T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Meravellosa, meravellosa aquesta Venècia sin ti, eh? com la coneixem, i a més, bueno, interpretada així d'aquesta manera tan meravellosa per Charles Aznavour. Pues Víctor, un placer com sempre escucharte, leerte, i t'esperem ben aviat amb més llibres que ens recomanis. Gràcies, cuida't.
1: Fins aviat.

El 25 de maig del 2006, a 8.700 metres d'altitud al Mont Everest, Lincoln Hall va morir. Els seus guies Sherpa ho van confirmar. La seva família va rebre la notícia. Es va emetre un comunicat oficial anunciant la seva defunció. Hall havia assolit el cim de l'Everest aquell mateix dia, però en baixar havia desenvolupat edema cerebral d'altitud. Havia començat a al·lucinar, a confondre's i, finalment, segons tots els indicis, havia mort. Els Sherpas havien intentat rescatar-lo durant hores, però amb la nit caient, l'oxigen acabant-se i la ceguesa de neu apareixent, el líder de l'expedició, Alexander Abramov, va ordenar que deixessin el cos aparentment mort de Hall a la muntanya i tornessin al campament. Lincoln Hall, alpinista australià de 50 anys, veterà de l'Everest, autor de 7 llibres, marit i pare de 2 fills, havia mort a la zona de la mort, excepte que no havia mort. I 12 hores més tard, algú el va trobar viu.

Lincoln Ross Hall havia nascut el 19 de desembre del 1955 a Canberra, Austràlia. Va anar a l'escola secundària Telupea Park i va estudiar zoologia a la Universitat Nacional Australiana. Va aprendre a escalar les roques d'escalada del territori de la capital australiana, especialment a Boroomba Rocks, on va ser pioner en diverses rutes clàssiques. Va desenvolupar les seves habilitats d'escalada en gel a les Snowy Mountains i s'entrenava escalant travessant les parets dels edificis del campus universitari. No era només un escalador, era un obsessiu, el tipus de persona que veu un edifici i pensa «puc escalar-lo», i ho fa. El seu veritable inici a l'alpinisme va arribar quan va participar en expedicions del Club d'Alpinisme de la Universitat Nacional Australiana a Nova Zelanda entre l'any 1975 i el 1978. Això va culminar en l'expedició Anumk del 1978 al pic de l'Himàlaia d'Unagiri, de 7.066 metres a l'Índia. Hall i el seu company d'escalada, Tim McCartney Snape, van fer un intent audaç per arribar al cim després de passar una nit fora a la muntanya. Van baixar a través d'una tempesta elèctrica. Hall va passar una altra nit fora a la muntanya. Un company va pujar durant la nit, el va trobar a la part superior de les cordes fixes i el va acompanyar de tornada al campament. L'equip va haver de córrer amb Hall fins al campament base, on va ser evacuat en helicòpter a un hospital militar prop de Delhi. En aquell moment, era possiblement el rescat en helicòpter més alt de l'Himàlaia. Ja aleshores, Hall sabia què era estar llindat de la mort a gran altitud, però encara no havia après la lliçó definitiva. Després del Dunagiri, Hall va participar i va liderar nombroses aventures d'escalada arreu del món. El 1984 va formar part de la primera expedició australiana a escalar l'Everest, que va forjar amb èxit una nova ruta. Va escalar l'Annapurna II, el Makalu, la piràmide Carstens. El 1988 va fer la primera ascensió del Mont Minto a les muntanyes Admiralty de l'Antàrtida. Era un alpinista de renom internacional, un autor, un fundador de l'Australian Himalayan Foundation, un home que feia xerrades arreu del món sobre les seves experiències d'escalada. Però no havia aconseguit arribar al cim de l'Everest. L'intent del 1984 havia estat exitós per a l'equip, però Hall no havia arribat al cim. I això era una espina que portava clavada.

El 2006, amb 50 anys, va tornar-ho a intentar. Va pujar amb una expedició liderada per Alexander Abramov. I el 25 de maig va aconseguir-ho. Va arribar al cim de l'Everest, la muntanya més alta del món. 50 anys d'edat, 22 després del seu primer intent, finalment ho havia aconseguit. Però aleshores va començar la baixada. I a 8.700 metres alguna cosa va anar malament. L'edema cerebral d'altitud és una forma de mal d'altura que fa que el cervell s'infli dins del crani. Causa confusió, al·lucinacions, pèrdua de coordinació i, eventualment, la mort. Hall va començar a comportar-se estranyament. Va començar a al·lucinar. Els xerpes van ajudar-lo, però amb la nit caient i l'oxigen esgotant-se, no hi havia res a fer. Abramov va prendre la decisió més difícil que un líder d'expedició pot prendre: abandonar un home a la muntanya. Hall semblava mort, i fins i tot, si no ho estava, no hi havia manera de baixar-lo amb vida en aquelles condicions. Així que el van deixar. I aquí és on la història es torna impossible, perquè a 8.700 metres, la zona de la mort, cap humà pot sobreviure gaire temps. L'aire té tan poc oxigen que el cos humà literalment comença a morir. Les cèl·lules es moren, els òrgans fallen, i Hall estava allà sense oxigen, sense equip adequat, sense gairebé roba, en plena nit. Les temperatures podien baixar fàcilment de 40 graus sota zero. Hauria d'haver mort en qüestió d'hores.

Daniel Mazur, alpinista nord-americà, estava liderant un equip cap al cim. Amb ell hi havia Andrew Brash del Canadà, Miles Osborne del Regne Unit i Jang Busherpa del Nepal. Estaven tot just sota el second step quan van veure alguna cosa estranya. Miles Osborne va descriure l'escena com algú assegut a la seva esquerra, uns 60 centímetres d'una caiguda de 3.000 metres. Hi havia un home, no mort, no dormint, sinó assegut amb les cames creuades, en procés de canviar-se la samarreta. Tenia el vestit de plomes descomprimit fins a la cintura, els braços fora de les mànigues. No duia gorra, ni guants, ni ulleres de sol. No tenia màscara d'oxigen, regulador, piolet, oxigen, ni sac de dormir, ni matalàs, ni menjar, ni ampolla d'aigua. I els va dir, imagino que esteu sorpresos de veure'm aquí. Imagineu, esteu escalant la muntanya més alta del món. Esteu a 85 minuts del cim. És el vostre somni. I de sobte trobeu un home assegut a la vora d'un precipici de 3.000 metres, mig despullat, sense oxigen, aparentment tranquil, dient «Imagino que esteu sorpresos de veure'm aquí». És una d'aquelles frases que només tenen sentit quan entens que l'home que la va dir estava completament fora de si per l'edema cerebral. Perquè Hall no era lúcid. Estava delirant, però estava viu, increïblement, impossiblement viu.

Major i el seu equip van prendre una decisió que no tothom hauria pres. Van abandonar el seu intent del cim, van quedar-se amb Hall i van demanar ajuda. Abramov va enviar un equip de rescat de 12 guies Sherpa des del campament base. I el que va passar després va ser descrit com un esforç de rescat sense precedents en escala. Hall va ser baixat de la muntanya, va caminar l'última part del camí fins al coll nord de l'Everest, on va ser tractat per un metge rus, Andrei Selivanov. Va arribar al campament base avançat l'endemà amb raonablement bona salut, tot i que patint de congelació i els efectes persistents de l'edema cerebral. Va perdre les puntes dels dits i un dit del peu per congelació, però estava viu. No havia tingut tanta sort un altre escalador, i és que la supervivència i rescat de Hall van arribar poc després de la mort de l'escalador britànic David Sharp a la muntanya. Inicialment no es va fer cap intent de rescatar Sharp. Mentre estava inconscient però encara viu, altres escaladors passaven pel costat i continuaven amb les seves pròpies ascensions. El que es va generar preocupació internacional, incloent-hi comentaris de Sir Edmund Hillary. Però a diferència de David Sharp, Hall era conscient i capaç de caminar, dos factors que van permetre el seu rescat. Dan Major va dir sobre l'abandonament del seu intent de cim: "El cim encara hi és i podem tornar. Lincoln només té una vida." Després de tota la història, Hall va romandre molt proper a Miles Osborne, que va sacrificar el seu únic intent a l'Everest per ajudar-lo. Osborne va dir que Hall era un gran tipus realment tranquil amb predilecció pels acudits dolents. El 2006, Dateline NBC va emetre Left 4 Dead on Mount Everest, un especial documental nominat als Emmy. Hall va escriure dos llibres sobre la seva experiència: Dead Lucky, Life After Death on Mount Everest, el 2007, Afortunat, vida després de la mort en el Mount Everest, i Alive in the Dead Zone, Mount Everest Survival, del 2008, traduït al castellà com a Resucitado en el Everest. Després hi va haver un segon documental, Miracle on Everest, el miracle a l'Everest, basat en el llibre de Hall, que es va estrenar el 2008 al National Geographic Channel.

I aquí ve la part més irònica de tota la història. Lincoln Hall va sobreviure una nit a 8.700 metres sense oxigen ni equip adequat. Va sobreviure a tempestes de 40 graus sota zero. Va sobreviure un edema cerebral que hauria matat qualsevol altra persona. Va baixar de la muntanya, va recuperar-se, va escriure llibres, va fer xerrades. I el 20 de març del 2012, als 56 anys, va morir al Royal Prince Alfred Hospital de Sydney després de patir mesotelioma, un càncer de pulmó causat per l'exposició a l'asbest. Va sobreviure a l'Everest, però el va matar l'amiant. La vida de vegades té girs de guió massa sorprenents.

això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I una setmana més tenim moltes ganes de fer-vos propostes, propostes de sèries, i això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit, ja tenim juliol aquí a la cantonada.
0: Mare meva, con estos calores, que les sèries es desfan, que tinc la plataforma que hi ha...
1: No, és com la xocolata, és com els Ferrero Rocher, que has de posar a la nevera o els retiren a la venda, sí. Doncs les sèries les has de posar al frigorífic.
0: Sí, sí, les sèries, i a mi mateix, perquè jo veig les sèries des del frigorífic, des de l'interior, perquè ara que fan els frigorífics en pantalla a fora d'informació, no, jo la vull a dins, jo la vull interna. Clar. La pantalla es vegi a dins, però quan em fico dins...
1: Et posen un port USB, endolles allà l'USB i comences a veure les sèries.
0: Veus sèries des de dins del frigorífic. En fi, doncs aquesta és la idea de tenir sèries que ens refresquen, sempre ens emporta un parell. Òscar, per on comencem aquesta setmana?
1: A veure, la setmana que passada vam començar per una sèrie de novel·la negra, després vam fer una comèdia que no era exactament comèdia. Doncs avui invertim l'ordre. Tenim una comèdia, que sí que és comèdia, i una sèrie d'espionatge. Comencem amb la comèdia. Una comèdia que ha arribat en les darreres dues setmanes. De fet, diré que fa un parell de setmanes, el segon cap de setmana de juny va arribar, es va estrenar, la teniu a Disney, una sèrie de la plataforma Hulu. Hulu ja sabeu que és una de les plataformes, tot el que es fa habitualment a Hulu normalment acaba a Disney Plus. Una sèrie britànica de la creadora de Sex Education. No parla de sexe, a priori, però sí que parla d'això, d'amistats. Vostè se'n recorda d'aquella pel·lícula dels 80? No vull fer cap menció amb el remake de fa un parell d'anys, que es deia La guerra dels Rous, oi?
0: Ah, sí, home, i tant.
1: Amb Michael Douglas, Kathleen Turner i Danny DeVito.
0: No faré
1: cap menció a la cosa que vam fer fa un parell d'anys, que no tenia res a veure. Allò tenia a veure amb això, era una guerra entre un matrimoni que es
0: divorcia. When the life gets dark, the thoughts... La mítica cançó.
1: Billy Ocean. Vídeo amb estrès allà fent els coros, que el cap d'ells cantava, òbviament.
0: Meravellós, aquell videoclip.
1: Tu has tres vestits de blanca allà fent els coros. El Danny DeVito amb el saxofon.
0: Sí, senyor, meravellós.
1: Clar, és que a l'època de la joia del Nilo.
0: Sí, meravellós.
1: Que ja fa 40 anys de la joia del Nilo. El temps passa volant. Ai, senyor. Una altra cosa, però no, però el temps és inexorable. Bueno, tornem. Una sèrie, una minissèrie, que aquesta sí que és minissèrie, 6 episodis, a Disney Plus, una mitja horeta més o menys cadascun, producció britànica de la creadora de Sex Education. Doncs això, teníem una guerra dels Rous, que tenia que veure amb matrimoni, doncs imagina't una guerra dels Rous, però d'amics.
0: Ah, mira.
1: És a dir, una amistat que es trenca. I per què es trenca? Doncs imagina't que tu, que la teva filla... s'acaba enrotllat amb el teu millor amic.
0: Ostres, ha de ser complicat, això, eh? Ha de ser complicat.
1: A veure, a priori avui en dia són moderns, són molt moderns.
0: Sí.
1: Però fins que et toca.
0: Exacte.
1: Doncs això és el que passa en aquesta sèrie que es titula Alice i Steve.
2: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
3: I don't know, like 60?
4: They have no idea how cool we are.
5: I wish I was in love.
6: You deserve to be loved.
7: Anybody would be lucky to have you.
8: You, for sure.
9: Mum, what's happened?
10: Giannis and I broke up. Would it be okay if I moved back in?
11: Of course, yay!
10: I mean, not, you know, not yay.
12: Hello. Yeah, your mum said I could stay.
13: Can't believe you're single. I hadn't noticed it before, but you are weirdly hot.
12: Not sure about the use of the word weirdly.
13: Maybe you have a weird smell.
0: I aquesta t'ha agradat, eh?
1: Aquesta ha agradat a tothom, de fet. Ha sigut un dels grans èxits de les darreres setmanes. Malauradament, és el que passa també, que una sèrie que té molt èxit, però ja han passat dues setmanes.

0: setmanes i l'has vista, però ja anem a una altra cosa i les coses s'obliden. És una llàstima de tanta producció de sèries, perquè les sèries molt bones brillen, però és com flor d'un dia. En aquest sentit, tinc la sensació que aquesta minissèrie, que és molt, molt bona, dintre d'un parell o un mes, un parell de setmanes o un mes, ningú se'n recordarà. I val la pena. Com deia, està al Disney+. Doncs això, Alice i Steve, són dos amics, cinquentones, doncs això, que han sigut amics d'uns darrers 30 anys. De fet, el matrimoni de l'Alice, doncs clar, és un matrimoni complicat perquè ella li porta el seu marit 10 anys. Mm-hmm. Ja va, i sempre està l'amic a casa. Sí, de fet, ella viu més amb l'amic que amb el marit. Mm-hmm. Però, bueno, però el marit, diguéssim que és una persona que es deixa fer. Mm-hmm. Però clar, ella està molt contenta amb el seu millor amic, amics forever, ja tenia 50, 60, que siguin. Però un dia descobreix que la seva filla 26, la filla de l'Alice, doncs s'ha liat amb l'Steve, que li doble l'edat. I clar, ella s'ho pren molt malament. Una part de gelosia, per què ella i no jo, per exemple, per si són tan amics, doncs també hauríem pogut tenir... De fet, aquesta parella d'amics van tenir el seu rotllete dècades enrere, però van decidir ser amics. I clar, ella es descobreix que... No, no, és que eres un viejo verde. No li diu a la cara, però pràcticament. I clar, tot això trastoca l'amistat i comença, no és exactament com deia abans, una guerra dels rous, perquè la guerra dels rous, diguéssim, que acaba molt malament la pel·lícula. Aquí no us estripo el final, però són 6 episodis, els episodis 3, 4, és on hi ha i el cinquè també pràcticament, on hi ha més carnaza. És a dir, on els dos personatges se les fan de totes. Tu no me dejas estar con tu hija, pues te voy a arruinar. Tu me arruinas mi carrera, yo te arruino tu vida. A partir d'aquí, la que comença a ser una comèdia molt negra, molt, molt negra, bueno, es converteix en una cosa que en 6 episodis, diguéssim que té diverses etapes. Comença com una comèdia, una body sèrie en aquest sentit, una comèdia de col·legues, de sobte es converteix en una guerra dels rous, després es converteix en un problema, en una sèrie en què diguéssim, les relacions comencen a fer fallida, la crisi matrimonial, la crisi dels 50, una mica de tot, el Londres actual... Un poti-poti que podria semblar una mica excessiu, però que, malgrat i tot, funciona bastant bé. Mm-hmm. És una sèrie que veus el primer episodi, també veus el segon, i quan veus el segon, te'n vas al tercer, i quan te n'adones... Clar, en capítols de mitja horeta, què faràs? Jo me vas veure això, en 3 tandes. 2 dinant, 2 berenant, 2 sopant.
1: Ah, sí.
0: I me la vaig cruspir el mateix dia.
1: Imagina't.
0: La veritat és que està molt bé. A veure, Nicola Walker... que és la protagonista, Nicola Walker, que és una actriu britànica que fa molta sèrie de televisió. Hem parlat d'ella amb aquella sèrie de Split, amb River, amb Annika. Nicola Walker necessita subtítols per entendre-la, perquè és molt britànica. Suposo que no he pogut trobar un tràiler en castellà. I he pensat, llàstima que els oients no puguin veure els subtítols, perquè la Nicola necessita subtítols.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè té un anglès molt, molt tancat. Llavors, la sèrie és una sèrie molt interessant que planteja diverses temàtiques. Això, fins a quin punt una amistat no es pot trencar per una cosa que a priori no s'hauria de trencar, perquè se suposa que tots tres són majors d'edat, la noia no té 14 anys ni 15, té 26, és a dir, que ja és prou gran per tenir la relació que tingui, la mare no s'hauria d'enfadar perquè total, ella també ha tingut les seves experiències, i si la seva filla vol tenir una relació amb un senyor que li doble l'edat, doncs mira, la vida ja li dirà si funciona o no funciona. Però clar, la gràcia de la sèrie és això, és que tots dos personatges es barallen entre si, i això afecta a la resta de la família. La sèrie té diverses trames secundàries, algunes potser no tan encertades amb altres, però diguéssim que el resultat global funciona bastant bé. Una sèrie molt gaudible, molt ideal, molt fresca, encara que la part final no sigui tan fresca. I la veritat és que te la menges. No, espero que no te l'oblidis massa aviat, però em temo que amb la facilitat i l'oferta massificada que tenim avui en dia, aquesta sèrie la veuràs i potser un mes ja l'has oblidada. Però com a mínim tu has passat bé veient-la. La teniu a Disney Plus.
1: Doncs aquesta és la primera de les opcions, ben fresca en el bon sentit de la paraula, Òscar, de que ja ens va bé, sí, de que sigui fresca en aquest aspecte.
0: Sí, per perquè la climatologia no acompanya.
1: No, per això t'ho dic. Vull dir,
0: l'altra,
1: no volia dir que ella sigui una fresca o ell sigui un fresco. No, em refereixo a que fresca d'això. Després
0: jo
1: ja cadascú que
0: molt,
1: faci...
0: Però quan jo... sento això de ets una fresca, instantàniament em surt dir suelen.
1: Bueno, era un pandó, però bueno, sí, sí.
0: Però realment no ho deia, eh? Si busques l'episodi, no ho diu això de suelen ets un pandó. És una llegenda urbana.

0: Que bo, o sigui, va dir fresca, això, zona fresca.
1: Això en teoria no li diu el JR, en teoria sembla que li diu el pare, la JR, a la Suelen, però no li diu Pandó, li diu una altra cosa.
0: Ostres.
1: Aquestes llegendes urbanes, que ja fa ja 40 i pico anys, però bueno, és el doblatge, com va ser una de les primeres sèries, la primera sèrie nord-americana que estrenava TV3, i sentia el doblatge, i clar, Suelen, ets un Pandó, perquè sí, Pandó sí. Potser és una paraula intraduïble en qualsevol idioma.
0: Sí.
1: És bueno, com dir...
0: Sí, vés a saber si era tipus beach, no? A lo millor d'allò. Recordem una cosa molt interessant, Òscar, és que ara dient-ho m'ha vingut al cap, que és que jo recordo quan jo era petit, bueno, quan érem petits, Òscar, que els doblatges castellans, que eren la majoria, el 99%, és a dir, fins que no apareix TV3, com aquell qui diu, eren molt... O sigui, censuraven l'insult.
1: Sí.
0: És a dir, les sèries originals i les pel·lícules deien molts tacos i aquí no es deien, o sigui, es filtraven. I quan TV3 va començar a doblar, es van incorporar des del minut 1 i llavors la gent pensava que se'ls estaven inventant, que era un llenguatge, doncs això, vulgar, i no, era així. La falsedat era el doblatge light, anem a dir.
1: Sí, perquè el que feia a l'original segurament diria whore o bitch o slut, no me'n recordo quina paraula feien servir, i aquí ho van dir Pandó. Que
0: és... No, però jo em refereixo al doblatge castellà històric, és a dir, en els 70s i 80s el llenguatge original britànic i americà era de dir barbaritats, i aquí no es deien insults, es doblava de manera que no existien els insults.
1: També és veritat que molts insults en les cadenes que feien les sèries als anys 70 eren cadenes en obert. Mm-hmm. Moltes vegades aquests insults ja estaven una miqueta suavitzats.
0: Sí, però
1: existien, però també suavitzava una miqueta.
0: Però les pel·lícules no era suavitzat, i aquí es doblava sense insults. Comencen a aparèixer quan es modernitza el doblatge, i és a partir de que es fa en català que llavors de seguida es comença a adaptar, perquè en molts casos es fa per la mateixa gent, el doblatge en castellà, que comencin a haver insults. Vull dir que censurava el llenguatge bastant, i bastant després de l'època franquista.
1: El censurava i sobretot la lleugeria una miqueta, perquè Pandó no és un insult realment. És com poca solta. A veure, poca solta potser fa unes dècades podia ser un insult, però avui en dia poca solta no ho és tant. És com avui en dia cabron. Avui en dia hi ha hagut que cabron que és, ja no és un insult. Bueno, ja en aquest sentit la jerga mexicana, que entre pinches, cabrones, no mames i güey, constantment sembla que s'estigui insultant i simplement és una manera de parlar. Avui en dia hi ha segons quins insults que s'han suavitzat totalment. Avui en dia, de vegades, és això, te n'adones que potser un insult és una paraula treta fora de context, que no tant un fill de puta, que podem dir aquesta zona trepatinada, un cabronàs, és cabronàs, és que no té aquest concepte d'insult. És que el català, la veritat és que no és una llengua per insultar, en aquest sentit. El castellà sí que ho és, la llengua directa, però el català no és tant una llengua per insultar, perquè Pandó, poca solta, cabronàs... No acaba. Tenim una llengua molt bonica, que és molt poètica, però no està feta per l'insult en aquest sentit. Sobretot per l'insult directe. Però bueno, això és un altre tema.
0: Bueno, tornant, va.
1: I tornem a una altra sèrie, la segona. És una sèrie d'espionatge. Abans dèiem que era una sèrie fresca, que és la d'Alice i Steve. Aquesta és fresca perquè transcorreix a Moscou. La cosa és freda. Mm. Transcorreix als anys 70, final de 70,
0: sí.
1: L'època de la Guerra Freda.
0: Val.
1: Hi ha una expressió en anglès que sí que person of on interest, les sigles en plural és ponies. Mm-hmm. Pony. Personal of non interest, pony. Com el cavallet, pony.
0: Val, val.
1: Ponis, és a dir, és el nom que es feia servir dos per persones que, per exemple, a l'ambaixada nord-americana a Moscou, les dones dels agents, que se suposava que no són agents, però que eren agents, eren les ponis, és a dir, persones que en teoria no tenen cap interès. La qual cosa no es dedicaven a espiar. Però quan dues noies ja, que els seus maris de sobte desapareixen i elles comencen a investigar, comencen a fer d'agents. Però, diguéssim, la paraula continua existint i és la que dona nom a aquesta sèrie, que la teniu a Sky Showtime, i és aquesta, Ponies.
2: 6 months? And what does your husband do? Communications envoy for the associate to the U.S. ambassador to the USSR. Stop it! Come on, we both know what our husbands really do.
3: Earlier this evening, a small single-engined aircraft crashed. Both of your husbands were on that plane.
2: What?

0: answers.
1: There is no reason for us to bring more Americans into the country unless they're key to our intelligence work.
2: Then let us do that. We're women. People only look at us if they want to have sex with us or marry us, and that's it. No one would ever suspect us of anything.
1: We would like you to perform the duties of a secretary.
2: I thought you had a real assignment for us.
3: Yeah. O sigui, que algú que no és espia haurà de fer d'espia, em sembla.
4: Haurà d'aprendre sobre la marxa. Uh-huh. A veure, aquesta Ponis empalideix bastant davant d'una gran sèrie recent com era d'Americans, per exemple. Uh-huh. I va dir també que la protagonista d'aquesta sèrie, de Ponis, és l'Emilia Clarke, que vulgui allà o no vulgui, sempre serà la Khaleesi, sempre
3: sí,
4: serà.
3: Sí, sí.
4: Sempre ho serà. Ja sigui amb el seu color natural de cabell, que ella és morena, faci les pel·lícules que faci, aixequi o no aixequi la sella, que té una facilitat per aixecar la sella, quan fa comèdia sobretot. Curiosament, a Joc de Trons la sella no la movia, però a pel·lícules i en comèdies que ha fet, té una facilitat per moure la sella. Ella és molt britànica, té un accent molt british, aquí la sentim parlar amb un accent americà, però ella quan fa pel·lícules i sèries britàniques li surt la londinenca que hi ha dins. És una sèrie interessant. A veure, com deia, empalideix bastant en comparació amb The Americans. Aquella sèrie que també vam poder veure fa uns quants anys amb el Matthew Rhys i la Russell, com es deia, la noia, la actriu favorita del J.J. Abrams. Anava a dir que Russell, però no és que Russell. Ja sabeu qui és, no me'l cap, però bueno, ja sabeu qui és la protagonista de Americans. The Americans és una sèrie bastant més sòlida. Aquesta és una miqueta...
3: Tu vols dir la de Felicity?
4: La de Felicity, sí. Com es diu?
3: No em sortirà el nom, però sé que vols dir la de Felicity. Sí,
4: la
3: de
4: Felicity,
3: sí.
4: Ja sabeu qui és.
3: Sí.
4: Aquesta Ponis, pues, és una... que ningú mal interpreti, una mica més patxanguera. El punt de partida és una mica increïble, perquè clar, a veure, els serveis d'espionatge nord-americans no són tan, diguéssim, necessitats de fer servir les vídues d'agents per posar-les com a agents de camp. I sobretot, a veure, la KGB soviètica no era idiota. I, a veure, a Moscou tothom sabia qui era tothom. Els serveis d'intel·ligència es coneixien. Llavors, hem de fer un exercici una miqueta de suspendre la incredulitat de que se suposa que dues dones que mai han fet d'espies comencen a fer d'espies i que no les enganxen a la primera.
3: I que no sospitaran gens, saps què vull dir?
4: Exacte. Però bueno, aceptamos pulpo o aceptamos vodka como refresco de invierno. En aquest sentit, pues, la sèrie funciona bastant bé, és entretinguda, no us diré que és una gran sèrie, no ho és, però refresca. Més enllà de que transcorri a Moscou, doncs a la Unió Soviètica en general, la Unió Soviètica d'aquell any 77-78, doncs és bastant refrescant, és entretinguda, et fa passar una estona, no és una sèrie que diguis he vist dos capítols, veuré dos més seguits. No, vas dosificant. I bueno, mira, per aquest estiu que potser busques una mica de fredor, ni que sigui per osmos i saber si veient una sèrie que transcorre a Moscou no es baixa la temperatura del teu cos aquí al juliol calentot que tenim aquí a Catalunya / Espanya, doncs una sèrie entretingudeta, una mica matxanguera, una mica que has de suspendre l'incredulitat, que et fas una mica de creus de com és que les agents no les han descobert una miqueta abans, amb un parell de subtrames que també són una mica de relleno, però a veure, si no n'he ben trobat.
3: Sí. Home, com a mínim dona aquesta sensació de que quan si et deixes portar, com si diguéssim, que si entres en el joc i ja compres les, no? Sí. Si compres el bitllet, no? del túnel del terror aquest, doncs vas a passar-t'ho bé i no a criticar si la màscara es veu molt que és màscara, no? Com si diguéssim.
4: No és dolenta, no és una sèrie dolenta, perquè no ho és. No sé si tindrà segona temporada. La sèrie acaba en un cliffhanger que convida que hi hagi segona temporada. No sé jo si és que això ho tenen la renovat, veurem. És una sèrie, són 8 episodis, és entretinguda, apareixen actors bastant coneguts i en aquest sentit, doncs mira, per aquest estiu que ja mateix les vacances que no saps què fer un cap de setmana, doncs és aquesta sèrie que potser no és una gran sèrie com dèiem, doncs això, però com a mínim passes una estona entretingudet.
3: Doncs aquesta és la segona proposta d'aquesta setmana, que ens en donaven dos i amb gel, quan arriben aquestes temperatures, que ens va molt bé per passar... No, ja et dic una cosa, és quan jo més crec que més distreu un serial, no? En el sentit de dir, escolta, quins serials hem viscut els estius, per exemple? Sobretot de sobretaula, d'aquests de després de dinar, allò quedar-te enganxat veient la...
4: I sobretot és que...

0: No, no sempre hem d'estar veient sèries intenses.
1: No, no, està clar, està clar. No, no,
0: o sigui, ara que acaba de començar la segona temporada, de la tercera temporada, perdó, de La Casa del Dragón, doncs mira, per desconnectar una miqueta de sèries intenses, o sí, sí. Eufòria, fa no gaire, o aquestes sèries que te'n va, la peten molt a xarxes socials, més o menys, però que en realitat no és una sèrie que tu diguis la vull comentar a xarxes socials, la vull estar al cabo de la calle, la vull veure setmana a setmana. No, és una sèrie per entretenir-se, desenfadada una miqueta... No necessitem obres mestres cada cap de setmana.
1: Això és, tant, tant, això és necessitem
0: sí. Sèries més o menys confortables que et facin passar, i més amb la calor, una bona estona.
1: Doncs aquestes són les propostes que ens ha fet aquesta setmana l'Òscar González. Òscar, gràcies i fins ben aviat. Cuida't molt.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Una vida i una cançó. Ja veus que no envelleixen. En parlem d'una d'elles. I és que 7 dècades després de les gravacions més cèlebres d'aquest personatge, continua sonant amb una calidesa i una elegància que semblen impossibles d'imitar. Era pianista de jazz abans de ser cantant. Era negre en una Amèrica profunda racista. I va arribar a ser la primera persona afroamericana a presentar el seu propi programa de televisió.

televisió en cadena nacional als Estats Units. La seva vida és la d'un home extraordinàriament dotat que va haver de lluitar contra un sistema que intentava limitar-lo a cada pas. Parlem de

Va néixer el 17 de març del 1919 a Montgomery, Alabama, al cor del sud profund dels Estats Units. Montgomery era una ciutat on els linxaments i els disturbis racials eren una realitat quotidiana per a la comunitat negra. El seu pare, Edward James Coles, era pastor baptista. La seva mare, Pearlina Adams, tocava l'orgue i dirigia el cor de l'església del marit. En aquella casa, la música i la fe eren la mateixa cosa. Nathaniel era el tercer de quatre germans, tots ells músics, Edie, Ike i Freddie. Sembla que la família Coles tenia la música incorporada al codi genètic. Nathaniel va tocar el piano per primera vegada als 4 anys. Va aconseguir treure només d'oïda "Yes, we have no bananas" amb el piano familiar. I aviat va substituir la seva mare tocant l'orgue a l'església quan ella no podia. Tenia una oïda extraordinària i una facilitat per al ritme que els seus pares van detectar de seguida. Però Montgomery no era un lloc segur per a una família negra amb ambicions. Quan Nathaniel tenia 4 anys, els seus pares van prendre la decisió de traslladar-se a Chicago, a Illinois, on el pare va continuar exercint com a pastor i on la família podia respirar amb una mica menys de por. Chicago era una altra Amèrica. No era perfecta, el racisme hi era present de maneres diverses, però la Great Migration, el gran desplaçament de comunitats negres del sud cap al nord, havia creat una cultura afroamericana vibrant al barri de Brownsville, on els Cole es van establir. Al Brownsville de Chicago, Nathaniel va créixer envoltat de música per tots costats. Escoltava jazz per la ràdio, s'escapava de nit per seure davant dels clubs i escoltar Louis Armstrong, Earl Hines i Jimmy Noon des del carrer. A l'escola va organitzar un grup de 14 músics amb ell mateix com a líder i pianista. Als 18 anys, el seu grup amateur, els Rogues of Rhythm, va desafiar a una batalla de bandes el seu ídol, Earl Hines, un dels grans pianistes de jazz de l'època. I van guanyar. Aquella confiança absoluta en les seves pròpies capacitats, unida a un talent indiscutible, era la combinació perfecta per al que vindria. Als 15 anys va deixar l'escola per dedicar-se a la música. Els seus pares no devien estar entusiasmats, però el noi tenia arguments sòlids. Ja tocava millor que la majoria dels músics professionals que coneixia. The very thought of you and

El gran salt definitiu va arribar quan el seu germà Edie, que tocava el baix, va tornar a girar amb Noble Sizzle i van formar junts un sextet, Edie Cole's Swingsters, que va gravar dos singles per a Decca Records el 1936. Poc després, aquella banda va aconseguir una feina en l'orquestra del musical de Broadway Shuffle Along, que estava de gira. Nathaniel tenia 17 anys quan va unir-se al projecte. I en aquella gira es va enamorar de Nadine Robinson, una de les ballarines del show, que tenia 8 anys més que ell. El germà, Edie, volia que tornés a Chicago quan el musical es va traslladar a la costa oest. Nathaniel va triar quedar-se a Los Angeles, en part per amor, en part perquè intuïa que el seu futur era allà. La relació amb Nadine va derivar en matrimoni el 1937, però Los Angeles no era fàcil. Nathaniel tocava en clubs petits, guanyava poc i la vida era dura. Fins que una nit, en un local modest de Hollywood, un client una mica begut va insistir que cantés Sweet Lorraine. Cole havia evitat cantar fins llavors, es considerava pianista, no vocalista. Però aquella nit va cedir. La reacció del públic el va sorprendre completament. Aquella veu càlida i natural, que ell mateix semblava menysprear, era exactament el que la sala estava esperant. A partir d'aquell moment, Cole va anar incorporant el cant com a part del seu repertori. El 1937 va compondre Straighten Up and Fly Right, basada en un sermó del seu pare sobre un mico i un voltor, una faula moralista transformada en jazz que va acabar venent per $50. Un preu que lamentaria tota la seva vida. El 1938 va formar el King Cole Trio. Ell al piano, Oscar Moore a la guitarra i Wesley Prince al baix, sense bateria. Era una formació inusual que va resultar ser revolucionària. Lleuger, ràpid, elegant, amb espai per a la improvisació i una interacció entre els tres músics que semblava una conversa en temps real. El trio va establir el model per als grups de jazz en format reduït que vindrien després.

0: just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way.
1: El 1942, el King Cole Trio va ser un dels primers grups a signar amb el nou segell Capitol Records, cofundat pel lletrista John Mercer. La relació amb Capitol duraria tota la seva vida. Straighten Up and Fly Right, gravada aquell any, va ser el primer gran hit. Sweet Lorraine i Embraceable You van consolidar la seva reputació. I The Christmas Song, gravada el 1946 en un estudi tan càlid que el productor deia que era impossible no suar-hi, es va convertir en un clàssic immortal que el 2022 va establir el rècord de la cançó que ha trigat més temps a arribar al top 10 del Billboard Hot 100, 62 anys després de la seva primera entrada a la llista. El 1948 es va divorciar de Nadine Robinson i es va casar amb Mariah Hawkins, una cantant de Boston que havia conegut a Nova York. Amb la Mariah va tenir 5 fills, Carol, Natalie, Kelly i les bessones Timolyn i Casey. Natalie Cole seria, anys després, cantant de gran èxit i el 1991 gravaria un duet virtual amb el seu pare ja difunt en una versió d'Unforgettable que va arribar al número 1 i va guanyar 2 Grammys. El cercle de la família i la música completament tancat. El 1950, Cole va deixar el trio per centrar-se en la carrera de cantant en solitari. Mona Lisa, aquell mateix any, va guanyar l'Oscar a la millor cançó original i va vendre milions de còpies arreu del món. En seguirien Too Young, Nature Boy, Autumn Leaves, Unforgettable i una llarga llista d'estàndards que definien el que s'entenia per pop sofisticat en aquells anys. Treballava habitualment amb els arranjadors Nelson Riddle i Gordon Jenkins, que li construïen aquells entorns orquestrals plens de corda i vent que embolcallaven la seva veu com un guant de vellut.

lyre blossom. El racisme, però, el seguia tot arreu. El 1956, quan va comprar una mansió al barri de Hancock Park de Los Angeles, un barri exclusivament blanc, els veïns van intentar impedir-ho i li van deixar una nota a la bústia que deia «No volem cap negre aquí». Cole va respondre que tampoc ell no voldria tenir un veí com aquell, i es va quedar. El mateix any va estrenar el seu propi programa de televisió a l'NBC, el primer show nacional presentat per un afroamericà. El programa va durar poc. Cap patrocinador nacional va voler anunciar-se en un programa presentat per un home negre. Cole va renunciar a continuar amb una frase que va quedar gravada a la història. Madison Avenue té por de la foscor. El 1956, durant un concert a Birmingham, Alabama, la seva terra natal, el Deep South, un grup de segregacionistes, van pujar a l'escenari i el van agredir físicament. Va sortir de l'escenari amb ferides, va ser atès per metges i va tornar a acabar el concert. La dignitat com a principi irrenunciable. Nat King Cole va morir el 15 de febrer del 1965, als 45 anys, de càncer de pulmó. Fumava 3 paquets de cigarretes al dia des de jove i els metges li havien diagnosticat el tumor el novembre anterior. Va morir a Los Angeles envoltat de la seva família. El 1990 va rebre pòstumament el Grammy Lifetime Achievement Award. El 2000 va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame i NPR el va incloure a la llista de les 50 millors veus de la història.

me. I una cançó, When I Fall in Love. Nat King Cole va fer-se famós a finals dels anys 30 com a líder d'un trio de piano. Als 50, però, havia conquerit el mercat popular com a cantant amb una sèrie de hits que donaven poca pista del jazzman que havia estat. De vegades el preu era alt. Algun dels seus enregistraments tardans pequen d'una dolçor que costa de pair. Però l'àlbum Love is the Thing, publicat el 1957, és exuberant, d'una perfecció difícil de discutir. Era el primer disc de Cole amb arranjaments de Gordon Jenkins, que havia treballat amb crooners com Dick Haymes i més tard com Frank Sinatra. A diferència de contemporanis com Nelson Riddle, Jenkins no balancejava gairebé mai, preferint les cordes ambrosianes als metalls amb pesos. Calia un bon cantant de balades per elevar les partitures de Jenkins, que de vegades flirtejaven amb el sentimentalisme. I a finals dels 50, Cole era dels millors que hi havia. La parella brilla especialment a When I Fall in Love, una cançó que va sonar per primera vegada el 1952 en una pel·lícula de Robert Mitchum que va fracassar en taquilla, One Minute to Zero, abans que Doris Day la portés a les llistes. Cole era modest respecte a les seves capacitats vocals, però la seva dicció aquí és impecable. Traça un arc net i suau sobre un espès coixí de cordes i lliscant gairebé desapercebuda una secció rítmica discreta. Jenkins també hi és en la seva millor forma, fins i tot

una secció rítmica discreta. Jenkins també hi és en la seva millor forma, fins i tot aquella arpa tintinejant, un dels seus recursos preferits, i té un paper ben resolt. La gravació va ser un hit al Regne Unit en el seu primer llançament i va tornar a les llistes britàniques el 1987, 6 anys abans que la cançó fos maltractada per Celine Dion i Clive Griffin per a la banda sonora de Sleepless in Seattle.

0: Doncs ara sí que ha arribat el millor moment de la setmana, i això que és dilluns només, eh? Montse Valls, bon dia de nou.
1: Hola, com estem?
0: Feliç perquè ja queda molt poquet perquè pugui escoltar totes aquestes cançons senceres.
1: Estàs esperant l'últim dia.
0: Em vau prometre, eh? Em vau prometre una secció.
1: Sí, i saps que aquí complim. Complim. Però no ens avancem.
0: No, encara ens queden unes quantes seccions.
2: Jo sembla que coincideixi que m'ho faci venir per coincidir sempre amb la Montse, eh? Perquè amb el Robert no coincideixo mai.
0: Bueno.
2: I amb la Montse. Espero que no s'ho prengui a personal.
0: I vigila perquè la setmana que ve et tocarà tu fer la secció.
2: Vaja, mira.
1: És perquè el tinc amenaçat,
2: no sigui cas que li agafi el gust i em quedi la secció.
0: Això ja et barallaràs amb el Roberto.
1: En compte. Però et tinc amenaçat, Gerard, per això estàs aquí.
2: Em tens amenaçat, eh? Sí.
1: Ah, sí? Tinc... passar-ho,
2: sí. No sabia, sí, m'he despertat amb un cap de cavall avui al llit,
0: sí,
2: a la porta,
0: no,
2: de l'habitació, i era la Montse.
0: Que t'ha imposat ja les cançons que has de portar.
2: Ja està, sí. Tot.
0: Fet la feina.
2: Vaig dirigit com un bé.
0: A veure si tu fas cas.
1: Vinga, va. Si us sembla, us explico una mica la dinàmica d'aquesta secció, perquè... Míriam, jo t'he promès que avui sortiria molt de festa, molt animada, molt tal, però l'inici no serà així.
0: Ah,
1: l'inici serà una mica nostàlgic.
2: De menys a més.
0: Ah, ja em pots avisar.
1: Vale, però
0: mentre acabem,
1: anirà increixendo, això. Així que, si us sembla, ens traiem ja de sobre aquesta part més lenta, més cookie,
0: sí.
1: Amb la primera paraula, que és
0: xiu-xiueig. Ai, m'encanta aquesta paraula. És una... la meva paraula preferida en català.
1: És una mica un embarbussament. Un embarbussament, això.
0: Però és que és l'única paraula que... significa com...
1: xiu-xiueig.
2: Sí, això qui no sigui catalanoparlant, ojo, perquè el yeieig es queda molt lluny de...
1: Vinga, va, doncs la primera cançó és aquesta.

0: estàs lenta? M'encanta aquesta cançó.
1: No, no és lenta, però és cookie també.
0: És fantàstica.
1: És nostàlgica, no? Una mica.
0: És molt guai aquesta cançó.
1: Nunca volverá, el sueño de Morfeo, de l'any 2005, és un tema que forma part del seu segon disc i que va consolidar el grup dins del pop espanyol de mitjans dels 2000. I tot i que no és el seu senzill més conegut, sí que representa molt bé...
2: Bueno, sí, no?
1: El que més, jo crec que no, no? En què estrella estarà, diríem?
0: Ah, bueno, ara molt més aquesta, molt més.
1: Bueno, o era Nena de Conte, en què estrella estarà?
0: Sí, jo crec
1: que... Era Nena de Conte?
0: Ara potser sí, ara que ho has dit...
1: Ai, no ho sé.
2: És que per a mi no em sona del Sueño de Morfeo. Les confonc
1: moltíssim. Les confonc moltíssim.
0: Sí, perquè tenen aquesta veu
1: sueño...
0: dolça les dues.
1: Busca... Ves buscant Gerard mentre jo explico anècdotes.
2: Jo també apostaria per Nena de Conte. Nena de Conte.
1: Nena de Conte, no? Nena de Conte.
0: Per això no és tan coneguda.
2: Per tant, el Sueño de Morfeo només té un èxit.
1: No. Saps què tenies? Home, van a Eurovisió. No?
0: Sí?
1: Sí.
0: No sé.
1: Segur? Que sí, que van anar-hi. Estan... Esa soy yo és la més coneguda. Esta soy yo, asustada y decidida.
0: Doncs no? Sí, també, però a mi m'agrada més.
2: Estan dormint des de fa temps, no? El Sueño de Morfeo.
1: Sí. Vull dir,
2: no. Se'n van anar a dormir amb aquella cançó i...
1: Doncs el que he descobert buscant informació sobre la cançó és que el grup es va donar a conèixer molt després de col·laborar amb Fórmula Abierta.
0: Ah, sí?
1: Sí. I de participar en diferents bandes sonores de pel·lícules espanyoles d'aquell moment, sí. Llavors va ser quan amb el disc van acabar de fer el gran salt al públic i van fer gires per tot l'estat i una presència constant a les ràdios espanyoles. Així que...
0: Tenen molts temes, eh?
1: Molt coneguts, oi? Molt...
0: Jo no coneixia tants, però...
2: Temes en tenen.
0: Sí. Però jo, bueno, per mi aquest és el millor.
2: Sí.
0: Ja està, ja ho he dit.
1: Sí, molt bé.
0: Esa soy yo també, està bé, però aquest és molt maco.
1: Aquest és molt maco i molt reconegut també, això, 100%. Míriam, el següent no t'agradarà tant, però no passa res, el passem ràpid.
0: Reggaeton. En un cuadro imaginario. No puc amb aquesta cançó. Le cantaban el oído susurrando muy despacio. Molt bé. Qui és aquest?
1: La millor part.
0: No ha dejado de intentarlo.
1: Porque creo en los milagros. No creus en els miracles, Míriam?
0: No, mai m'agradarà.
1: No,
2: el miracle és que un dia li arribi a agradar, eh?
1: Li agradi David Bisbal.
2: Sí.
1: Mi princesa, però aquesta és molt bonica. Mi princesa de l'any 2009.
0: No.
1: Doncs va ser el segon senzill del disc Sin mirar atrás i es considera una de les cançons més emotives de Bisbal. O sigui, és que la gent als concerts de Bisbal espera que canti aquesta. Digue-li i Mi princesa. Són aquestes dues.
0: Però no et pot agradar a tothom.
1: No, i tant que no. No, i tant que no. I això, i David Bisbal sí que ha explicat que amb els anys aquesta cançó ha evolucionat el que és el significat, perquè sí que la va escriure sent una cançó molt romàntica al principi, amb amor romàntic de parella, però que després de tenir la seva primera filla li recorda més a aquesta primera filla.
0: Clar, no,
1: que no pas a una relació que va poder tenir fa X anys.
0: Ja m'agrada més aquest significat, veus?
1: Ara ja la pots escoltar d'una altra manera.
2: Sí, el que passa que a mi que els significats de la cançó canviïn, no evolucionin...
0: Bueno, ja. Perquè les vides evolucionen, no? També.
2: No, la vaig fer per això, però ara l'adapto aquí. Aviam, la vas fer en aquell moment i ja està.
0: Més té dos filles?
2: Fes una altra.
1: Tres, crec.
0: Tres, pues clar, no li pot dedicar només
2: fes
0: a la primera.
2: Fes una altra, ja. Però poneros a treballar, hombre. Aquí reciclant cançons.
1: Vinga, va, anem amb l'última que la coneixereu.
0: Vinga, va. Me voy per...

0: Mare meva, hem d'escoltar fins a la sacietat aquesta cançó.
1: Mira que a mi Alex Ubago no és dels meus...
2: No, no.
1: Però aquesta cançó...
0: No, no. Tant com va arribar, va marxar, eh? Vull dir,
1: tan
0: va deixar
1: tristo,
0: un disc...
1: Tan... Sí, però aquesta cançó, sí. Aquesta cançó és tan maca.
0: Sí. Sí.
2: És impressionant. Jo és sí, que és estava obsessionada quan era petita amb el joc del 5 Star, que era el karaoke de la
1: Play.
2: La cantava, vamos, però és que jo arribava a casa del col·le i el primer que feia era agafar el micro per posar-me a cantar aquesta cançó.
1: A casa teva encantats, eh?
2: Sí, sí.
0: A més, amb una col·labo, crec que era la Maya,
2: Maya
0: no?
2: Montero.
0: De la Oreja de
2: sí, sí, són Alex Ubago, Maya Montero, l'any 2001. És que jo no sabia que tenia...
1: Tan,
0: Maya tenia Montero, quan cantava bé.
1: No, no diguis això.
0: Bueno, tot es deteriora si no ho cuides. No?
1: Bueno...
2: Quan tenia bé les cordes vocals.
0: Exacte.
1: Canta tu com canta la Maya Montero.
0: Però jo no sóc cantant.
1: Bueno, si no...
0: Jo seria gran cantante si no ho fuera
1: por la voz.
2: No, però segur que series gran cantant.
1: Tu sí, tu tens bona veu.
0: Amb una mica d'educació vocal, potser.
2: Claro. Doncs aquesta, fora, o sigui, des, a pesar, és que no em surt en català, perdó.
1: Tot i...
0: Malgrat.
2: Tot i el que pensi la gent, aquesta cançó no es diu Me muero por conocerte.
1: No, ara no em diguis això.
2: No ho sabíeu, això?
1: No.
2: Es diu Sin miedo a nada, aquesta cançó.
0: Sin miedo a nada.
1: En serio?
2: No es diu Me muero.

0: Hombre, la hace calor, que os digo, mucho mejor.
1: Mucho mejor si hace calor. Ah, doncs mira, primera notícia.
2: Doncs investigant sobre aquesta cançó, el que he descobert és que té una història molt concreta, i és que Àlex Ubago la va escriure pensant en una noia que li agradava a la universitat, abans fins i tot de conèixer-la realment, vull dir, només l'havia vist.
1: Ai, que maco.
2: Ja, però...
0: Fantasejant, amb aquella, sí, ja té un món, no? Frega una mica l'stalking, eh?
2: Heu vist You de Netflix? No sé.
1: Bueno, però...
0: Tu imagina't, la primera vegada que parla amb aquella noia, t'he escrit una canció, però vostè quin és?
1: Doncs que maco, no?
0: Home, de zero, sense conèixer de res, és com, por favor, arroba policia, una mica.
2: Doncs el duet justament amb Amaia Montero el que va fer és que la cançó donés molt impuls. Amaia Montero estava sent molt coneguda en aquell moment amb L'Oreja de Van Gogh, sí. Llavors va ajudar que la cançó donés l'impuls que va tenir i que al final va ser un èxit rotund, ja, a Espanya. Vinga, va, ara ja deixem davant d'aquesta nostàlgia, aquest,
1: bueno,
2: aquest cuquisme.
1: Aquest bloc m'ha agradat tret de, del meu amic, però...
2: Rifitos d'euro. Doncs canviem de paraula. Vinga. I anem amb una paraula que sí o sí ha de portar cançons animades, perquè la paraula és festa.
1: Home, és que
2: demà marxem festa, de festa, perquè demà hi ha revetlla de Sant Joan.
1: Ah, t'anava a dir, no? Jo no començo vacances encara,
2: no, tu tampoc. No, però hi ha revetlla de Sant Joan.
0: Sant Joan és una festa.
2: Així que ens anirem de festa.

0: trigava, eh?
1: Però qui penses que és?
0: Ah, pensava que era la Taylor. No. Ah, no és la Taylor?
2: No, no és la Taylor.
0: Ah,
2: crec,
0: pensava que era la Taylor.
1: No, no, no.
2: No em surt el nom, per això, però no, no és la Taylor.
1: Tenia doble personalitat aquesta noia.
0: La Mia.
2: No, no és la
0: Mia. La Sia.
1: No.
2: Aquesta és la Carly Rae Jepsen, o Jepsen? No.
1: Chica Disney.
0: Ah, vale, la Hannah Montana.
1: Sí.
2: Ah, Hannah
1: Montana. La Miley Cyrus.
2: Cyrus.
0: Ai, doncs quina veu més dolça.
1: Home, és que és del 2009 aquesta cançó, vale, és que encara era Hannah Montana en aquell moment. El que passa que són de les primeres cançons que va fer ja com a Miley Cyrus,
0: vale,
1: intentant separar-se una mica
0: quan de, encara no s'havia pujat a cap bola
1: de demolició ni res.
0: No. Vale.
1: Doncs és Party in the USA, la primera cançó això que va fer Miley Cyrus fora del personatge de Hannah Montana. I la cosa és que és una cançó que en veritat no estava pensada per ella. És una cançó que va escriure Jessie G, que la coneixereu per la cançó de It's not about the money, money,
2: sí,
1: money.
2: Ah, sí.
1: I al principi era ella qui havia d'interpretar aquesta cançó. El que passa que a la Jessie G li agrada més composar que no pas cantar-les. Que igualment després ha fet molts temes que els ha cantat i han sigut èxits. Però en aquell moment va pensar, mira, crec que és una lletra que fins i tot biogràficament encaixa bastant amb la Miley, perquè és una cançó que parla d'arribar a Los Angeles, convertir-te en una estrella, venint tu d'un poble que sigui més ranchero, més tal, la història de la Miley Cyrus.
0: Total.
1: Llavors va decidir donar-li a ella la cançó i va ser un encert absolut, perquè entre el públic que ja portava acumulat la Miley de Disney Channel, totes les fans que tenia en aquell moment, més que després pogués sonar en ràdios convencionals, un èxit total, i que la Miley llavors també pogués madurar una mica en qüestió de públic, que pogués tenir un altre tipus de públic que no fos només infants de Disney Channel. Que tot això després la va impulsar al canvi total per deixar-se, per deixar enrere la imatge.
0: El blanc i el negre.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Party in the USA és una cançó increïble.
0: En festa tens moltes cançons, sí. És una mica com calor.
1: He hagut de fer tria amb les que jo més he ballat mentre anava escoltant.
0: Aquesta ha sigut la tria.
1: I aquesta cançó us he de dir, escolteu-la quan estigueu a soles. Hi ha un moment que, sabeu d'aquestes coses que estan cantant en anglès però tu tens la sensació que et diuen alguna en el teu idioma? En aquesta cançó
0: sembla
1: que...
0: Pasta.
1: Sí. Pues en aquesta cançó diuen un moment, aquesta nit a casa meva.
0: En català?
1: En català. Aquesta nit a casa meva... Sí, sí.
0: Ah, que bo!
1: Sí, sí, així que us convido a escoltar-la després quan estigueu...
0: Vale, sí, sí.
1: Vinga, va, anem amb la segona.
0: Vinga.

0: de chulo, ¿eh?
1: Has de...
0: Sí, fiestuqui.
2: Sí, sí,
0: però la lletra, bueno, pues, de Sant Simpson, bueno, sí, sí. Bàsiques.
1: Totes són així,
0: sempre
1: totes són així.
0: Mateix.
1: A mi m'ha fet il·lo portar-vos-la perquè aquesta amb aquesta cançó que és del 2015 és quan jo començava a sortir de festa.
0: Que guai.
1: És el que es portava a les discoteques en aquell moment. És Yell You a Party Animal, de Charlie Black, i aquesta justament és col·laboració amb Daddy Yankee, que també és com va arribar més a països hispanohablants. Hispanoparlants, perdó. Doncs aquest tema és un dels grans exemples de com el dancehall es pot fer un èxit global.

0: a tot el món. Charlie Black és un artista consolidat a Jamaica, però fora de Jamaica, sí que és veritat que no era molt conegut.
1: T'anava a dir, cançó... té una mica de to de reggae.
2: Sí, molt. Reguero.
0: Sí. Jamaica. Doncs amb aquesta cançó va ser la que es va fer més conegut mundialment, però també de dir, la cançó amb la que es va fer conegut i ja està, i el seu èxit fora de Jamaica és aquest.
2: Mm-hmm. One hit èxit, wonder,
0: One
2: no?
0: hit wonder internacionalment, perquè és com si, no sé... Estic pensant en algun artista d'aquí, com a Nil Moliner, se li fes famosa una cançó en tot el món,
1: mm-hmm. I ja està.
0: Però ja està, però nosaltres aquí el coneixem per més cançons, sí. Que no només una que se li ha pogut fer viral a tot el món.
1: Sisplau, que el Nil Moliner sigui internacional.
0: Sisplau, m'encantaria.
1: Home, seria fantàstic.
0: M'encantaria. A sobre, és tan bona persona.
1: Sí,
0: em cau molt
1: bé. Maco.
0: Doncs això és una cançó que va acumular milions de reproduccions a les xarxes socials, es va convertir en un clàssic modern de la festa, per dir-ho manera. I sí que és veritat que a mi m'ha passat que ara, quan surto de festa i ens la posen, uf, hi ha certa part del públic que...
1: Que es nota l'edat ja, també,
0: sí.
1: Eh?
0: Ah, sí, vaig dir, ja estem repassant coses antigues, saps, per dir-ho manera?
2: Benvinguda a l'equip.
0: És fuerte. I vinga, va, anem amb l'última cançó en festa, que aquesta també és curiosa.
1: Vinga.

0: sona?
1: La veu em sona,
0: molt.
1: No
0: la veu, clar, en aquell moment ell era un xaval.
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: El Justino Bieber.
1: El Justino.
0: El Justino. Justino amb Nicki Minaj, amb la rapera Nicki Minaj. És una cançó de l'any 2012 que es diu Beauty and the Beat. En aquell moment ja va ser molt famosa, es va fer molt viral. Va tenir un èxit espectacular perquè era just després que en Justin hagués tret el Baby, el One Time i tot. O sigui, vull dir que s'estava fent molt famosa en aquell moment. A sobre el videoclip està gravat, és una espècie com una pel·lícula Project X, de festa i tal, la típica mansió amb piscina i tal, no sé què, que el videoclip també en aquell moment és el que es portava, llavors èxit total. El que és curiós d'aquesta cançó, que per això us ho he dit, és que a partir de l'actuació del Coachella de l'any passat de Justin Bieber, la va posar aquesta cançó, el públic va embogir, i des de llavors segueix sent número 1 en plataformes digitals aquesta cançó, una cançó del 2012 que actualment és número 1 en plataformes digitals. És molt complicat i a sobre porta moltes setmanes sent-ho, perquè el concert ja fa temps del concert del Coachella. I això és una cançó que ja tenia èxit acumulat d'aquest moment, dels principis de la dècada dels 2010, però ara la dècada dels 2020 s'ha tornat a fer famosa. I és d'aquests casos que dius, és com es recuperen les coses d'abans i tenen molt d'èxit, perquè a mi em passa que jo ara parlo, clar, 2012, jo tenia 14 anys en aquell moment quan va sortir aquella cançó, jo estava a top en Justin Bieber i la recordo molt aquesta cançó. I clar, l'altre dia que estava no sé on i algú la va posar, vaig dir, però per què està sonant Beauty and the Beat, una cançó del 2012? I vaig veure les adolescents que ara tenen 12-13 anys a tope amb aquesta cançó i vaig dir, però orgullosa, super orgullosa.
1: A mi no sé per què em recorda una mica el Tomorrowland, o sigui, aquesta cançó la punxes al Tomorrowland, que té una mica com d'EDM i tal, i sí.
0: Bueno, és que és totalment els ritmes també que es portaven en aquell moment, perquè Tomorrowland era, vamos, el somni de tot adolescent en aquell moment.
2: No sé de què esteu parlant.
1: El festival Tomorrowland, el de Bèlgica.
2: Sí, però EDM...
1: EDM és un gènere de música electrònica, no.
0: Sí, és electronic dance music o algo així, no?
1: Sí, electronic dance music, sí.
2: Jo podria desaparèixer ara mateix, perquè no estic seguint.
0: Vinga, va, anem amb l'última paraula.
2: A veure, quina és?
0: He de dir que d'aquesta taula només una persona té això, que és un marit.
1: Com?
2: A veure què diu ara.
0: Som

0: Meghan Trainor està viatjant el 2015 amb Dear Future Husband, estimat futur marit. És una cançó que va escriure juntament amb el productor Kevin Kadish i que forma part del seu primer àlbum titulat Títol.
1: Sí, no s'ho va...
0: No s'ho va currar gaire, no?
1: Ho vam deixar escrit Títol,
2: Títol,
1: no?
2: Exacte.
1: Per omplir
0: i nunca se canvió.
1: Que ens hem oblidat de...

0: Doncs la Megan Trainor ha explicat que aquesta cançó s'inspira en les seves pròpies experiències personals en relacions passades en les que no se sentia com ben tractada i al final va dir, mira, vaig a fer una llista de coses que ha de tenir el meu futur marit. I al final les canta, Dear Future Husband, que sàpigues que jo vull aquestes coses i que jo
1: suerte
0: també
1: bonita.
0: I que jo també tractaré d'aquesta manera.
1: Jo t'ofereixo això,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, exacte. És el que jo t'ofereixo amb el mínim que espero. També t'he de dir, escoltes la cançó, mínimes coses, eh? Vull dir, mínim buen trato i respeto en la pareja, és el que pide.
1: M'agrada molt aquesta noia.
0: I responsabilitat afectiva. A mi també m'agrada molt la Megan Trainor. Trobo també que té molta personalitat i que sap treure's les castanyes de foc. Això està molt guai.
1: És molt xula aquesta.
0: I és una de les cançons que van ser més conegudes d'ella també en aquell moment. A partir d'aquí ha anat fent també èxit rere èxit, perquè avui en dia ho segueix patant. El que m'encanta d'ella també és que el seu future husband al final va ser el nen de Spy Kids. Ah, que a mi això m'encanta.
1: És fort, eh?
0: És molt fort.
1: És fort.
0: M'encanta l'Spy Kids, a mi també, llavors. Sí, va ser com, quina barreja. Em va encantar. Vinga,
1: per cert, Gerard.
2: Què?
1: Demà no... Bueno, ja diré perquè tens una... Però clar, no et servirà. Tens una cançó amb marit.
2: Amb
1: que...
2: marit?
1: Sí.
2: Vale.
1: Sí,
2: vale.
1: Sí.
2: Ja, ho... ja recolliré el guant.
1: Jo crec que és d'abans
0: dels 2000.
1: Dels 2000. Que és una cançó que ha descobert fa poc.
0: Mira, com el Justin Bieber, un èxit d'abans que s'està fent famós ara. Vinga, va, anem amb la segona, que aquesta sí o sí la coneixeu.
1: Vinga, a veure.

0: Karol G, és una cançó del 2024, així que aquesta és bastant actual. És un tema que va formar part de la nova etapa musical de la Karol G, on segueix una mica arrelada al tema reggaeton, però és un reggaeton una mica més emocional.
1: Sí. Més batxata, no?
0: Més batxatita, sí. Barregen, no es queden només amb el reggaeton, sinó que barregen més estils llatins, que al final també és el que crec que és el que mola, en el sentit de que pots explorar molt més, no? Vull dir, no sona tot igual. Que és el, sí, crec sí, que sí. Va ser la clau de l'èxit, sobretot d'aquesta cançó amb la Karol G. És una cançó que va tenir molt de recorregut a les plataformes digitals, a les xarxes socials, i actualment l'ha consolidat com una de les artistes més influents del panorama llatí. És una tia que ho està triomfant, sí. I que ho està patant moltíssim, que allà on va...
1: També s'ha currat aquesta.
0: Fa sold out i omple estadis i t'omple el que sigui.
1: Aquesta cançó a mi em va agradar molt perquè a les xarxes socials que dius, que va tenir molt recorregut, molts feien la versió d'ella, de l'altra, no?
0: Ah, mira, això la vaig veure.
1: No
0: ho
1: has vist?
0: No.
1: Doncs busca-ho perquè està molt bé. El cap i a la fi li està dient a un noi que està allà amb parella, no?
0: Sí,
1: si jo t'hagués conegut abans, no estaries amb aquesta.
0: Exacte.
1: No?
0: Exacte.
1: Doncs fan la versió de l'altra noia i és molt, molt curiós.
0: De l'altra noia.
1: Sí, sí, vai, sí.
0: Vai, vai. No te subas tanto,
1: una cosa,
0: no?
1: ¿Sabes?
0: Relájate.
1: Relájate porque relájate. Aunque lo hubieras conocido antes,
0: se queda
1: hubiera
0: como,
1: ¿no? Llegado yo y... Sí, sí.
0: Ay, mare meva, quin
1: perquè
0: triangle,
1: no deja de ser una mica despechado,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí.
1: Una mica Shakira.
0: Sí, tant.
1: Shakira, bueno, queja una mica.
0: És que s'havien unit molt en aquell moment, Karol G i Shakira, així que podien haver influències
1: sí,
0: pel
1: sí,
0: mig.
1: Sí, segur.
0: Vinga, anem amb l'última.
1: Ai, quina pena.
0: Aquesta és tot lo grande, eh? Aquesta sí? Ho heu de donar tot, sisplau.
1: Vinga, va.

0: del 2025, Míriam.
1: Jo pensava que era superantiga aquesta cançó.
2: No.
1: Per l'estètica.
2: Sí.
1: Doncs descans sense cançó.
3: Jo no la conec, aquesta cançó.
1: No?
2: No,
3: no la coneixia.
0: Ha sonat moltíssim a la ràdio. Doncs moltíssim. És Where is my husband.
1: No vull fer spoilers. No vull fer spoilers, però d'aquí uns dies tindrem aquí una noia que a tu cara me suena. L'ha imitat. Dono pistes.
3: Crec que ja sé qui...
1: I per això l'he conegut ara. I per l'estètica pensava que era... Per això l'hi he dit.
0: Jo em pensava que la coneixeríeu sí o sí, perquè a les ràdios musicals, 24/7 en bucle, aquesta cançó ha sigut increïble. Doncs és Where is my husband, de Rayet.

0: publicada el 2025. Rai és una artista britànica que ha crescut moltíssim en els últims anys. Sobretot va créixer després de trencar amb la seva discogràfica i començar a publicar música de manera independent. Què penses? Ostres. Que serà tot el contrari, que amb una discogràfica pots arribar molt més lluny que no pas de manera independent. Però ella, quan ha crescut realment, ha sigut quan ha sigut independent, s'ha encarregat ella de la promoció de la seva pròpia música i la veritat és que ho ha patat moltíssim. I la seva etapa recent de música està molt marcada per una llibertat creativa total, on ha volgut recuperar estils així, això que sona com antic, per dir-ho manera, sí, saps? Sí, sí. O sigui, són ritmes que avui en dia no es portarien, però que ho estan patant moltíssim a la ràdio.
1: Sembla pop de principis del 2000, sí. 2000, sí, no?
2: Una doncs mira, no d'aquí uns dies, demà la tornaràs a escoltar aquesta cançó.
1: Vinga.
0: Pues, és increïble.
2: I avancem una mica els continguts del programa.
1: Anem donant pistes, eh?
0: Molt bé, molt bé, m'encanta, m'encanta. Doncs fins aquí, amb Where is my husband, jo m'acomiado. ¿Dónde está mi marido? Where is my husband?
1: Where is Montse? Where is Montse?
2: Notes de veu. No, home, s'aturaria amb la centraleta, segur. Però la Montse no necessita ajuda per trobar un marit. Ni el necessites, Montse, ja també t'ho dic. Viu la vida, gaudeix i ja tens temps per tot. Que ets molt jove. Montse Valls, t'anà a dir bona rebella, però no, ens escoltem demà.
0: Claro.
2: No marxes.
0: No.
1: No marxis, no.
0: Aquí estarem.
2: Demà estarem aquí. Montse Valls, com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat. A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Hora de donar veu a una entitat amb finalitats solidàries a la nostra secció Ciutat Solidària. Avui coneixem l'associació La Sala Solidària.
3: Aquesta associació sense ànim de lucre es dedica a inserir laboralment persones en risc d'exclusió social al sector de l'hostaleria. La inserció laboral és el darrer pas després dels cursos tant teòrics com pràctics que ofereixen perquè aquestes persones s'insereixin al sector comptant amb les aptituds necessàries. Es tracta d'una entitat fundada per tres dones professionals del sector de l'hostaleria que compaginen la seva feina amb aquesta gran tasca solidària.

0: I, bueno, jo crec que tothom el coneix, però digues quin tema és.
1: És Jailhouse Rock, més coneguda com el rock de la càrcel, sí, d'Elvis Presley, i la porto no perquè tingui massa a veure amb el tema, sinó perquè té la mateixa edat.
0: Que parlaries de robatoris,
1: no,
0: d'estafes,
1: no,
0: o alguna
1: cosa. Bueno, podem parlar sempre que vulguis, perquè n'hi ha moltíssimes per Visum o per qualsevol i tipus de mitjà tecnològic. És perquè té 69 anys, aquesta cançó.
0: Ostres.
1: I és del tram d'edat que vull parlar, perquè sempre parlem de gent jove i tecnologia, però se'ns oblida que la gent gran també la fa servir.
0: I tant. I tant, els hi costa una miqueta més a vegades.
1: Exacte.
0: Hi ha aquesta bretxa digital de la que tant s'han parlat, però bueno, espero que estiguem anant pel bon camí i que, bueno, que les autoritats estiguin fent el que han de fer perquè els nostres grans no es quedin enrere.
1: Exacte.
0: Bueno, perquè... grans i no tan grans, perquè jo a vegades em perdo també.
1: Sí,
0: sí. I dius, ostres.
1: L'única manera de superar aquesta bretxa digital és amb formació. Totalment. I això sí, és el que han d'apostar tant les administracions públiques com segons quines empreses.
0: Tot i que tu parteixes de la base d'un estudi,
1: sí,
0: que contradiu el que estic dient jo.
1: És un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya,
0: sí,
1: que ens fa veure que realment la gent gran no està tan allunyada de la tecnologia com ens pensàvem. Jo quan treballo a l'agència, moltes vegades quan ens dirigim a un públic a partir dels 55-65,
0: sí,
1: i em diuen que mitjans digitals no, com si no toquessin Facebook o WhatsApp,
0: uh-huh,
1: quan en realitat, segons aquest estudi o segons el que anomenem l'EGM d'internet, sí, que és IAB, les persones grans tenen un contacte molt, molt estret amb Facebook i WhatsApp, sobretot. De fet, jo crec que Zuckerberg els hauria d'agrair que aquesta xarxa social encara aguanti aquí a Espanya, perquè sense ells ningú visitaria Facebook, per exemple.
0: No, no és cert, que quan em surt alguna notificació de Facebook que fa doncs molt de temps que no l'obro ni penjo res, sempre és gent gran.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: La família o el que sigui.
1: Són els que la fan servir majoritàriament. I la veritat és que cada cop fan un ús més extensiu de les xarxes socials i ja els comencem a veure fins i tot en xarxes com Instagram i algun TikTok, tot uh-huh, i que TikTok encara és bastant, bastant minoritari.
0: Se surt del tema, però ara que parlaves de TikTok, a mi em fa molta ràbia que quan algú gran està a TikTok se'l critica molt.
1: Sí, o se'l ridiculitza.
0: Sobretot si es dona. Què hace esta vieja aquí?
1: Sí, sí, sí.
0: I això està molt malament, perquè bueno, tothom té dret a fer el que li doni la gana amb la seva vida si no fa mal a ningú.
1: O el típic perfil de TikToker que agafa la seva àvia per enfotre-se'n, sí, i guanyar seguidors. I és una mica trist, perquè estàs...
0: Però després l'àvia ho peta,
1: Sí, sí, sí. Perquè les àvies fan molta gràcia a TikTok.
0: Sí, sí, sí. Jo segueixo una que m'encanta, és la canya, aquesta dona, i tant de bo arribi jo a ser com ella. Vinga, parlem de xarxes socials, també fan servir molt el telèfon,
1: Sí, Facebook i WhatsApp, sobretot. De fet, aquest estudi apunta una dada curiosa. Diuen que un dels motius principals pels quals la gent gran van començar a adoptar els smartphones, és a dir, els Androids o els iPhones, és el WhatsApp, perquè d'aquesta manera podien parlar amb els seus nets o amb els seus fills de forma gratuïta per estalviar-se el preu de l'SMS, i va ser aquest el canal d'entrada cap a aquesta mena de dispositius. Em va semblar curiós.
0: Home, i tant de curiós, perquè el preu, te'n recordes quan miràvem les lletra per lletra per no pagar més d'un missatge?
1: Si ara me'n recordo si eren 120 o 140 caràcters, però tenies una capacitat de concisió brutal.
0: No? D'aquí va sortir la mala ortografia que té la gent. També la pandèmia. Suposo que els sort van tenir la gent gran a la tecnologia i allà tots ens vam haver de posar una miqueta les piles.
1: Sí, totalment. La pandèmia va ser un moment en el que les xarxes socials i també les botigues online van aprofitar el moment per buscar el seu lloc, i també les persones grans que estaven més aïllades de les seves famílies doncs podien utilitzar-ho.
0: Escolta, també diu l'estudi que hi ha més homes que dones.
1: Sí, això s'explica per la tendència laboral. Les persones grans d'aquest tram d'edat, generalment les senyores, les dones, no han tingut un accés a la feina com el que han tingut els homes, sinó que han tingut feina a casa, o sigui, estan mestresses a casa. Per tant, el contacte amb la tecnologia no era tan natural com en el dels homes, els quals hi han passat més d'una forma més orgànica perquè ja feien servir l'ordinador a la feina. Per això s'ha explica.
0: Entenc que això ara està a punt de canviar, perquè dones que s'estan jubilant ara sí que han tingut accés a la feina, no?
1: Clar.
0: A qualcosa. A veure si capgirem una mica la truita. Aquí.
1: I només que a un bar. I allà pots veure doncs tot de gent gran que utilitza WhatsApp o Facebook mentre està prenent el cafè. I veus tant dones com homes. I sí, a poc a poc s'està equiparant l'ús de les xarxes socials i de la tecnologia entre ambdós sexes.
0: També al metro, jo que em fixo molt, jo vaig sempre amb un llibre, no miro el mòbil, més

0: que res per poc amb el Robin, també t'ho dic, eh? Però m'agrada molt llegir al metro. Abans sí que veia més gent gran, doncs amb diaris o amb llibres, ara no, eh? Ara ja de totes les edats, gairebé tothom, amb el mòbil, així que també
1: sí.
0: És un indicador.
1: I fan una cosa que a mi em fa molta ràbia, que és parlar per àudio en públic,
0: calla.
1: Que te n'assabentes de tot,
0: sí,
1: que dius,
0: sí.
1: Home, no cal.
0: Jo que vaig llegint, dius, ostres, és que està més interessant la conversa del costat que el llibre, eh?
1: Sí, sí, totalment, a vegades.
0: I fins i tot ho diuen al metro, sisplau, civisme. Al metro posem auriculars.
1: Clar,
0: per no molestar.
1: És que no costa res.
0: Per no molestar la gent. Ciberestafes són un públic també vulnerable, no? En aquest aspecte.
1: Totalment. Clar, és que són persones que tenen poca destresa tecnològica, normalment estan soles durant molt de temps, i a més tenen una capacitat adquisitiva mitjana, de manera que són un flanc fàcil i habitual pels ciberestafadors, perquè serà més fàcil que es posin nerviosos per l'edat que tenen, desconfiaran o confiaran més ràpidament en tu si tens prou habilitats socials, i a més saps que en podràs treure diners perquè tenen una pensió i tenen doncs, una capacitat adquisitiva que et serà positiva si ets estafador.
0: Aquí entra en joc la formació, però també les famílies. Jo cada cop que veig una estafa nova, truco al meu pare. Escolta, hi ha aquesta estafa nova, no cliquis aquí, sap que no ha de clicar en lloc, i els hem d'anar ajudant que no piquin amb aquestes estafes, que és això, et pot capgirar la vida, i per ells és un trasllat.
1: Sí, sí, totalment. Que... Aquí la formació és l'única manera de poder fer front a aquesta mena de problemàtiques.
0: Tot i que la gent jove també hi cau, amb les estafes, és evident.
1: Sí.
0: Perquè n'hi ha de tot tipus, ara.
1: De fet, ells estan molt sensibilitzats. Vaig estar parlant amb Enrique Carro, que és professor d'un casal d'avis, que els ensenya tecnologia, i una de les pors que tenen més grans és que els estafin. I estan molt conscienciats amb això. I cada cop s'estan posant més espiles a gent gran i toca menys el que no ha de tocar quan rep un SMS, el típic SMS de Correus o de Seur, que té aparença de fraudulent. O sigui que en aquest sentit podem començar a estar més tranquils.
0: I què et comentava aquest professor?
1: Doncs em va comentar una por que em va sorprendre, que és tenen molta por a trencar el dispositiu, a trencar el mòbil.
0: Què dius?
1: Sí, sí, i per això van amb els peus de plom. I jo pensava que a les xarxes socials sí que hi havien entrat, però no a la intel·ligència artificial. I sí, cada cop se'ls està ensenyant més, perquè tots els casals d'avis, vulguis o no, fan cursos de tecnologia, cosa que em sembla molt lloable, perquè l'única manera de trencar aquesta bretxa és amb formació. I els ensenyen la IA. I són autèntics cracs, o sigui, gent que agafa fotos antiga, la retoca, les coloreja, o agafa fotos dels nets i les edita, fan circular memes entre els seus grups de WhatsApp, o busquen receptes, o se'n van de viatge amb el casal o amb la família i busquen informació turística sobre Brussel·les, si van allà, etcètera. O sigui, cada cop fan un ús més intensiu de la intel·ligència artificial.
0: És que, imagina't el que ha de ser per ells, que venen d'una època analògica 100%, perquè tu i jo vam créixer una mica a cavall entre la tecnologia analògica i més digital, no? Amb la qual cosa, per ells, és un món totalment diferent. S'han hagut d'adaptar a les noves tecnologies quan ja tenien una certa edat, amb la qual cosa és encara més lloable si la fan servir.
1: Clar. Jo me'n recordo quan mon pare que al·lucinava amb el concepte internet, no? Està circulant tota informació per aquí sobre com us envieu els correus. Que, clar, si t'hi pares a pensar és com molt màgic i realment necessiten algú que els formi per no quedar-se una mica enrere. Perquè una de les coses que més critiquen sobretot són les apps bancàries i la de salut. La bancària perquè ja no pots anar a l'oficina a fer cap mena d'acció, sinó que tot ho fan fer a través de l'aplicació bancària. I la de la salut, el problema de la salut és que està tan blindada a nivell de seguretat que cada cop que hi accedeixes has de posar la contrasenya. I això és un hàndicap, perquè a més costa bastant. Pots demanar hora al CAP presencialment, però ja has d'anar. Per telèfon pràcticament és impossible, perquè sempre hi ha molta cua. De manera que aquesta tendència d'utilitzar les apps per fer moltes gestions és una de les problemàtiques que més critiquen.
0: I que posen moltes traves. L'altre dia vaig intentar fer un tràmit escolar. No vaig poder.
1: Clar.
0: No vaig tenir nassos de saber com aconseguir-ho. Et demanaven mil històries, mil coses, que dius, però a veure, posant aquestes dades, si ja poso el meu DNI i poso el que sigui, ja sabeu que sóc jo, podeu donar les dades del meu fill, sisplau. No, ja va haver-hi manera, tu. Així que potser no són tan grans, els que
1: tenen
0: aquesta bretxa.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Estem començant una setmana ben especial perquè és la darrera del mes de juny, la primera del mes de juliol, i és que ja és dilluns 29 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això ja se'ns acaba, el mes de juny. Ja estem pràcticament acabant el primer semestre, o sigui, els primers 6 mesos de l'any, i ja encararem l'inici del final d'aquest any, perquè clar, ja a partir d'aquí tot fa baixada, ja a partir d'aquí ja si és juliol, doncs ja anem camí de la Mariah Carey i All I Want For Christmas Is You. Sembla mentida, sembla que no pugui ser. Doncs això, per tant estic content de no haver tret els llums de Nadal de la terrassa, que cada cop són més els que els tenim ja de forma perenne, fixa, tot l'any. No, home, perquè són solars aquests i entre que desenredes de tot, ja es queda aquí. En fi, David, què podem dir dels 29 de juny? A veure.
1: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de l'Esclerodèrmia, que és una malaltia autoimmune. Tenim també que és el Dia Internacional dels Tròpics. Tròpic de Capricorn, ja sabeu aquestes coses.
0: Sí, sí. Mm-hmm.
1: Tenim també que és el Dia Mundial del Disseny Industrial.
0: Val.
1: I si anem cap als Estats Units, avui tenim que és, ja ho direm en el santoral, però clar, avui és la revetlla de Sant Pere.
0: Ah, clar. Sí.
1: Ah, Sant Pere i Sant Pau, doncs són els dos sants destacats que tenim avui, i a més hi ha la revetlla. I si anem cap a Estats Units, avui tenen d'una banda que és, mira, el Dia de les Abraçades.
0: Ah, carai, mira.
1: És maco, això.
0: Sí, està bé.
1: Tenim també que és el Dia del Fang.
0: Bueno.
1: Cadascú, que faci el que vulgui, saps?
0: Sí, abans el primer que se't passi pel cap i tothom feia en cendrer, per sort tot això ja ha canviat, però sí, és així.
1: Tenim també que és el Dia Nacional de les Càmeres de Fotos.
0: Val.
1: Una cosa que cada vegada està més en desús, perquè des que tenim els mòbils ja la càmera de fotos cada vegada s'utilitza menys.
0: Sí, totalment.
1: El Dia de les

0: cabanes de troncs, molt americà també això, sí, la cabana davant del llac.
1: Sí, exacte. Que no acaben bé aquestes pel·lícules.
0: No, aquestes pel·lícules sempre hi ha un assassí per la...
1: Sempre, i se separen de seguida. Sí. Para que ir todos juntos y Susan puede ir sola primera a investigar un poco, y que després han d'anar, Susan, ¿dónde estás? Sí, pues això, no acaba bé.
0: Avui és el Dia Nacional dels Nois, tots els homes una mica joves, per celebrar el seu paper a la societat, la cultura i la vida.
1: Ens queda lluny, això, dels nois, però bueno, sí.
0: Què hi farem? Sí. Tenim també que és el Dia Nacional de les Màquines de Fer Gofres.
1: Les gofreres, doncs,
0: Les gofreres, sí. Bueno, ells en diuen les bafleres, no?
1: Ah, clar. Waffle.
0: Una baflera.
1: Waffles els cels, no? Waffle machine.
0: I tenim que és el Dia Nacional de la Mantega d'Ametlles.
1: També light.
0: D'ametlles no l'he provada mai.
1: Jo tampoc, però m'imagino que ha de ser molt light, Jo he de dir... Un rico sándwich con manteca de almendras y 50.000 coses que et posin així com de grossos, de grans, que són de gruixuts, que són els americans, i així tot han de tenir aquelles rodes, els cotxes yanquis, que mare meva, fan fredar. Doncs déu-n'hi-do, això tots... No tenen més dies, els americans, del pastís de qualsevol cosa, que és habitual?
0: Bueno, podem dir que al Vaticà avui tenen... anem cap a un altre estat. En Vinga. Aquest cas, avui és el dia del Papa.
1: Ah, doncs mira. Sí. D'aquí no, del Vaticà, en aquest cas.
0: Bueno,
1: no
0: hi ha. Del que hi hagi, suposo,
1: de l'actual. Del que toqui, del que toqui.
0: I si anem cap als sants, Vinga. Doncs mira, avui tenim a Santa Maria d'Utianchi i Santa Magdalena d'Ufengju. Tenim els sants Pablo Wuhuan, Juan Bautista Wumantang i Pablo Wuguanchu.
1: Molt bé.
0: Tenim també que és Santa Emma de Gurg, Sant Pere i Sant Pau.
1: Sí.
0: Tenim Sant Ciro de Gènova i Sant Cassio de Narni.
1: Ostres, aquest tenia un rellotge guapo, sí. El que tenia el rellotge Casio, i el que era de calculadora ja no t'explico, aquell és el que... Hi havia alguns amb jocs de rellotges,
0: sí,
1: d'aquests, que tenien algun joc així senzillet, però que, bueno, eren les delícies, I uns de Transformers, també recordo jo de quan era petit. Bueno, en fi, històries dels rellotges, dels Casios, que també tenien aquells teclats, aquells que tothom tocava el teclat Casio, doncs aquí fins i tot es deia, no?, que una cosa sonava Casio Tone, és que sonava molt, molt cutrillo. Doncs això en quant als sants, en quant als dies internacionals, però viatgem. Anem a veure què passava fa tot just un segle, per tant anem a veure què passava un 29 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just 100 anys.
0: A La Vanguardia avui ens parlen de El Laboratorio de los Helados Próceres. Una buena comida es incompleta si no tiene un digno final. El helado. Completament d'acord.
1: Sí, sí, home, i tant.
0: El moderno gourmet no ignora que el helado, lejos de dañar la salud, la favorece, activando las funciones digestivas.
1: Home, a veure...
0: Molt a favor, molt a favor.
1: Ens ho fem venir bé, això, una mica, però sí, ja és això, ja està bé.
0: La favorece activando las funciones digestivas, estimulando energías vitales. Uno de los goces lícitos del moderado vivir consiste en tomar asiento en la terraza de un café céntrico durante los ardorosos atardeceres estivales y saborear uno de esos gratos preparados que refrescan la sangre y hacen desaparecer el estado de pesadez característico de las comidas fuertes. La ciudad condal cuenta a este objeto con un establecimiento modelo, orgullo de todo barcelonés, ya que siempre que nos visita un extranjero, le brindamos, por muy exigente, cosmopolita y curioso que tenga el gusto, el halago de un helado. Sara Bernhardt, de una casata siciliana de Florida, o bien... un rico sorbete de fresa. Vaya, por helados, entre el espléndido surtido de 40 o 50 que confecciona a diario la Horchatería Valenciana de Cortes, esquina Paseo de Gracia.
1: ¡Venga!
0: Al atardecer, la famosa horchatería es el punto de cita de la gente bien. Clientes diarios de la casa son las más distinguidas personalidades del mundo elegante de uno y otro sexo. Muchas notabilidades de la política y las figuras más salientes del comercio y la banca. Es en esta horchatería donde han adquirido sutileza y refinamiento muchos paladares próceres, pues si la popular María de Blas, su afortunada propietaria, es la innovadora de los más sugestivos y elegantes modos de preparar los deliciosos helados que sirve, hasta el punto de haber eclipsado la fama de aquel repostero de Luis XIV, cuyo nombre guarda la tradición por ser el inventor del llamado quesito helado, en el difícil e interesantísimo arte de Brillat Savarin. Resulta también un excelente artista que ha merecido repetidas veces las alabanzas del rey por su exquisito buen gusto en preparar los selectos y variados menús que han saboreado a su paso por Barcelona la familia real, los grandes de España, los políticos en boga, cardenales, prelados y altos dignatarios de la corte pontificia. Sin un marco de lujos suntuosos, sin fastuosas elegancias ni reflejos deslumbrantes de lunas, el éxito rotundo de este establecimiento no puede ser un capricho versátil de la moda. Más bien, es el milagro de una mujer de bravo aliento y médula española, incansable en el trabajo y que a fuerza de genial intuición ha sabido elevar la industria a la categoría de bella arte. En sus viajes por Europa, María de Blas aprendió la suculenta manera de preparar los sabrosos platos extranjeros y adquirió el secreto de las excelencias de una fina repostería. Hoy le cabe el orgullo de que algunas de las complicadas mixturas reposteriles de novísima creación...
1: Reposteriles? Em sembla ja fascinant. Em té totalment boig.
0: Mixturas reposteriles de novísima creación que están de moda en el extranjero sean copia de las que hemos gustado aquí hace años en el mencionado establecimiento. Modelo de practicismo y de higiene resulta por su instalación, utillaje y procedimientos, así como por la bondad de las materias empleadas. La horchatería valenciana, que sin perder su medio ambiente sencillo, pone una nota de elegante cosmopolitismo en la vía más concurrida de la urbe. Signa Enrique Jàvega.
1: No es podia imaginar... Però, escolta, que bé que s'ho treballava, eh? Que bé que s'ho treballava. Vas descobrint, et va donant petites pistes, et va donant petits, eh? Com deia, ja el començo a calar, però sí, al final acaba sucumbint aquest públic reportatge tan meravellós que fèiem fa un segle i que tenia aquesta elegància també, eh? Del saber fer, del saber explicar i de, bueno, és tot un art també, eh? El saber vendre les coses és una cosa també important. Doncs bé, això ho teníem a La Vanguardia?
0: Sí, avui només tenim La Vanguardia.
1: Doncs ja és això. Doncs ara anem amb d'altres històries per començar la setmana aprenent molt i recordant molts aspectes. Anirem després a l'entrevista del dia i així us acompanyem fins a les 6, iniciant setmana, iniciant aquest Nits de Ràdio del dilluns 29 de juny del 2026. Seguim.

0: El 1981, un director alemany va decidir rodar una de les pel·lícules de guerra més cares de la història del cinema europeu, ambientada dins un espai que no fa més que un autobús de llarg i en el qual no hi caben ni decorats amplis, ni llum natural, ni una comoditat mínima. El resultat va ser Das Boot, el submarí, una obra que avui dia se segueix considerant una de les millors pel·lícules bèl·liques mai rodades i que va demostrar que per fer tremolar l'espectador de vegades no cal ni sortir a l'exterior, ni tan sols obrir una finestra. I és que dins d'un submarí no hi ha oportunitat de fer-ho.
1: En el otoño de 1941, el submarino alemán U-96 zarpa de un puerto francés con una tripulación de 43 hombres. No podían imaginar lo que les iba a ocurrir. El submarino. El mar rugía en torno suyo. Habían salido de caza y ahora eran la presa.
2: ¡Alarma! ¡Alarma!
0: Wolfgang Petersen tenia 41 anys quan va estrenar Das Boot. Havia fet televisió i un parell de pel·lícules, però res que l'hagués convertit en un nom conegut internacionalment. Amb el submarí, tot això va canviar d'un dia per l'altre. La producció va costar 32 milions de marcs alemanys de l'època, uns 13 milions de dòlars, una xifra que la convertia en la producció alemanya més cara fins a aquell moment. La major part del pressupost es va gastar en una sola cosa: construir dues rèpliques a escala natural d'un submarí tipus V-IIC. Una per als interiors, instal·lada als Bavaria Film Studios a Múnich, i una altra per als exteriors i les escenes a la superfície. Les rèpliques es van construir seguint els plànols originals facilitats pel Museu de la Ciència i la Indústria de Chicago, que custodiava documentació tècnica sobre aquells submarins, i van ser construïdes pel mateix constructor original de les embarcacions per garantir la màxima fidelitat tècnica. El resultat era tan realista que quan un actor entrava al set, l'efecte claustrofòbic era immediat i totalment físic. No hi havia res de decorat de cartró-pedra. Tot era metàl·lic, angost i opressiu. Petersen volia que els actors visquessin la realitat del submarí, no que la representessin. La diferència quan es veu la pel·lícula és palpable en cada pla. El tagline alemany de la pel·lícula ho resumia bé. Traduït venia a dir un viatge al límit de la ment. Petersen volia guiar l'espectador a través d'una experiència que anés més enllà del cinema de gènere convencional i mostrés el que la guerra realment és: tedi, por, espera i moments de terror absolut intercalats entre setmanes de no res.
3: Nos vemos mañana. He de hacer una llamada.
4: Philip, esto no es lo que era. Son todos unos críos. Fanfarrones y falsos.
5: Échate el petate al hombro y adelante. Confía en el Führer.
4: Con el tiempo cambiarán.
0: La rèplica exterior va protagonitzar un dels episodis més desconcertants de tot el rodatge. Un matí, l'equip tècnic de Petersen va arribar al plató de Bavaria Film Studios i el submarí no hi era allà. No hi havia cap nota, no hi havia cap explicació. El submarí havia desaparegut durant la nit com si la Terra se l'hagués empassat, cosa que en sentit literal hauria estat el destí adequat per un submarí, però que en un plató de cinema resultava considerablement menys romàntic. Resulta que Steven Spielberg estava rodant en aquells moments la pel·lícula d'Indiana Jones A la recerca de l'arca perduda, en el mateix complex de Bavaria Film Studios, i havia llogat la rèplica exterior per a una escena de la seva pel·lícula. El problema era que ningú no havia comunicat l'acord a l'equip tècnic del submarí. Quan el personal de Petersen va arribar a treballar i va trobar l'exterior del plató completament buit, va ser necessari fer algunes trucades per esbrinar on havia anat a parar el submarí. Dues de les pel·lícules més importants de l'any 1981 van compartir el mateix submarí de cartró-pedra de manera no del tot coordinada. El cinema, en el fons, és un art molt pràctic i, de vegades, també un art lleugerament caòtic en la gestió dels recursos. Das Boot estava basada en la novel·la homònima de l'author Gunter Buckheim, publicada el 1973. Buckheim no era un autor qualsevol. Havia estat corresponsal de guerra de la Kriegsmarine i havia navegat en el veritable U-96 l'any 1941, fotografiant i documentant la tripulació en acció durant una patrulla real a l'Atlàntic Nord. La seva experiència era de primera mà i absolutament única. Per aquells escrits i fotografies de guerra, havia rebut la Creu de Cavaller amb fulles de roure. Peterson va comptar amb dos assessors directament connectats amb la història real. Henrik Lichtman Willenbrock, el capità del U-96 real durant la patrulla que va presenciar Buckheim, i Hans-Joachim Krack, primer oficial d'un altre submarí. La fidelitat tècnica era una obsessió de producció que va impregnar cada detall del rodatge. Buckheim, però, va ser una de les poques veus que va criticar la pel·lícula quan va estrenar-se, al·legant inexactituds històriques i una representació inadequada dels fets. Una posició que la crítica va trobar com a mínim curiosa, tenint en compte que el propi Buckheim havia explotat aquella mateixa experiència en tres formats diferents: un relat publicat durant la mateixa guerra, la novel·la del 1973 i un relat de no-ficció dels mateixos esdeveniments tres anys més tard. La sensació generalitzada era que una bona part del seu malestar provenia de

0: El fet que Peterson havia preferit escriure el guió ell mateix en lloc de cedir-ho a Buchheim. Quan algú que ha venut tres vegades la mateixa història s'indigna perquè un director prefereix escriure el guió, la indignació admet lectures diverses.
1: La carrera de un jefe militar está sujeta a una completa dedicación. Sin el ejemplo del jefe, la disciplina es imposible. Solo se haría daño a sí mismo. Y nadie tomaría sus palabras en serio. Y eso es lo peor que podría ocurrirle a un militar. Si sus órdenes no son respetadas y aceptadas, estará perdido. Porque lo único que importa es que se cumplan sin hacer preguntas. El jefe que no da buena imagen ante la tripulación...
2: Pues está bien aquí,
1: ¿eh? No tiene nada que hacer aquí. Porque el dar órdenes sin sentido...
2: No hay correo ni teléfono.
1: Si hay que recordar las palabras de...
2: Hay buena ventilación.
1: La obligación de un capitán es...
2: Los paneles son sólidos.
1: Y a morir si es preciso.
2: La comida es gratis. No podemos quejarnos.
3: Es como la mierda. Siempre huele mal. Pero no se queja de su mal olor. Son los demás quienes lo hacen.
0: Una de les decisions artístiques més conscients i deliberades de Peterson va ser presentar la tripulació del U-96 com a homes normals atrapats en una guerra que no han triat i sobre la qual, en molts casos, guarden una actitud de cinisme resignat. El capità, interpretat per Jürgen Prochnow, és obertament escèptic sobre la guerra i crític sobre la manera en què s'està gestionant des de dalt. Els homes escolten discos de música americana a bord, no responen a la salutació nazi, porten barba llarga i uniformes bruts i mullats com portarien realment en una patrulla de setmanes sense possible higiene. L'únic que es rasura cada dia i manté l'uniforme immaculat és el primer oficial nazi, el personatge més antipàtic de la pel·lícula, sense que això sigui cap coincidència. L'interior del submarí era tan fidelment reproduït que Peterson podia moure la càmera en travelings llargs que anaven de la proa a la popa, passant per tots els cossos apilats, per tots els tubs, manetes i mecanismes, construint una sensació física de confinament que no s'obté amb cap altre recurs tècnic. La claustrofòbia és real perquè l'espai és real. El públic sortia de la sala amb la sensació que havia estat a punt d'ofegar-se, cosa que és exactament el que Peterson buscava. Herbert Grönemeyer, que interpretava el corresponsal de guerra Werner, l'alter ego fictici de Buchheim, era en aquell moment conegut principalment com a músic. Des Wood el va llançar com a actor de cinema, si bé ell va acabar tornant a la música i anys més tard es convertiria en un dels cantants de pop alemanys més populars de la dècada dels 80 i 90. Un itinerari professional certament poc habitual, passar de submarinista de ficció a icona del pop europeu en menys de 5 anys.
2: Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vaya. Un carguero alemán acaba de arribar.
4: Con la panza llena de torpedos, provisiones y combustible.
2: Será un buen botín, Crickbone.
4: Sí, señor. Un botín de primera.
5: Paren motor de estribor.
6: Hemos llegado.
5: Paren motor de babor. Oficiales al puente.

0: Caballeros. Saludemos a la tripulación del submarino 196. ¡Sí!
1: ¡Ay!
0: ¡Sí!
1: ¡Ay!
0: ¡Sí!
1: ¡Ay!
2: La pel·lícula El submarí es va estrenar a l'Alemanya Occidental el 17 de setembre del 1981 amb l'obertura més àmplia de la història del cinema alemany fins a aquell moment. La versió internacional que va arribar als cinemes nord-americans durava uns 140 minuts, distribuïda per Columbia Pictures, tant en versió original alemanya com doblada a l'anglès, i va recaptar 11 milions de dòlars només al mercat nord-americà. La versió emesa per la televisió alemanya, el 1985, en format de minissèrie de 6 capítols, durava 5 hores. El 1997, Peterson va supervisar el seu tall

de director de 3 hores i mig. Existeixen, per tant, almenys 3 versions significativament diferents de la mateixa pel·lícula, depenent de si l'espectador vol la que encaixa en una tarda, la que ocupa un cap de setmana sencer o la que és, com en tants altres aspectes de la vida, una opció intermèdia. A la cerimònia dels Oscars del 1983, Desboot va rebre 6 nominacions: millor director, millor guió adaptat, millor fotografia, millor muntatge, millor so i millor edició de so. Va ser el film alemany amb més nominacions als Oscars fins que, el 2022, l'adaptació de Sin Noticias del Frente va superar aquella marca. Cap de les 6 nominacions de Desboot es va convertir en premi, cosa que no va impedir que la pel·lícula recaptés gairebé 85 milions de dòlars arreu del món, 6 vegades el seu cost de producció, i que la seva reputació no hagi fet res més que créixer en les dècades posteriors. El final de la pel·lícula és deliberadament diferent del que va passar en la realitat. L'1-96 real va ser enfonsat pels aliats, sí, però mentre estava atracat i fora de servei a Wilhelmshaven, no en cap port de combat actiu. Peterson va triar un final tràgic en plena activitat. Un atac aeri sobre La Rochelle que destrueix el submarí i mata el capità just quan han aconseguit tornar a port sa i estalvis, després de sobreviure a l'impossible. Un final que, paradoxalment, té quelcom d'alliberador. El capità mor dret a la llum del sol, veient enfonsar-se el seu vaixell. Una mort molt millor que la que li hauria esperat 100 metres sota les aigües gelades de l'Atlàntic Nord. I una imatge final que, més de 40 anys després, continua sent una de les més colpidores de tot el cinema de guerra del segle XX.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Sabeu que a molta gent li interessa molt certes notícies, esdeveniments, fets que són així de, doncs de crims, d'assassinats, del true crime, totes aquestes coses que es diu, i el que comporta doncs que aquests temes agraden molt a la societat, i això més o menys es coneix. Però estan apareixent altres conceptes que val la pena que el puguem analitzar bé i que s'engloba dins d'un terme que es podria comentar, és el dark tourism, el turisme fosc, no? És a dir, el fet d'anar a visitar llocs on han succeït tragèdies, crims, fets terribles, no? I que tenen molta tirada. I ara, darrerament, s'està veient doncs, amb el cas d'Isaac Andic, no? Per tant, tot això ens sembla molt interessant de poder conèixer quins són els motivadors o què pot fer que la gent sigui més o menys propensa a apuntar-se, no? Això, a tenir aquesta curiositat, morbositat. Millor ens ho explica la doctora Tània Estapé, que és psicòloga clínica i professora de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UBIC-UCC i vicepresidenta a més de la Societat Internacional de Psicooncologia. Tània, gràcies per passar pel programa un cop més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A veure, què ens pot portar? A tothom li atrau igual? Hi han factors? Són molts els dubtes que podem tenir de com pot ser que això doncs doni tanta activi a tanta gent, no?
1: Sí, és una cosa curiosa, que així el sentit comú no ens ho expliquem, però realment, clar, deuen haver-hi diverses explicacions. Jo sempre penso també que som molt diversos, no? Que el ser humà també hi ha gent que no li agrada gens tot això, i aquests potser no els veiem tant. També penso que a vegades, el ser humà avui en dia, estem parlant ara d'Occident, no té tantes, de moment, tantes tragèdies, i llavors
0: correcte.
1: A vegades hi ha per piràmide, no? Per la piràmide de Maslow, que quan més cobertes tens les teves necessitats, més, diguem, et busques, no?, altres preocupacions, doncs el millor, hi ha gent que hem llegit que recreen determinades fets horribles de la història de la humanitat, perquè realment no els han viscut i perquè realment tenen cobertes moltes altres necessitats. I finalment, a vegades penso també que és una manera de defensar-nos, no? Allò que diuen del culpar la víctima, no?
0: Sí.
1: De que si jo això no sóc així, o no em pot passar a mi, o jo no ho puc fer perquè, veus?
0: A mi no em passarà, no?
1: Això i això que estic veient quan vaig a veure aquestes escenes, jo això no em passarà. I això també és una protecció que fem moltes vegades, no? Davant de la tragèdia, davant de situacions, no?, horribles, doncs buscar com jo me'n puc, que és totalment fals, no?,
0: sí,
1: però com
0: sí,
1: jo
0: sí.
1: Puc salvar-me'n, no?
0: És curiós perquè això que ens explica la doctora Tània Estapé sobre, per exemple, la piràmide de Maslow, i el fet de si jo estic cobert més o menys i tinc una vida tranquil·la, no? És a dir, no tinc la percepció de que el risc forma part de la nostra vida, explicaria també molt perquè hi ha tanta tendència a segons quins tipus de videojocs, no?, per exemple, que són més de situacions límit, no? Perquè dius, com que jo sé que això és un joc, no?, pues, em permet recrear aquestes sensacions, però jo estic cobert, no?, estic tapadet amb la meva manteta mentre estic jugant, no? I això també pot ser un factor, que sí?
1: Sí, realment, vull dir, el fet de que, inclús nanos, perquè a vegades tinc pacients adults, que et diuen, ostres, com un fill fa això i això, i tal, clar, els diuen això que deies, no?, de, home, no, mama, si només és un joc, no?,
0: clar,
1: però clar, preocupa el fet de que atraigui aquest joc, oi, a nanos joves, però sí, està passant realment.
0: És ben curiós. Això de, per exemple, visitar, sempre hi ha aquest punt del moment, Tània, en el que estem vivint, d'aquesta sobrevivència, per exhibició, no?, de les vides a través de les xarxes socials, i fa que molts

0: cops una essència que seria més tranquil·la es converteixi en una cosa que sembla més aquesta morbositat o falta de comprensió realment, no? Jo, per exemple, penso molt en la gent quan visita, doncs, Auschwitz o llocs d'aquests, sí, on han passat coses molt greus, o llocs que són mausoleus, que són autèntics llocs de respecte, d'homenatge, no?, de tranquil·litat, i que el silenci allà, no?, i el silenci global, no?, com a concepte ampli, no?, hauria de ser el més important, i veus que hi ha qui sí, hi ha qui sí que es fa doncs una fotografia amb respecte, però hi ha qui no, hi ha qui no està entenent, està pensant més que està en un lloc que és mediàtic, anem a posar aquestes cometes, no?, que és com si fos una catifa vermella, no?, com si fos un d'allò que li posen, un fotocall que li posen on la seva foto lluirà, no?, i això a vegades és molt dels temps en els que estem, també.
1: Sí, és ben veritat, és un tema de bueno, diguem, jo crec d'una mica de frivolitat en quant a aquesta cosa de gent que no ho ha viscut, que no ha viscut tragèdies, clar, pensem ara, jo tampoc em vaig viure de guerra, no? Però ja, la gent jove d'avui en dia encara menys, perquè jo sempre dic, nosaltres a l'Holocausto i a la Guerra Civil Espanyola els tenim molt present, cert, encara que no ho haguéssim viscut, no?
0: Cert.
1: I ara cada vegada és menys, cada vegada reivindiquen coses que dius, no sé si saben el que diuen, no?
0: Correcte.
1: I és veritat que a vegades quan més tenim, malauradament, doncs més ens compliquem la vida a nivell de què volem o de lo que necessitem. I és probable que aquests nanos més joves que no han viscut, que ho han tingut tot, que no se'ls ha, diguem, entrenat a la frustració o al no, busquin altres maneres d'autoregular-se, no? Tampoc vull demonitzar una generació, no?
0: Correcte. Però de buscar els límits, no? Fins i tot, de forma conscient o inconscient, no? De buscar quins són els... on et cremaràs, no? Com si diguéssim, si fiques la mà, no? Ja veuràs que et cremaràs, no? Tots ens hem cremat una mica en algun moment, no? De les nostres vides, i és un aprenentatge que, per molt que tu expliquis, nen, que prendràs mal, i fins que no prens mal, dius, ah, pues sí, no? I al final, escolta, forma part del nostre procés d'aprenentatge, que sí?
1: Sí, bueno, a veure, el tema de la frustració, això ja ho diem fa molt de temps, bueno, doncs que no s'està entrenant, no has de voler fer patir el nano, no? Però inclús a nivell d'estructura cerebral, l'autocontrol, el regular-se, l'esforçar-se, inclús amb la postura, no? A vegades veus estudiants joves que se senten o que es vesteixen d'una manera molt còmoda, que em sembla molt bé, però el petit esforç que tu fas per seure bé, o el petit esforç que tu vas... Bueno, però és que estic anant a un enterrament. Home, no cal que vagi com abans, que anaven...
0: Clar,
1: però vaig...
0: cert,
1: no?
0: Totalment cert.
1: Que la gent ho veu com una cosa antiga o antiquada, genera la possibilitat del control esforçat, que diem, no? Que és bueno, sempre es diu les emocions, no? Són el cavall, i l'escorça prefrontal, el racional, és el genet, no? I clar, aquest genet se l'ha de fer treballar, perquè si no, no treballa. Llavors, sí que jo penso que molts nanos, que a vegades dius, però com poden fer això? O com els hi pot agradar això? A vegades, bueno, doncs és una manera també de provar límits.
0: Jo també
1: sempre els dic que els pares han de posar límits.
0: Sí.
1: Uns o altres. Clar, tu no has posat límits, nanos que ho tenen tot. L'adolescència és una època per provar la teva identitat, per trobar-te tu mateix, per posar-te contra, no? Tu, quan ets petit, si els teus pares, ara dic un exemple, són creients, tu també ho ets, si els teus pares són més de dretes o més de... no? Llavors hi ha un moment, que és l'adolescència, en el qual tu, inclús a vegades, et poses a l'altre extrem, no?
0: Sí.
1: Clar, com que això no els hi passa, perquè no se'ls prohibeix, no se'ls...
0: se'ls dona més llibertat en aquest sentit.
1: Clar,
0: que no
1: són
0: cal
1: nanos
0: que, sigui,
1: que necessiten, tu pensa que a l'adolescència hi ha una cosa que es diu la percaça de sensacions, que és que el nostre cervell, com que està molt manat per aquest sistema límbic, que és l'emocional, necessita... De fet, passa, ara ja anant més enllà d'aquest tema del gust per lo tràgic, però, per exemple, típic, te'n vas al camí de ronda i els nanos joves com es tiren, que dius, un d'aquests es partirà la mèdula.
0: Sí.
1: O ara juguen a veure qui aguanta més el mocador, no?, amb un nus. O aquí, això és la percaça, necessiten alimentar aquest cervell que està bullint, no?
0: I que hi ha un punt de no conèixer realment el risc que comporten.
1: Exacte. Exacte, i què passa? Que llavors aquests nanos els agrada tot. Va, anem tots, jo primer de carrera, jo vaig fer psicologia, me'n recordo que una de les excursions era anar a veure els morts de la facultat de medicina, que jo no hi vaig anar mai, per cert, però vull dir, sí, clar, era com, va, anem, oh. I si tu, algunes dèiem, ui, no, encara els suposava més excitació de, mira el que anem a fer, no? Doncs una mica, jo penso que també ve per aquí, perquè a la joventut la gent necessita aquests estímuls. També hi ha gent gran que es recrea amb tot això dels crims, hi ha gent que li agrada molt, vull dir, tot el tema així és morbós, hi ha gent que realment li agrada molt, i no només... A la gent jove, també
0: hi ha gent. I que gent hipertranquil·la, però vull dir que es vol ficar en aquelles situacions, vol imaginar aquelles situacions, perquè entén que és una cosa molt diferent, que és una cosa que no farà mai a la vida, no? Però que li atreu, no? Perquè té aquest punt pervers, no? Que té aquest punt de ostres, no? De novetat, com que tu no faries aquesta reacció, doncs et pot atreure que algú la faci, no? I aquí, hi ha un factor que, Tània, que jo crec que és molt interessant d'avui dia, i és de que abans, per exemple, doncs, jo què sé, podia ser que algú, doncs, a cop i volta dius, pues va, avui em ve de gust una, pues això, una novel·la de crims i de gent perversa. Bueno, però demà agafaves una altra cosa i ja està, no tenies tanta necessitat de definir-te o de ser conscient de que és que a mi m'agrada això, no? Sí, avui en dia amb els algoritmes i tot el que suposa, com estiguis dos dies veient notícies d'aquestes, l'algoritme ja et comença a bombardejar.
1: I tant, i tant.
0: I això ja et condiciona.
1: Bueno, un exemple tonto, a mi m'agrada molt les receptes de cuina, doncs tot el dia rebo receptes de cuina, tot que n'hi ha alguna que dic que ja he vist 30 vegades. No, sí, és veritat, l'algoritme et va... Sí, o inclús parles, a vegades dius, hòstia, m'agradaria anar de viatge, no sé on, llavors comença a sortir, no? Sí, realment aquí, clar, llavors aquesta gent ja té més ofertes de lo negre, no?
0: Exacte. Sí, té més accés a la a aquest tipus d'informació del que en altres circumstàncies, en altres moments, haguéssim tingut. I això que pot fer, ho dic des del punt de vista que pot potenciar una mica més allò que abans hagués pogut ser molt més ocasional, per exemple, no? Mm. És a dir, aquí pot haver un factor.
1: Sí, és veritat. Llavors, esclar, la gent està més enganxada... No ens en donem compte, ho comentem, però no ens en donem compte que realment aquí hi ha una manipulació molt important.
0: Evident.
1: I llavors ens sembla, i a més ens surten ofertes de... Jo ara si hagués d'anar a veure alguna cosa de true crime, no sé on aniria, la veritat. En canvi, aquesta gent que ja ha consultat, que ja, bueno, doncs realment és gent que li va sortint això, clar, és veritat.
0: Sí. I que qui pensi en organitzar, no?, històries d'aquestes, doncs sap que pot, el que es diu ara, segmentar, no?, com si diguéssim, és a dir, pot oferir més les seves propostes, els seus continguts, i fer pues, aquests, diguem-ne, anem a dir, com si fossin fritures o viatges organitzats, no? A llocs on s'han comès crims o llocs on, on abans hi havia, doncs, jo què sé, no? Sempre hi ha hagut museus d'aquests de la tortura, per exemple, no? A segons quins jocs. O... És a dir, que això sempre vol dir que sempre ha motivat arribar a veure el que és fantàstic l'ésser humà, però també és, entenc que és apassionant veure fins on pot arribar a ser de pervers l'ésser humà, eh? Que sí?
1: Sí, realment, vull dir, bueno, ja, clar, tenim el que és la psicopatia, que és una cosa, a l'extrem, és tipus Jack el Destripador, Hannibal Lecter, que és una pel·lícula, però bueno, tots tenim, la personalitat va amb dimensions, llavors l'extrem aquest de psicopatia, per sort, és poc freqüent, però hi ha graus, no? La típica mare que s'ha trobat el seu fill torturant mosques o si tenen les ales. Ostres, doncs això, a més, algun cas que he conegut, doncs no hi ha res a fer, eh? Vull dir, és una cosa que no té una cura, diguéssim. I en canvi, bueno, a l'altre cantó, tindríem, bueno, les coses més, el zero psicòpata seria un altre perfil, no? Però aquest tema de la psicopatia màxima, per sort, com dic, existeix amb poca freqüència, no? Que típic que tenia la dona tallada a trossets o la va fer trossos, no només la va matar, sinó que a més la va tal, i si vas baixant, doncs trobem en algun moment en aquest que disfruta o que li agrada veure o que li agrada visitar aquests llocs. A veure, una mica d'així ens ha passat a tots. Jo sóc de Terrassa i, bueno, a vegades quan passes, ostres, aquí va ser un tal, no? Però, bueno, passes, però hi ha gent que aquí té una, bueno, una tirada més gran, és un grau de psicopatia més gran.
0: Una última pregunta que li volíem fer a la doctora Tània Estapé és, clar, els mitjans de comunicació, com

Metal. Aquí sempre tenim el dubte de si quan expliques aquest tipus de notícies, si, clar, això els companys informatius ho tenen molt complicat, de dir, escolta,

0: per un familiar meu que es dedica a això, que va intentar fer un telediari de coses positives i no, no va tenir èxit.
1: No el va veure ningú, imagina't.
0: Clar, perquè a vegades estàs escoltant la ràdio, vas a treballar amb el cotxe o així, dius, ostres, sembla el rigor de les desditxes, no tot és això, això. I és que és veritat que l'actualitat sí, és sí. complicada, però sí. clar, tens sola tant, tant podria donar una bona notícia.
1: Sí, sí.
0: I és veritat que, bueno, que la notícia, jo ho veig amb grups que tinc de gent aquí al WhatsApp, heu vist ara el terratrèmol de Venezuela, que ho entenc.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: el millor surt que han trobat un tractament per no sé què, ningú diu res.
1: Efectivament, efectivament.
0: És veritat, sí, sí. És veritat, hi ha una apetència més per lo morbós, és veritat.
1: Aquí tenim molt que treballar, doctora, amb tots aquests
0: sí,
1: temes.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Que jo sempre dic la conya, quan el teu equip de futbol doncs, ha guanyat un títol, ja tanques, no? L'emissora, ja ho celebres i ja està. Ara, com hagi perdut, et vols autoflagelar, vols escoltar totes les tertúlies esportives, a veure que diguin, perquè que malament que ha jugat, és que heu de veure, i a l'àrbit, ui, a l'àrbit, i el no sé què. És a dir, és com que tenim més la necessitat de remoure tot això, no? Jo al contrari,
0: jo faig
1: al revés, quan jo tanco i vaig a una altra cosa i així me n'oblido i busco coses positives, no? Però bueno,
0: sí,
1: és
0: sí,
1: això que diem, és no deixa de ser fascinant i tenir la sort que els professionals pugueu treballar i pugueu estudiar sobre com, no? Per què, no? Reaccionem de manera d'una altra i poder treballar i poder doncs, posar uns condicionants i uns aprenentatges que ens puguin servir a tot, crec que és molt necessari. Així que, gràcies a la doctora Tània Estapé per passar un cop més pel programa i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.

Va passar tal dia com avui, 29 de juny del 1985. David Bowie i Mick Jagger enregistren una versió solidària de Dancing in the Street. L'enregistrament formava part de les accions vinculades al concert benèfic Live Aid, una iniciativa global destinada a recaptar fons per combatre la fam a Etiòpia. La col·laboració entre Bowie i Jagger va sorgir en un context de mobilització internacional en què la música es convertia en un vehicle de conscienciació i de solidaritat. Okay!

Recordem, doncs, que va ser el dia com avui, un 29 de juny del 1985, que David Bowie i Mick Jagger s'ajuntaven en un estudi de gravació per enregistrar una versió solidària de Dancing in the Street.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent inaugurar setmana, que ja estem estrenant una nova setmana, ja és dilluns 29 de juny de 2026. I sempre ens agrada fer-ho, ja sabeu, ja ens coneixeu, ja sabeu de quin peu calcem, de que ens agraden aquestes notícies curioses que ens fan sorprendre'ns sobre l'ésser humà i que ens permeten també explicar segons quines coses. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Mira, anem cap a Àustria, concretament cap als Alps austríacs, perquè el senyor Rudolf Schaubach, originari d'una població que es diu Villach, és un senyor que té ovelles, té aproximadament un miler d'ovelles i una cosa que s'estan trobant tant a Àustria com a la veïna Alemanya darrerament són atacs de llops.
0: Ostres!
1: S'estan carregant els ramats d'ovelles. Llavors, fa 3 anys que va començar un projecte per intentar trobar una manera de protegir les seves ovelles.
0: És veritat, que bona, que bona.
1: De manera que ha desenvolupat, sí, un prototip d'una cota de malla. És com veure una ovella medieval,
0: sí, totalment, totalment. De Juego de Tronos.
1: Preparades per fer allò, la lluita de fustes.
0: Per entrar en batalla en qualsevol moment, sí. Juego de Tronos. Totalment.
1: Doncs és una cota de malla feta de plàstic, en aquest cas, que té unes punxes, de manera que permet a l'ovella moure's i alimentar-se lliurement, però protegeix d'emmossegades les ovelles. És lleugera, a més, la xarxa, de manera que causaria prou dolor als llops per dissuadir-los de tornar a intentar mossegar, però tampoc no molestaria les ovelles.
0: No, clar.
1: Alguns dels pastors amb qui ha contactat no ho veuen gaire clar, perquè diuen que podria ser poc pràctic, sobretot si s'acaba enganxant la llana en aquella armadura. Clar, imagineu que la llana comença a posar-se per sobre de l'armadura i després com ho fan?
0: Sí. Bueno, em recordo com allò que fan créixer les frites en formes, cada cop voltaves un tomàquet en forma de qualsevol cosa. Doncs clar, seria... Home, i si no, és que haurien de ser de quita i pont, però clar, quita i pont, quina feinada, si tens 400, no? O 500, doncs dedicaries tot el matí a posar-los la d'això i després han recordat de quina és cada una, que cada una té les seves mides, saps?
1: Clar.
0: És com guardar els petos aquests, els que juguen a futbol i tot això, no? els entrenaments, no? Que al final sempre en sobren, en falten o hi ha un que ha acabat amb dos perquè va molt despistat. Bé, sigui com sigui, no deixa de ser una notícia curiosa i també...
1: I com a mínim és una iniciativa que...
0: Aquí.
1: Que si bé ens pot resultar allò curiosa o ens pot cridar l'atenció, però també és una manera de preservar el medi ambient, és a dir, no ens carreguem els llops, deixem que continuïn,
0: i que
1: però protegim a les ovelles alhora.
0: I que mosseguin unes altres coses.
1: Exacte.
0: Ja em sembla bé. Doncs sempre ben curiós, sempre ben fascinant tot el que podem aprendre, tot el que intentem compartir a les matinades de Nits de Ràdio. Iniciem setmana, que tingueu un dilluns 29 de juny fantàstic. David, que vagi bé.
1: Bon dia.
0: Bon dia a tothom, adeu-siau. Bon dia.

0: de pressupostos, no?
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
0: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Són les 6:30 de la mañana, las

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa. És la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973-2677-00 o a solglas.es.
2: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Arrenquem al CaixaForum Tarragona, on té lloc l'exposició Naufragis, arqueologia submergida, una mostra que reivindica la importància que tenen la navegació i les seves restes arqueològiques per entendre l'evolució de la humanitat. L'exposició s'estructura en 5 àmbits: exploradors del mar, el mar com a espai de comerç, el mar com a espai de navegació, el mar com a espai de conflicte i un patrimoni per protegir. Un recorregut que valora el treball dels qui s'encarreguen de recuperar i conservar aquesta memòria fascinant. I a Salou, una de les cites de l'estiu serà el 4 de juliol amb la festa Salou Cors d'Estiu, una desfilada protagonitzada per les colles de la capital de la Costa Daurada que omplirà d'energia, color i ritme el passeig Jaume I i la plaça de les Comunitats Autònomes. I acabem a Cambrils, on a partir de l'1 de juliol i durant tot l'estiu, al Museu d'Història, el protagonisme és per l'exposició Els mars que abracen Corea del Sud, una mostra fotogràfica que va sorgir arran d'un viatge extraordinari de l'artista Michael Kazemi des de l'Iran. Tanmateix, el viatge artístic, inspirat pel seu amor per l'art i la narració d'històries, es va iniciar molt abans, durant la seva estada en diferents ciutats i països. Una diversitat de paisatges culturals que ha acabat nodrint la seva expressió creativa.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Son las 2 de la mañana. Llevas un buen rato con el móvil, buscando algo que de verdad te atrape. Porque si todavía no te has dormido, es porque tu curiosidad sigue despierta. Buscas una voz que te acompañe. Un lugar donde la historia, la ciencia y el misterio se encuentran para quienes prefieren viajar antes que dormir. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Sábados y domingos a partir de la 1 de la madrugada y siempre que quieras en la web y app. Onda Cero, tu radio.
2: Son 120,47, efectivo tarjeta.
4: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
2: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
5: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
6: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
7: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
8: El que també entenc és que el rol que té ara mateix Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real, el sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquest 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
6: Bueno, i el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Tu ràdio.

0: subiendo la temperatura, se atrofia la autocrítica. Cualquier dimisión deja de considerarse honrosa, una honrosa muestra de asunción de responsabilidades, y pasa a considerarse una victoria del contrario, criticar a los propios, ya sea por escándalos o por perder elecciones, en vez de un gesto de coherencia y autocrítica, ahora se ve como deslealtad. Ni el exceso de calor ni el de polarización son buenos para la toma de decisiones.
1: Moraleja, Marta.
0: En vez de dimitir, se lleva a resistir.
1: Son las 7 y 20, una hora menos en Canarias, esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. A presó els pares del nadó mort a Sabadell amb signes de sacsejada brusca, i és que la jutgessa veu indicis de maltractament habitual en el cas. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, a hores d'ara, destacant que tenim una incidència, un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, però, més enllà d'aquesta incidència, tenim força tranquil·litat. Parlem només d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Trobem lentitud al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, sobretot als primers trams on es pateix més intensitat en la circulació. Per altra banda, també trobem retencions intermitents al Vallès, 1,5 quilòmetres a la C-58 des de Sabadell, també per la C-17 a Parets del Vallès en direcció a Barcelona. També cap a la capital catalana tenim retencions al vessant Llobregat amb congestió per la A2 i la B-23 des de Vallèixà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Matí assolellat després d'una nit tòrrida al Vallès i a la costa barcelonina, mínimes que s'han mogut entre els 24 i els 27 graus. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa, i pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament, amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida i 33 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: A presó un pare i una mare per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura tenia símptomes compatibles amb haver patit una sacsejada brusca. Ana Utiel, bon dia.
5: Bon dia, Montse. La parella, que feia poc que s'havia traslladat de Saragossa a Sabadell, va trucar al 112 el passat dijous 25 de juny perquè el bebè no respirava. Els sanitaris van poder reanimar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Parc Taulí, on va acabar morint la matinada del divendres 26. Els metges van avisar els Mossos d'Esquadra en detectar que el nadó tenia símptomes sospitosos i la policia va detenir els pares, per als qui la jutgessa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança, per un possible delicte de maltractament habitual amb resultat de mort, tal com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha expressat el seu condol per aquesta mort i ha deixat clar que s'actuarà amb tota la contundència que correspongui.
2: Más de uno Catalunya.
3: Avui arrenca l'Audiència de Barcelona, un dels judicis més importants sobre la gestió política de la pandèmia a Catalunya. En el banc dels acusats s'hi asseuran els exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament frenar al març del 2021 la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena crisi de la Covid. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia, Montse. La Fiscalia considera que aquell retard va ser discriminatori perquè altres cossos, com els Mossos d'Esquadra, es vacunaven a un ritme molt més alt i els acusa de prevaricació amb peticions de fins a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars exercides per sindicats policials van més enllà i reclamen també penes de presó. Per contra, les defenses sostenen que totes les decisions es van prendre amb criteris estrictament sanitaris en un context d'incertesa i canvis constants amb la vacuna d'AstraZeneca. El judici, que s'allargarà fins a mitjans de juliol, reobre el debat de fons sobre fins a quin punt es poden portar als tribunals decisions polítiques preses en plena emergència sanitària.
3: I en clau política també els expliquem que Aliança Catalana ha decidit expulsar del partit el seu candidat a l'alcaldia de Figueres, Arnau Liesa, per mantenir una relació sentimental amb una menor d'edat. El mateix Liesa, de 31 anys, ha reconegut en un comunicat que des del gener té una relació amb una exalumna seva major de 16 anys. Des de la formació liderada per Sílvia Orriols asseguren que desconeixien aquesta situació i afirmen que és incompatible amb els principis fundacionals del projecte. Per la seva banda, el fins ara alcaldable a Figueres ha presentat la seva dimissió i només ha lamentat no haver comunicat al partit la seva situació.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Atenció a les persones de fins a 35 anys que visquin en un pis o en una habitació de lloguer a Catalunya, i és que la Generalitat ha obert avui, obrirà avui a les 9 del matí, volíem dir, una nova convocatòria d'ajuts per a joves llogaters. Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
7: Bon dia, Montse. S'hi poden acollir les persones que tinguessin 35 anys o menys a data del 31 de gener de 2026 i que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o una habitació. La quota mensual no pot superar els 1.000 euros en el cas de pisos de l'àmbit metropolità de Barcelona. A la resta del territori, els límits van dels 600 als 750 euros, segons la comarca, i en el cas de les habitacions, el màxim oscil·la entre els 300 i els 450 euros. L'altra condició per rebre l'ajut és estar-hi empadronat i tenir uns ingressos anuals que no arribin als 36.300 euros.
3: Gràcies, Lola. Avui a Vegà Rodalies, convocada pel Sindicat Ferroviari, que protesta pel tancament del taller de Miranda de Ebro, la venda de Renfe Mercaderies, i el que considera un desmantellament del ferrocarril públic. La Generalitat ha fixat serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta del dia, mentre que els serveis alternatius per carretera es mantenen amb horaris habituals. El Ministeri de Transports estableix 73% de servei a l'AVE i llarga distància i 65% a la mitjana distància. Renfe calcula que hi haurà unes 320 cancel·lacions arreu de l'Estat. Informació en format més breu. L'home mort presumptament a mans de la seva dona a Manresa era bomber del grup d'actuacions especials i natural de Santpedor. La víctima, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la seva dona, de 41 anys, com a sospitosa. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda dijous passat a Sant Salvador de Guardiola i ha ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el TCJC. Més coses, els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes, al Berguedà, després d'una caiguda d'uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Humedes. Per atendre-la, ha calgut activar un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Partaulí de Sabadell.
2: Más de uno Cataluña.
3: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè a gaudir d'un gran esdeveniment també es mouràs amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
3: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
8: Bon dia. El davanter del Futbol Club Barcelona, Robert Lewandowski, signarà en breu pels Chicago Fire de la Major League Soccer, segons va avançar ahir el periodista especialitzat en mercat de jugadors Fabrizio Romano. El polonès, que acaba contracte amb el Barça demà, va visitar fa dues setmanes la franquícia d'Illinois, amb qui signarà per les dues properes temporades. Els germans Márquez, Àlex i Marc acaben 5è i 7è, respectivament, al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, que s'adjudica al japonès Ai Ogura. El madrileny Jorge Martín és el nou líder del Mundial. I la selecció catalana de bàsquet perd 74-76 davant la de Gran Bretanya en partit amistós jugat ahir al Nou Congost de Manresa davant 2.513 espectadors.
3: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
12: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat aquest dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la una del migdia, segons informava el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès ha recomanat als residents de Calassanç, Alins i Sanuí no sortir dels nuclis urbans per tal de facilitar la tasca dels equips d'extinció. El conseller d'Interior ha parlat d'una nit relativament tranquil·la, la del divendres al dissabte, a la zona de l'incendi i que s'ha de i ha decidit rebaixar l'alerta a nivell 1 i retirar els efectius de la unitat militar d'emergència. És un foc que es va declarar dijous i que hauria cremat més de 3.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.400. I un incendi declarat cap a les 10 de la nit d'aquest diumenge ha arrasat diverses hectàrees de la timoneda d'Alfés, un espai protegit de 112 hectàrees que, juntament amb la reserva de Mas de Melons, forma part de les zones ZEPA, les àrees de protecció d'aus dels secans de Lleida i que es troba entre Alfés i Albatàrrec. Els Mossos d'Esquadra registren al voltant d'un centenar de delictes patrimonials, com furts i robatoris per campanya agrària durant els mesos de collita de la fruita al Baix Segre. Així ho ha explicat el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, inspector Xavier Ribelles, qui ha apuntat que es tracta d'una tendència estable des del 2021. En el marc d'un dispositiu de prevenció, cada any, al mes de maig, s'intensifica la presència d'agents als municipis agrícoles amb dues patrulles fixes per torn. Sobre el perfil de delinqüents, Ribelles s'ha referit als que roben o furten per subsistir i d'altres que ho fan per revendre els productes sostrets. En aquest sentit, l'inspector fa una crida a trucar al 112 en cas de veure conductes sospitoses. I els agents rurals han denunciat un pescador furtiu i reincident a l'estany de Flamisella, al municipi de Lladorre, al Pallars Sobirà, per capturar una vintena de truites comunes, superant el màxim permès en aquesta zona, fixat en dues peces per persona i dia. A més, la meitat dels peixos capturats incomplien la longitud mínima autoritzada, establerta en 22 centímetres. El pescador utilitzava arms d'arponet prohibits a la zona, esques naturals no autoritzats, no feia servir salabre i utilitzava plom, tot i disposar de carnet de pescador riberenc vigilant. No duia marcat el dia de pesca, un requisit obligatori. Es tracta d'un pescador que ja havia estat denunciat en dues ocasions anteriors per infraccions comeses al mateix estany. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts. A les 8 i 20 ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
2: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.

0: Què tal? Molt bon dia. L'incendi de Tamarit a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat aquest dissabte al migdia i els veïns dels tres municipis desallotjats han pogut tornar a casa. D'altra banda, aquest diumenge a la nit s'ha declarat un foc a la timoneda d'Alfés. Avui és dilluns, és 29 de juny de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades del cap de setmana. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 20 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 20 graus a Cervera, 21 a Tàrrega, a Balaguer, a les Borges Blanques i també a Mollerussa, al Pirineu temperatures similars, 22 graus a Tremp, 19 a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest dilluns al matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
1: Bon dia. Avui dilluns baixen lleugerament les temperatures, però es manté la calor. S'esperen màximes de 37 graus a Balaguer, 36 a Lleida, 35 graus a Tàrrega, 32 a la Seu d'Urgell i 26 graus a Viella. Avui temps estable, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes localment forts. Bufa vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, segons informa el Servei Català del Trànsit. Com sempre, recomanem precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 00 05.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat aquest dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva cap a la una del migdia, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès ha recomanat als residents de Calassanç, Alins i Sanuí no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció.
4: Y decir que, bueno, que tal y como están las circunstancias, tal y como está, como vino el verano, este calor, esta falta de humedad, esta falta de lluvias, hace falta ser muy prudentes y cuando el gobierno de Aragón y sus técnicos toman decisiones como por ejemplo el Rojo Plus, lo tomamos mirando el interés general y no el interés particular.
0: D'altra banda, aquest diumenge, al voltant de les 10 de la nit, s'ha declarat un incendi que ha arrasat diverses hectàrees a la timoneda d'Alfés, un espai protegit de 112 hectàrees que, juntament amb la reserva de Mas de Melons, forma part de les EPES, les àrees de protecció d'aus dels secans de Lleida i que es troba entre Alfés i Albatàrrec. El foc va començar a prendre a prop de l'antic hangar de l'aeròdrom, on els caps de setmana hi va gent a fer botelló. Es dona la circumstància que tant els edificis de l'aeròdrom, tant l'hangar com el de l'aeroclub, estan pendents de demolició per part de la Generalitat. Es desconeixen de moment les causes que van originar el foc, malgrat que tot apunta que no van ser de tipus natural. I els Mossos d'Esquadra registren al voltant d'un centenar de delictes patrimonials com furts i robatoris per campanya durant els mesos de collita de la fruita al Baix Segre. Així ho ha dit el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, que ha apuntat que es tracta d'una tendència estable des del 2021. En el marc d'un dispositiu de prevenció, cada any al mes de maig s'intensifica la presència d'agents als municipis agrícoles amb dues patrulles fixes per torn. Sobre el perfil de delinqüents, Ribelles s'ha referit als que roben o furten per subsistir i els que ho fan per revendre els productes sostrets.
5: Nosaltres detectem molta gent i això s'ha de dir, malauradament, que roben o furten perquè estan sotmesos a situacions de pobresa i de marginalitat. Hi ha gent que roba per menjar, per subsistir. Aquesta és la realitat. ¿Vale? I llavors hi ha gent que roba sobretot productes agrícoles per la revenda, i trobem, per exemple, va haver aquest furt de cireres, o a vegades ens furten albercocs per la revenda, o també roben o furten ferralla,

0: eines agrícoles que troben o a dins dels magatzems o a les granges, bateries, gasoil.
1: En aquest sentit, l'inspector fa una crida a trucar al 112 en cas de veure conductes sospitoses. Per la seva banda, el coordinador territorial de la Plana de Lleida, de l'organització agrària Unió de Pagesos, Néstor Serra, ha dit que durant els últims anys la xifra de robatoris és la mateixa i ha agraït l'augment de vigilància a les finques per part dels Mossos d'Esquadra. En tot cas, ha reclamat penes més severes per als delinqüents multireincidents. I l'Ajuntament de Camarasa ha impulsat un any més el dispositiu de convivència i seguretat a l'espai natural Maria Rúbies, la zona de bany situada a la llera del riu Segre d'aquest municipi de la comarca de la Noguera. L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures per protegir tant l'entorn com els banyistes amb la presència d'agents cívics i un control d'accés de vehicles, entre d'altres. Elisabet Lizaso és regidora de l'Ajuntament de Camarasa, regidora de Turisme.
2: El dispositiu de seguretat que tenim cada estiu aquí en aquest espai natural protegit és agents cívics que van fent aquesta pedagogia i parlant amb la gent perquè es respectin al màxim les normes de convivència, aquestes ordenances cíviques per respectar aquest entorn natural que tenim, a part d'aquest control d'accés també amb uns agents cívics que ajuden a ordenar els vehicles en aquest espai i que no hi hagi massificacions com havíem viscut en anys anteriors.
1: En relació amb la seguretat dels banyistes, la zona compta amb diferents cartells per advertir del risc de refrescar-se en un entorn fluvial i una línia de boies protectores per evitar que les persones s'apropin a corrents perillosos i remolins. I els agents rurals han denunciat un pescador furtiu i reincident a l'estany de Flamisella, al municipi de Lladorre, el Pallars Sobirà, per capturar una vintena de truites comunes, superant el màxim permès en aquesta zona, fixat en dues peces per persona i dia. A més, la meitat dels peixos capturats incomplien la longitud mínima autoritzada establerta en 22 centímetres. El pescador utilitzava amb arponet prohibits a la zona, esques naturals no autoritzats, no feia servir salabre i utilitzava plom. Tot i disposar de carnet de pescador riberenc vigent, no duia marcat el dia de pesca, un requisit obligatori. Es tracta d'un pescador que ja havia estat denunciat en dues ocasions anteriors per infraccions comeses al mateix estany. I un estudi liderat per l'arqueòloga i col·laboradora de la Universitat de Barcelona, Paula Melero, ha analitzat la sonoritat a la vall de Barcedana, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants entre els segles X i XII. El projecte ha utilitzat reproduccions de corns medievals per testar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall, partint d'un estudi anterior de visibilitat i prospeccions arqueològiques. Per a la recreació s'han emprat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar el so d'un altre.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
4: Todos nos hemos inventado la vida de extraños por la calle. Como la de ese chico del ramo de rosas que acaba de perder el bus y que ahora nunca llegará al aeropuerto. Ni podrá declararse a su amor de la infancia antes de que ella tome el vuelo 374 destino, Cabo de la Desolación. Si te montas películas allá donde vas, escucha Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Todos los miércoles a partir de la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
1: Titular al diari La Mañana, el Baix Segre registra un centenar de furts durant la campanya de la fruita, en la imatge de portada desallotjats per un foc prop de Gardeny. Al diari Segre, en titular, salven la vida d'un nen de 6 anys que s'ofegava a les piscines d'Agramunt. En la imatge de portada, cremen barraques a l'Horta de Lleida i la timoneda d'Alfés. 8:45 del matí. Continua la informació i continua l'actualitat Onda Cero amb Carlos Alsina i amb tot l'equip de Más de Uno. Tornem a partir de la 1 del migdia amb la ciutat. Fins llavors, que acabo de passar un bon matí.
5: Ocho y media de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: de su casa. A cambio, debían no declarar que había llevado 90.000 euros a Ferraz y culpabilizar a Víctor de Aldama. Ella se echó atrás por consejo de su abogado.
1: Y en una hora es la secretaria de Zapatero quien comparecerá en la Comisión Coldo del Senado para explicar su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Gertrudis Alcázar está imputada en esta causa en la Audiencia Nacional, por lo que es posible que se acoja a su derecho a no declarar. Y en Venezuela, los equipos de rescate siguen trabajando contra reloj para intentar encontrar posibles supervivientes entre los escombros, mientras crece el descontento con el gobierno por la falta de medios. La cifra de fallecidos se mantiene en 1.450, aunque hay más de 50.000 desaparecidos. En Más de Uno hemos hablado con Chema González, bombero del ERICAM desplegado en Caraballedo, uno de los distritos de La Guaira. Dice que 5 días después siguen trabajando con la esperanza de encontrar supervivientes.
2: Sabemos por experiencia que 7 días es una cifra que todavía que no es descartable que se pueda encontrar gente con vida. Es más, todo depende un poco de las circunstancias. Aquí, lamentablemente, estamos jugando con las peores, que es mucho calor y mucha humedad. Pero aún así, no descartamos que pueda todavía suceder.
1: Son las 10:03, 9:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Els Mossos d'Esquadra busquen 2 persones que haurien entrat de matinada en una casa de colònies de Palamós i haurien fet tocaments a 2 adolescents mentre dormien. Segons fonts policials, els sospitosos van accedir al recinte cap a les 6 de la matinada i van entrar a una habitació on hi havia un grup de menors. La investigació continua oberta i de moment no hi ha detinguts i la policia treballa per identificar els autors i aclarir com van poder accedir a les instal·lacions. Més coses, hem de lamentar la mort d'un pilot de motos aquest diumenge al migdia en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià. L'accident es va produir durant una cursa de superbikes de la Copa JMR, la Copa Amateur de Velocitat. El pilot, Samuel Levy, de 44 anys, va quedar greument ferit després d'un xoc múltiple en un revolt just a l'inici de la competició i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. La Reial Federació Motociclista Espanyola ha expressat el seu condol, mentre els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i enviaran un atestat informatiu al jutjat per esclarir els fets. Canviem de qüestió, els bombers de la Generalitat han extingit aquesta matinada un incendi de vegetació agrícola a la zona de Vinafró, al municipi d'Alfés, a Lleida. El foc que va començar diumenge cap a les 10 de la nit va mobilitzar fins a 17 dotacions i es va estabilitzar poc abans de la 1 de la matinada. Les flames han cremat diversos camps, han estat erms, sense afectar altres zones ni causar ferits i els bombers han confirmat que l'incendi ha quedat completament extingit durant la matinada. I un últim apunt, atenció, perquè a partir d'avui fins el 10 de juliol es poden sol·licitar les ajudes al lloguer per a joves de la Generalitat. S'hi poden acollir menors de 35 anys que tinguin contracte de lloguer de pis o habitació i l'import de l'ajut oscil·la entre els 20 i els 250 euros al mes segons els ingressos i l'esforç econòmic que suposa el pagament de la renda.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Síguenos por en OndaCero.es.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: 31 denuncias por violencia sexual.
1: Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
3: Què tal? Bon dia. Catalunya va registrar 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la setmana passada, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, després que en les tres primeres setmanes de juny només s'haguessin comptabilitzat 12 defuncions. 76 de les morts corresponen a persones de 85 anys o més, el col·lectiu més vulnerable. Des del 2015, això sí, mai s'havia registrat un juny amb tantes defuncions per calor, i és que el conjunt de l'Estat la mateixa setmana passada van morir 626 persones per aquest mateix motiu. En aquest sentit, i encara sobre calor, sàpiguen que Inspecció del Treball de Catalunya ha enviat comunicats a més d'11.000 empreses per recordar la necessitat de protegir els treballadors davant el risc de cops de calor aquest estiu. El 60% de les companyies avisades són del sector de la construcció i el 40% del sector agrari els més exposats a les altes temperatures. L'objectiu és garantir que les empreses avaluïn els riscos i tinguin protocols de prevenció preparats, i la campanya inclou una primera fase de verificació iniciada al març i una segona fase que s'activa durant les onades de calor, especialment arran de denúncies o alertes per situacions insostenibles. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, que ja estava sent investigat per agressió sexual i assetjament després de les tres denúncies inicials de treballadores de la seva empresa. Aquesta nova denúncia es va presentar dimarts passat i la policia preveu que altres dones puguin denunciar en els pròxims dies. Atance va ser detingut el 10 de juny i va quedar en llibertat amb mesures cautelars, entre elles una ordre d'allunyament, la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país. La causa continua oberta per delictes d'agressió sexual i assetjament.
2: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Ahora, titulares son de 10 palabras. Los vídeos no duran más de 15 segundos y los mensajes se reenvían sin contrastarlos. Y aún así, entender el mundo sigue llevando tiempo. Tiempo para confirmar, para contar las cosas desde más de un punto de vista, para analizar la actualidad en La Brújula con Rafa Latorre.
5: Esto es La Brújula en Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
4: Escucha La Brújula con Rafa Latorre. El análisis pausado de una actualidad rápida, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: ¿Qué piensas, tío?
1: En que quizás sea el momento de poner las cosas en su sitio.
2: Natalia Huarte, Salva Reina, María Herbás, Israel Elejalde, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Juan Gea, Daniel Muriel. El reparto más espectacular del audio en español. La mayor superproducción del año, grabada con la innovadora tecnología Dolby Atmos para una experiencia de escucha única. La serie completa ya disponible en la web y app de Onda Cero y en tu plataforma de audio favorita.
3: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
4: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Don Sidera 2, 973-267700 o en solglass.es.
5: El tema de l'habitatge està complicat, però al Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
6: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir «Uy, qué ganas de domingo». En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
8: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
9: Te partes, ¿eh?
8: Gente maja, me parto con vosotros.
7: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
11: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
10: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
12: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
11: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
12: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratge.
13: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència de l'advocacia?
14: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgos de gènere a la intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
13: home,
14: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
15: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
16: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
15: Sí, senyor.
16: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement,
15: sí, senyor.
16: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots sí. Passar.
15: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh, sí. Jo ho veig, això, eh?
16: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
15: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Aquí a La Brúixola, i avui posem el focus en la infància.
1: Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
0: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
2: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
1: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
3: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá como un boomerang.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
5: Gràcies, molt bé.
4: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
5: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Emissió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
6: sí?
7: Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
6: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
7: Ja, no se compta les calories.
6: Exacte.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
8: Territorio Negro en Más de Uno. Con Marlaska y Rendueles.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dilluns 29 de juny i a la ciutat volem parlar sobre una cita ineludible que tenim tots aquest diumenge 5 de juliol. Amb aquestes altes temperatures, res millor que banyar-se, així que la Fundació Esclerosi Múltiple ens convida a mullar-nos un any més a les piscines de tot Catalunya per recaptar fons per seguir investigant una malaltia que a dia d'avui encara no té cura. De seguida en parlarem, abans però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim a Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què tal, nois, el cap de setmana bé?
2: Molt bé, molt bé. Una miqueta de Costa Brava, que ja era hora, uau, feia temps que no pujàvem a l'apartament.
1: No has sortit de la platja,
2: i,
1: no?
2: No, no, i de la piscina, eh? Jo que la nena ara també a la piscina li crida molt.
1: Sí, home, amb aquestes calors, perquè no li cridi.
2: I tant.
1: Que bé, que bé.
3: Jo no he tingut la sort d'anar a la Costa Brava aquest cap de setmana, però m'ho he passat molt bé, també.
1: Tu sempre t'ho passes bé. Tu no necessites sortir de Sants per passar-t'ho bé.
3: He sortit de Sants, eh?
1: Què dius?
3: Sí, perquè
1: què? Com ha anat l'experiència?
3: L'estimat ajuntament m'ha fet la festa del tour i vaig estar gaudint dels concerts de la festa del tour. La veritat que sí, que molt bé, molt bé.
1: Què és això de la festa del tour? Explica'ns.
3: Perquè com el Tour de França comença...
1: Ah, la festa del Tour de França.
3: Sí, la festa del Tour de França. S'han inventat com una festa major de Barcelona que es diu la festa del tour.
1: Vale, vale, pensava que Sants teníeu la festa del tour.
2: Que el carrer Finlàndia havia organitzat...
1: una altra festa d'aquestes...
3: No som tants.
2: Són capaços, eh? Són capaços.
1: Peter, què volies dir?
4: No, res, que jo he fet un rècord, he anat a acabar aquest cap de setmana i només en dues hores ja m'he cremat una miqueta els ombros.
2: Molt bé.
1: Jo no te'l veig cremat,
4: crema,
1: eh?
4: Em crema.
1: Mira, per aquí.
4: Tot això per aquí estava...
1: A tot li diem cremat.
2: He vist cremades...
1: Vigileu, perquè ens hem de posar...
2: Crema, sobretot.
1: Crema, bueno, ja vam escoltar els consells l'altre dia, així que vigileu les altes temperatures, perquè la pell té memòria. Vinga, Peter, comencem. Quina és la cançó que ens portes avui?
4: Avui la cançó no va de cremades, sinó tot el contrari, va de diners. Escolta.
5: Money, money, money, must be funny in the rich man's world.
2: Ara m'he recordat el Robert Calvo fent el...
1: In the rich man's world. Ja el tindríem aquí ballant i cantant, sí, sí, i tant.
4: Ah, ja sabeu quina cançó es tracta, no?
1: Home, i tant, mítica cançó
4: d'Ava. Money, money, money, d'Ava, publicada l'any 1976. I cap a on creieu que anirà la cosa avui?
1: Home, ja ho has dit, diners.
2: Algú de
4: diners. Diners, diners.
3: Està la vida molt cara.
4: Va, vinga, doncs perquè no ho sàpiguen, demà, 30 de juny, s'acaba el termini per presentar la declaració de la renda corresponent al 2025. La campanya va començar el passat 8 d'abril i demà dimarts...

0: abaixarà la persiana. Així que si sou dels que ho deixeu tot pel darrer moment, que sapigueu que aquest moment ja ha arribat. La bona notícia és que encara sou a temps de fer la declaració a través del web o l'aplicació oficial de l'Agència Tributària. En cas que tingueu cita prèvia, també podeu fer per telèfon o presencialment. Per tant, si encara teniu pendent la declaració, només podeu deixar-ho per demà. Tu ja has fet la declaració, Miriam?
1: Evidentment, com a bona contribuent que sóc, ja la tinc presentada i tot. O sigui que espero que vosaltres també, si l'heu de presentar. Hi ha gent que no l'ha de presentar, no arriba als mínims, amb qual cosa no s'ha de presentar. Això també ho hem de tenir en compte. Però vigileu, perquè demà acaba el termini i després venen els ensurts. Eh? Sí.
0: Bueno, ja ho deia Ava, no? Que treballo nit i dia per pagar factures.
1: Pues tal qual. Tal qual, així és la nostra vida, però amb alegria és dilluns, així que millor no ens enfonsem ja, perquè queda molta setmana per endavant. Recordeu, demà acaba la declaració, el termini per presentar la declaració de la renda, si us ha sortit a tornar. Enhorabona. Sí. Si heu de pagar, doncs bueno, esperem que hagueu estalviat aquests mesos. Vinga, Gerard, repte.
2: Cançó calorosa, tercera setmana
1: d'aquesta... L'altre dia vaig escoltar una... Dic, mira, una altra per la llista.
2: Ah, ja me la diràs.
1: És que no me'n recordo.
2: O no m'ajudaràs. Ah, no, te'n recordes, No te'n recordes.
0: Ha estat el marró després per mi, vaya, que no l'ajudes.
1: Sí, no
2: m'acuerdo, com els judicis, Molts que diuen, no m'acuerdo i tal. No, és que no em vols ajudar.
1: No, de veritat, Però li preguntaré a les persones amb les que ho vaig comentar.
2: Aviam.
1: Amb el Robert.
2: Doncs tercera setmana d'aquesta minissecció, segurament a mesura que passin els dies serà més difícil, però encara tinc comodins guardats sota la màniga com aquest.

0: Balcó.
1: Calla, que no sé si era
2: home,
1: aquesta.
2: Clar, aquesta la tenia, és això, la llista de comodins. No volia caure amb aquestes cançons, però és, que,
1: però és que...
2: Avui he tingut un matí ocupat i aquest comodí doncs, em permet sortir airós del repte. Sí, però va, volia fer una miqueta
1: diferent. Que puguem cantar, final, no?
2: Sí, sí, sí, i aquesta és això, és cantable.
1: En anglès has portat poques, cosa estranya en tu, que a tu t'agrada
2: molt. Sí, alguna he portat, però tranquil·la, que encara queden.
1: Has de portar alguna en algun idioma exòtic.
2: Estaria bé, eh? Sí, és veritat. He de... A veure, quan tingui una miqueta de temps m'he de posar a buscar calor amb diferents idiomes i aviam... Sí. Em ve de gust, Però ja saps que a més a mi la música internacional també m'agrada.
1: Per això t'ho dic.
2: M'agrada. Un comodí deia que és aquest mucho mejor, tot i que tots la coneixem amb el nom de Hace Calor, eh? Tenim aquest dilema dins del programa. Cançó de los Rodríguez, publicada el 1995, composta per Ariel Roth, que encara avui dia doncs, és escoltada i sobretot recordada, versionada també per molts artistes, tot i que cap d'elles serà com l'original.
1: Bueno, un clàssic que hem de dir d'aquest tamacle.
2: Sí.
1: Estic pensant, és que no sé si és aquesta o no. Ai, m'està picant.
2: Si no, la d'Escuela de Calor, que també la tinc pendent a la banqueta
1: no,
2: per quan
1: aquesta.
2: Vagi amb el coet al cul.
1: Ja te la diré, si ho sé. Què preguntes a la gent? És que no sé com
2: sobre calor no, perquè és que calor, ja l'hem preguntat molt.
1: Si algú no té calor...
3: Que ho digui.
1: Que ens ho digui.
2: Mira, seria una bona pregunta.
1: Sisplau, si algú no ha passat calor aquesta nit, en algun poble que no faci calor, que s'estigui fresquet, no sé, a la Cerdanya, per exemple, que hi ha temperatures més suaus, que ens ho expliquin i ens facin una miqueta d'enveja, va.
2: Jo pel barri ja escolto la típica frase cunyada de «Qué frío, qué hace, eh?» I és en plan, ja està el cunyat de torn.
3: Sí.
2: «Ostres, sí, qué frío, tal».
1: Comentari okay. D'ascensor, eh?
2: Sí. D'ascensor i de carrer, que cada vegada s'ajunten més. Doncs mira, no, Míriam, avui aprofitem el tema que ens portarà el síndic de Barcelona, David, bon dia, per fer la pregunta, i és que avui el David ens parlarà del cas de l'home que va ser multat per aparcar en una plaça de minusvàlids perquè el distintiu no estava col·locat correctament al parabrises del cotxe. L'home argumentava que el distintiu li va caure accidentalment, va demostrar que tenia dret a la plaça i gràcies a la mediació del síndic l'Ajuntament li ha acabat anul·lant la multa de 200 euros. El David ens n'explicarà els detalls d'aquí uns minuts, però pel que preguntem avui és per...
1: Ojo
2: la cançó.
1: Ojo, escolteu.
2: Multes injustes.
1: Què és això? Pon-me la multa, pon-me l'hora.
2: Eh?
1: És un clàssic, Montse, no sé com no el coneixes.
2: Com es deia el grup?
1: No me'n recordo.
2: Cairo.
1: Els mítics Cairo.
2: I és tremenda la intrahistòria, diguem, d'aquesta cançó. Eh? És que una policia està tan de bon veure, està tan bona, dit directament, dit vulgarment, doncs que pon-me la multa, no? Que això també es va

0: està encunyat,
1: és molt bo,
0: realment.
1: Sí.
0: Doncs mira, no, el que volem saber, acompanyats d'aquesta tremenda cançó, és si alguna vegada us han posat alguna multa injusta o excessiva, si el o la policia ha filat molt prim. Si heu comès una infracció, toca pagar, però hi ha casos en què potser la infracció no ha estat tan grossa i us acaba caient el pes de la justícia i afectant també el moneder, que no és poc. Ja sé que quan pensem en multes acostumem a pensar en infraccions al volant, però de multes hi ha de tots els tipus. Per això volem escoltar anècdotes sobre multes injustes. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio a través del telèfon del programa 676-760908. Quan us han posat alguna multa injusta o excessiva? 676-760908.
1: Montse Valls, tu ets molt bona nena. Dubto que t'hagin posat mai una multa, però t'ho haig de preguntar. T'han posat alguna multa injusta?
2: Mai m'han posat cap multa. Bé, la veritat és que entre que no tinc carnet de cotxe, llavors això facilita molt també que no m'hagin posat cap multa. Però després, és que fins i tot estava pensant, en quan sortia de festa amb les meves amigues, jo que sé, que a vegades anàvem a Mataró, a Cocoa, tal, no sé què, al tornar al tren, que veies tota la gent que es colava, tal, no sé què, jo era la típica amiga que deia, no, noies, anem a comprar els bitllets, no sé què, els jugadors, i compràvem els bitllets, sí.
0: La veu de la consciència.
2: No, sí, perquè deia, és que soc la Lady de Murphy, o sigui, jo seré la número 300 que es colarà, però la número 300 a la que li faran un control i li faran pagar una multa, i no tinc ganes. Llavors prefereixo pagar els 6 euros de bitllet que no 50 de multa.
1: Totalment, totalment. Peter, tu, alguna multa?
3: Mira, jo sempre faig les rotondes per fora, com s'ha de fer. Però quan em vaig treure el carnet, anava a treballar al port de Barcelona, sí? Hi havia una zona que sempre es ficaven tots els camions i t'havies de fer la rotonda per dins i acabar per fora. I què vaig fer? Li vaig tallar el carril a un policia que anava a la secreta.
1: Molt bé.
3: I amb la L, que feia res, una setmana o dues
1: quan
3: que tenia el cotxe, em va parar, i jo, bueno...
0: I ni la L et va semblar, va salvar d'una multa.
3: Bueno, no? Li vaig fer pena, li vaig dir, mira, que és el primer dia de feina i tal, i bueno...
1: Em va
3: posar el mínim.
0: Clar, però això de les rotondes que sempre s'han de fer pel carril més de fora, no acaba de ser així, no? O sigui, si tens la primera sortida més immediata, sí, però si ja vas a la segona, crec que t'has de posar una mica al mig i després...
1: Les rotondes és un món,
3: eh? Tot per fora.
0: És un món.
3: Sí, que jo sàpiga, és tot per fora. Bueno, la multa em va caure i no vaig poder. Li vaig fer ullets a la gent i va dir que no.
1: La vas pagar?
3: Sí. La vaig pagar abans per pagar la meitat. Si no...
1: Molt bé. Tu, Gerard, què?
0: Jo, les multes que he rebut, crec que han estat totes
1: justes.
0: Perquè són sobretot això, amb el cotxe,
1: excés de velocitat,
0: sí, algun càrrega i descàrrega, que em vaig confiar, per mitja hora, dius, són les 2:15,
1: no passarà
0: per
1: ningú.
0: Mitja hora no passarà res. Me'n recordo anant al dentista, un dia que havia d'anar al dentista, no trobava lloc, dic, va, el deixo aquí, que per mitja hora no, d'això. Surto del dentista i el cotxe ja no hi era. Era el dipòsit, ja, vull dir, se me'l van portar a la grua.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Sí, vaig fer una ràpid,
0: allà, sí, vamos.
1: Seria més de mitja hora.
0: No, era mitja hora, però vaig mirar, dic 7:30, dic, ostres, molt malament ha de sortir la cosa. Doncs pam.
1: Perquè a partir de les 8 ja es podia aparcar.
0: Clar, sí, carrega i descarrega.
1: Qui va venir a descarregar
0: ara? Qui va venir a mi? Exacte.
3: Qui va sortir més cara, el dentista o la multa?
0: Doncs crec que estan allà, però crec que la multa, perquè és que... Sí.
2: I a tu, Míriam?
1: Doncs mira, un cop embarassada de 9 mesos, em va venir a buscar el meu marit aquí davant, va aparcar on els taxis, i un taxista, aquí no puede estar, un segundo, está bajando mi mujer, tal, no, i va avisar la policia que està rondant per allà, póngale la multa, si va tocar els nassos una mica el taxista,
2: I
1: jo, és que estava creuant el carrer, amb el meu bombo,
0: i a més embarassada,
1: i clar, la policia li va dir... Jo no te la posaria, però com que t'ha denunciat, entre cometes, te l'haig de...
3: No hi havia l'enganxina de bebé a bordo, no? S'havia desenganxat.
1: No havia bebé encara.
0: Bebé a bordo de la Míriam.
1: I em va veure la policia i va dir, em sap supergreu, però clar... No va baixar del cotxe, el meu marit, vull dir que es podia moure.
0: El taxista.
1: Sí, va ser una mica mala...
2: I a més... És que tenim la parada de taxis aquí davant, literalment, o sigui...
1: És que hi havia lloc. És a dir, no estava tota plena la parada de taxis, però bueno, ostres, mal fet per la nostra part, no es pot aparcar ni parar a una parada de taxis, però una mica d'empatia, però bueno, és igual. I vosaltres, us han posat alguna vegada una multa injusta o una multa que digueu, vinga, va, aquesta sí que és justa, però em fa gràcia explicar-la perquè realment, o si us l'han retirat, a vegades, com en el cas que ens explicarà el síndic de Greuges de Barcelona, David, bon dia. Notes de veu al 676-760908. Mentre que arriben les vostres multes, repassem la qualitat.
2: Som-hi.
1: I comencem explicant que Catalunya va registrar 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la setmana passada.
2: Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor. 76 d'aquestes morts corresponen a persones de 85 anys o més, el col·lectiu que és més vulnerable. I des del 2015 mai s'havia registrat un juny amb tantes defuncions per calor. Doncs tenint en compte aquest risc mortal que poden comportar les altes temperatures, avui hem sabut que Inspecció del Treball de Catalunya ha enviat comunicats a més d'11.000 empreses per recordar la necessitat de protegir els treballadors davant el risc de cops de calor aquest estiu. El 60% de les companyies avisades són del sector de la construcció i el 40% del sector agrari, que són els més exposats a les altes temperatures.
1: Expliquem també que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les explotaven sexualment en 11 cases prostíbul a Catalunya. L'operatiu ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans.
2: Els dos grups criminals estaven coordinats i fins i tot tenien un prostíbul conjunt. Captaven les dones a l'Amèrica Llatina i es guanyaven la seva confiança per fer-les venir a Espanya. Marcos Gómez és inspector en cap del grup de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals.
4: Se trataba de víctimas jóvenes, muy jóvenes, procedentes del continente latinoamericano, en una situación de vulnerabilidad, sin medios para poder subsistir y con familiares a cargo. Contactan con una persona en España, el cual les promete una serie de condiciones y al llegar a España, esta persona les dice que tiene una deuda de entre 8 y 10.000 euros que deben de pagar ejerciendo la prostitución.
2: Tots els prostíbuls eren cases de les províncies de Barcelona i Girona i oferien el que els investigadors anomenen prostitució low cost, cosa que feia augmentar el nombre de clients i empitjorar les condicions de les dones.
1: I atenció, perquè a partir d'avui fins al 10 de juliol es poden sol·licitar les ajudes al lloguer per a joves a Catalunya.
2: S'hi poden acollir menors de 35 anys que tinguin contracte de lloguer de pis o habitació. L'import de l'ajut oscil·la entre els 20 i els 250 euros al mes, segons els ingressos i l'esforç econòmic que suposa el pagament de la renda. Els lloguers subvencionables tenen límits que varien per territori, fins a 1.000 euros a l'àrea metropolitana de Barcelona, 750 euros a la resta de la demarcació de Barcelona i Girona, 700 euros a Tarragona i 600 euros a Lleida i l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar presencialment, electrònicament o a través de la xarxa de mediació per al lloguer social.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i atenta perquè avui la secció la fa el Gerard.
2: Ja, l'escoltaré atentament.
1: A veure com fa sí. Paraula de cançó.
2: Hi ha nervis.
1: Montse, gràcies.
2: A vosaltres.
1: Un any més arriba el Mulla't per l'esclerosi múltiple, la campanya més emblemàtica de la Fundació Esclerosi Múltiple. En aquesta edició, com sempre, l'objectiu és donar visibilitat i suport a les prop de 12.000 persones que conviuen amb aquesta malaltia neurodegenerativa, que recordem encara no té cura. Així que és important que amb iniciatives com aquesta es pugui impulsar la recerca científica.
0: Des de l'any 1994, el Mulla't per l'esclerosi múltiple s'ha convertit en una gran onada de solidaritat que cada estiu recorre a Catalunya. El que va començar com una acció simbòlica, avui compta amb la implicació de més de 500 piscines que any rere any obren les portes a la ciutadania per sumar esforços contra aquesta malaltia. En aquesta ocasió, la cita tindrà lloc aquest mateix diumenge, 5 de juliol.
1: Doncs per saber com serà l'edició d'enguany, saludem la presidenta executiva de la FEM, Rosa Marriera. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: També ens acompanya l'Albert Romero, una d'aquestes prop de 12.000 persones que conviuen amb la malaltia a casa nostra, en aquest cas és del 2023. Albert, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Comencem pel principi, Rosa. Què és exactament l'esclerosi múltiple i com és el dia a dia de les persones que la pateixen?
5: Bueno, doncs l'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune, és degenerativa i de moment, com tu deies, sense cura. Afecta el cervell, la medula espinal, de manera que el nostre sistema nerviós central, que està recobert d'una capa de mielina, es veu afectat per aquest efecte autoimmune i no pot transmetre correctament els impulsos nerviosos. Per tant, hi ha una varietat de sintomatologia, des de problemes visuals, problemes d'equilibri, trastorns de la marxa, trastorns esfinterians, cognitius, o sigui, una varietat de sintomatologia que pot conviure entre ella o ser de forma molt aïllada. Mm-hmm. Això al final em fa el que en diem la malaltia de les mil cares, no? Que afecta de forma molt diferent a cada persona.
0: Mm-hmm. És per això que, tenint en compte que hi ha moltíssimes, malauradament, moltíssimes malalties que encara no tenen cura, i per això és importantíssim actes com aquests, no? Per ajudar a la investigació.
5: Sí, totalment. O sigui, primer per ajudar la investigació, per aconseguir recursos i per poder acabar amb aquesta malaltia i després també per sensibilitzar, no? Perquè aquestes malalties amb una sintomatologia tan variada, a vegades amb símptomes invisibles, fa que les persones que la viuen necessitin trencar una miqueta també l'estigma, que es conegui i que puguin portar una vida el més normalitzada possible. Per tant, aquesta onada solidària, que m'ha agradat molt, no?, aquest concepte que heu introduït, doncs bàsicament és per això, o sigui, per donar-ho a conèixer, per trencar estigmes, per naturalitzar el dia a dia de les persones amb esclerosi múltiple i, òbviament, per sensibilitzar i també aconseguir recursos per aturar-la.
0: Perquè, Rosa, en aquest sentit, hi ha hagut alguns avenços significatius en la investigació per l'esclerosi múltiple en aquests darrers anys?
5: Bueno, brutal. O sigui, jo crec que és una de les malalties on hem pogut fer un gir més espectacular. De fet, l'any 1994, quan comencem amb el mullat, no tenim cap tractament per l'esclerosi múltiple. Ara disposem de 14 tractaments que són específicament per la part de la inflamació de l'esclerosi múltiple, no? Que seria bàsicament tots els temes de remitent recurrent, o sigui, hi ha dos tipus d'esclerosi múltiple, la que afecta un nombre més elevat de persones que cursa en brot, i després hi ha un altre col·lectiu de persones que tenen una progressió de la malaltia. Ara, a més, hem introduït un altre concepte, i és que hi ha un 30% de les persones en global que tenen esclerosi múltiple que van patint una progressió des del principi, no? Que, si vols, això ho parlem després, més endavant, però que el que dèiem, no? O sigui, que en aquests anys ha canviat perquè les persones amb remitent recurrent, o sigui, ens ho diuen els neuròlegs, abans veien moltes cadires de rodes en les consultes i ara pràcticament no n'hi han, no? Per tant, en aquesta part hem avançat moltíssim, però ens queda el repte de la progressió, que és el repte que encara tenim sobre la taula i que no tenim en absolut controlat.
1: Doncs aquest és el repte, però sembla que anem pel bon camí. Albert, trencar l'estigma és important, també és important la investigació per trobar una cura, però imagino que també ho és a l'hora de fer un diagnòstic, no? Encara hi ha moltes persones que han de passar un llarg camí abans de saber què és el que els hi passa per aquests símptomes invisibilitzats que deia la Rosa. Com va ser en el teu cas?
6: Sí, doncs bé, en el meu cas va ser una mica per una neuritis que jo no sabia el que era. És una mica el que ha explicat la Rosa, és inflamació del nervi òptic i que per tant m'impedia veure per complet per l'ull dret, jo només hi veia per l'ull esquerre, diguéssim. I alhora, diguéssim, també tenia doncs formiguejos i la cama dreta adormida. Però clar, són símptomes que jo no els relacionava precisament per això, no? Perquè jo no tenia, o sigui, havia sentit a parlar de l'esclerosi múltiple, però no la tenia present com per identificar-la. Aleshores, clar, jo vaig anar a un oftalmòleg i l'oftalmòleg em va dir no, tu has d'anar a un neuròleg perquè l'ull el tens bé, el problema està més a dintre. I aleshores va ser quan hi ha neurologia. Sí que és veritat que el meu cas va ser, entre cometes, ràpid, perquè a l'haver debutat, diguéssim, amb aquests dos símptomes, de seguida ells sí que ho van relacionar. I de fet, un dels comentaris que em va fer la meva neuròloga i que també ha mencionat una mica la Rosa, és que com que havia tingut sort d'haver estat diagnosticat l'any 2023. Va dir, això fa uns anys potser no haguéssim anat tan ràpid. Yeah. I clar, i aleshores és quan et parlen de la importància d'un diagnòstic ràpid i eficaç. I per això doncs és important.
0: I en tot això, Albert, ja li preguntàvem ara fa un moment a la Rosa com és el dia a dia de les persones amb esclerosi múltiple. En el teu cas, com t'ha canviat la forma de viure?
6: Clar, a mi m'ha canviat per complet. Jo crec que una de les paraules que més s'ha repetit en totes les persones que he pogut conèixer, també a través de la FEM, és una mica la incertesa, no? Jo crec que el dia a dia, per sort ara i gràcies a tots els tractaments que hi ha, es pot fer un dia a dia amb una certa normalitat, no? Que inclús jo vaig tenir el meu propi debat intern de què és una vida normal, no? Perquè a mi em deien, podràs fer vida normal, dic ja, però a mi m'ha d'estar canviant per complet. Però, tot i que puguis adaptar-te i gràcies als tractaments, això, fer un dia a dia i continuar amb la teva vida, diguéssim, sí que és veritat que almenys jo ho vaig començar a viure una mica amb incertesa pel fet de no saber quan et podrà donar un brot, doncs sí que tenir una mica més de responsabilitat sobre la teva salut, de cuidar-te una mica més. Aleshores també hi ha un acompanyament molt important per part de la FEM, no? que amb tots aquests dubtes i neguits que tu tens, doncs te'ls va resolent una miqueta. I sí que és veritat que, per sort, ara l'impacte de l'enfermetat en el dia a dia, almenys en el meu cas, no ha estat molt rellevant. Sí que és veritat que he fet un canvi a nivell laboral i personal, però bueno, al final, mira, també són coses de la vida.
0: I no sé fins quin punt, Albert, l'impacte psicològic, el gestionar tot allò a nivell mental, és dels aspectes més complicats que has hagut d'afrontar.

0: Sí, la veritat és que sí, va ser molt dur perquè, clar, al final un diagnòstic així costa molt, molt d'encaixar, sobretot també perquè, bueno, per aquesta incertesa que comentàvem, no? Ells et diuen, vale, tens això, però nosaltres no podem predir el futur, els metges. Aleshores, clar, és complicat i doncs, també hi ha una família al darrere, hi ha uns amics que per sort doncs, et van fent costat i et van acompanyant, diguéssim, en tot el procés, però sí que hi ha hagut molta feina per part també de la meva psicòloga, que també la vaig conèixer a través de la FEM, que va ser un punt d'inflexió, perquè al final, clar, jo necessitava aquest acompanyament. El que passa que no sempre és fàcil demanar ajuda i fins que no estàs preparat, doncs, bueno, doncs potser sí que són moments més difícils.
1: Rosa, parlem d'aquesta edició del Mulla't que arriba aquest diumenge. Explica'ns una mica com serà.
2: Doncs mira, aquest diumenge ens banyarem, com sempre, ens mullarem, com sempre fem, i en el cas de Barcelona, o sigui, tenim seus centrals a tot arreu, Tarragona, Lleida, Girona, i en el cas de Barcelona, doncs ens tornarem a trobar al Club Natació Atlètic Barceloneta, i després, a part, tenim doncs les més de 500 piscines que podeu trobar a la web de mullat.cat, no? Moltes opcions per mullar-se, com sempre. Tenim el Col·legi de Farmacèutics, que aquest any també està amb nosaltres venent els ventalls solidaris. Ens podem mullar a restaurants, ens podem mullar amb activitats com les que hi ha als aquàtics, al Waterworld, a l'Illa Fantasia. Tenim a l'Oli del Mullat, les travesses de mar. Bueno, tot això ho podeu veure a la pàgina web. Per tant, una miqueta el que diem sempre, no? Que no hi ha excusa per mullar-se, per participar, per visibilitzar aquesta malaltia. I com comentava ara l'Albert, al final, o sigui, jo crec que l'impacte més gran és que és una malaltia que debuta en persones molt joves, no? Llavors, aquesta incertesa que comentava, aquest no saber el que passarà amb la meva vida, aquesta adaptació, tot això és fonamental que puguem acompanyar aquestes persones, que es puguin cuidar, que en puguem tenir cura, que fem rehabilitació, que es puguem orientar a nivell laboral i, òbviament, doncs, que puguem seguir treballant en la recerca com projectes que tenim ara sobre la taula.
3: Aquest Mulla't és, sens dubte, una cita ja ineludible per la ciutadania, però també pels afectats per aquesta malaltia, no, Albert? Què suposa per vosaltres iniciatives com aquesta?
0: La veritat és que és molt important. Perquè al final la capacitat que té la FEM a nivell de divulgació i conscienciació és molt alta i aquesta campanya arriba a moltes persones. Aleshores, ja no només per la banda tan científica, que evidentment és molt necessària, ajuda, com comentàvem abans, també a trencar aquest estigma i també ajuda moltes persones a no haver d'estar sempre explicant com es troben, perquè al final és una malaltia una mica invisible i tu de vegades et trobes malament i has d'anar sempre donant explicacions. I aleshores jo crec que la FEM també fa una labor molt, molt important d'explicar què és l'esclerosi múltiple i ho fa d'una manera molt fàcil perquè la gent ho pugui entendre i aleshores així et sentis potser menys jutjat o bueno, que siguis més capaç de conviure, no?, en una societat on de vegades, si no sembla que tinguis res, sembla que estiguis bé i no és així, almenys en aquest cas. Per tant, penso que és molt important i aquesta campanya, clar, bueno, és molt de les més grans que fa juntament amb el Mouta. Per tant, no sé, jo estic molt content també de participar i de que es faci també.
1: Doncs Rosa, només ens queda fer una crida a tothom perquè participi aquest diumenge al Mulla't, perquè no podem deixar de mullar-nos.
2: Totalment, o sigui, us esperem a tots el dia diumenge, dia 5, que ara ve molt de gust mullar-se, a més amb aquesta
1: I tant.
2: calor,
3: I tant,
2: i
3: sí.
2: ho farem tots a les 12 per les 12.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya, persones joves, i que és la segona causa de discapacitat en aquestes persones joves al nostre país. Per tant, endavant, amb remullar-nos, amb passar-ho bé, sempre amb aquesta actitud positiva, no?, d'anar endavant i de que entre tots doncs podem remar per aconseguir grans projectes.
1: Doncs tothom a mullar-se aquest diumenge 5 de juliol. Rosa Marriera, Albert Romero, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta edició del Mullat.
2: Moltíssimes
0: Moltíssimes
2: gràcies.
0: gràcies.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.

0: El govern de tothom.
1: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Deixeu-me que us expliqui ara que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliment, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bisum al codi 02076, repeteixo, 02076 o a través del web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
2: Això és La Ciutat.
3: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia. Comencem setmana, comencem 700 de final del
3: quins
4: Mundial,
3: l'eliminatòria. Quins nervis,
4: sí, bueno, el partit d'ahir, el primer d'aquests 700 de final, va ser un autèntic trunyo, eh?
3: Si no
4: molt, molt. Jo, mira que m'agraden les pròrrogues i els penals i aquestes coses, però ahir, sincerament, quan va marcar Canadà el gol al sí. temps afegit, vaig dir, menys mal, perquè
3: ja
4: això, ja
3: bé,
4: no,
3: eh?
4: ja podem anar a dormir, perquè ja no
3: s'ha. És la primera classificada, no?
4: Sí, la primera, ja la tenim. Canadà es va imposar a Sud-àfrica per 1-0 amb el gol d'Eustaquio, la trompa d'Eustaquio. De regal, sí. Pues això, Eustaquio va fer el gol en temps afegit. Ai. I va classificar el conjunt nord-americà, que ara s'enfrontarà al guanyador de l'eliminatòria, que enfronta a Països Baixos i a Marroc. De fet, el partit se juga aquesta propera matinada a partir de les 3 a Monterrey. Mira, anem a escoltar el seleccionador Orange, Ronald Koeman, que parla del rival i també del seu equip.
5: Marruecos es un equipo muy bueno, pero nosotros también somos muy buenos. Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo y ya está. Y el mejor gana siempre.
4: Sí, és una llàstima.
3: Lògicament.
4: Sí. Bueno, el millor no sempre guanya, eh?
3: Bueno, és veritat,
4: com, és veritat, aquí, sí. Com diu la meva filla, aquí s'ha tirat un triple. El cert és que és una pena que el partit es jugui en hora intempestiva, a les 3 de la matinada.
3: No perquè
4: veuràs?
3: És
4: no, aquest no el veuré. Demà treballo, haig d'estar aquí donant el callo, i jo ja tinc una edat com per no dormir a les hores.
3: Vas veure l'Espanya a les 2
4: hores? Sí, amb les meves filles allà davant de la tele.
3: Va ser dur, eh? Aguantar fins les 2.
4: I també vaig veure el Portugal... Hi ha tantes seleccions que no me'n recordo dels rivals, però el Portugal va jugar a les 2 de la matinada de dissabte. Sí. Mira, vaig arribar del concert d'Alejandro Sanz,
3: sí.
4: Vaig arribar a casa i vaig poder gaudir d'aquest partit entre Portugal i una selecció per definir, però no me'n recordo. És que és un guirigall de partits.
3: No te'n recordo.
4: Sí, ara ho miraré, perquè, mira, ho miro mentre escoltem el porter del Marroc, de Yassine Bono, ex del Girona, parlant també del partit d'avui.
6: Afrontamos los partidos más allá de lo que pueda pasar. Y después yo creo que el equipo está muy preparada tanto para afrontar el partido en 90 minutos, en 120 o en los penales. Yo creo que tenemos grandes jugadores y suficiente experiencia para afrontar.
4: Portugal-Colòmbia va ser el partit amb un gol anul·lat als colombians en temps d'afegit de risa pel VAR. Eh? Una miqueta una metàfora del que està sent aquest Mundial. No? Jo crec que un homenatge a l'antifutbol, baixa qualitat, molta mediocritat, molt poca ambició i equips que veritablement potser pel tema de lo castigats que estan els jugadors de la temporada de clubs, doncs no arriben en el millor moment de forma.
3: Doncs vaja.
4: Però bé, tenim més cosetes, avui dos partits més dels 700 de final a les 7 de la tarda, bona hora, aquest sí que el podem veure, 7 de la tarda.
3: Tinc pilates, ja t'ho vaig dir.
4: Doncs avui has d'anul·lar els pilates perquè hi ha un Brasil-Japó a Houston. És un molt bon partit de futbol, perquè Brasil és Brasil, Japó té una selecció molt, molt apanyadeta. Tard o d'hora acabarà fent una cosa important en algun mundial la selecció asiàtica. El seleccionador brasiler, Carlo Ancelotti, diu que no ha vist fins ara cap selecció favorita per guanyar el torneig.
7: Feito mejor que otros en esta primera fase, pero un equipo favorito claro no veo. Entonces creo que va a ser un mundial bastante equilibrado, competido.
4: Vinga, va, t'ofereixo un altre partit, a veure si aquest et va bé. La senyorita Frank, a veure si li va bé. Vinga, a 11:15, què tal?
0: Ui, què tard.
4: 10:30. Paraguai-Alemanya. Los paraguayos y los alemanes.

0: Un partido difícil. España es un rival fuerte con mucha calidad de la posesión. Tienen jugadores de máxima calidad y somos conscientes de eso. Pero nosotros también necesitamos nuestros momentos sin el balón, con el balón y sí, encontrar una dinámica. Pero sabemos que nos enfrentamos a un rival muy fuerte, necesitamos estar al máximo y si lo estamos, entonces podemos competir contra cualquiera.
1: Ja recordem les baixes d'Espanya, Jeremy Pino i també de Nico Williams, després de la carnisseria dels uruguaians de l'altre dia, que va ser bastant lamentable com van pagar i les entrades doncs que van fer fora.
2: Així no.
1: Així no.
2: Vinga, Lewandowski, rum als Estats Units.
1: Sí, fitxarà pel Chicago Fire. Quina de la llàstima. Major League Soccer.
2: Que m'agradava molt el
1: Lewandowski. A mi també, però bé, al final ja té una edat i,
2: no, ja,
1: i al final doncs...
2: Però mira Messi, també té una edat. I...
1: Ja, també, però també està jugant a la Major League Soccer.
2: Ja, ja.
1: O sigui que no és oficial, vull dir que no està confirmat, però vaja, ja és un secret a veus que es pot dir. Recordem Lewandowski que acaba contracte amb el Barça, doncs ja fa dues setmanes va visitar la franquícia d'Illinois amb qui signarà per les dues properes temporades. En menys d'un mes tindrem, perquè de seguida els clubs ja comencen a entrenar, I en menys d'un mes tindrem un derbi barceloní.
2: Quin?
1: Barça, Club Esportiu Europa.
2: Molt bé.
1: Partit amistós de pretemporada, porta tancada el divendres 24 de juliol a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, encara no se sap l'hora. En bàsquet, més cosetes. El pivot nord-americà Moses Wright ha confirmat que la temporada que ve jugarà el Barça. Wright, de 27 anys, ve del Zalgiris Kaunas. Marc Márquez va acabar setè al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP disputat al circuit d'Assen. A la classificació del Mundial, el pilot de Cervera queda a 40 punts del nou líder. Bé, ja estava a 40 punts, però ara no del líder que hi havia abans, que era Bezzecchi, ara és Jorge Martín, el madrileny. La cursa d'ahir la va guanyar Ai Ogura, que va donar una victòria a Japó 22 anys després. El millor català, Àlex Márquez, que va quedar en la cinquena posició. D'altra banda, en ciclisme, atenció, el barceloní Marcel Camproví, nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El corredor de Pinarello es va imposar contra tot pronòstic en la línia d'arribada situada a Sabiñánigo, per davant d'un altre català, Joel Nicolau, del Caja Rural, a qui va superar en l'última rampa. Camproví no està inclòs en l'equip Pinarello, que correrà el Tour de França, que comença dissabte a Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Dissabte
2: ja
1: a Barcelona. I avui arrenca, com diria García, el torneo de Pimpeldon, ahora perfecto. Això va dir un dia, Pimpeldon, ahora perfecto, m'ha salido. Doncs només una catalana participant.
2: Paula, per la ràdio que et mereixes. Ja,
1: Paula Badosa debutarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Jo no sé, Paula Badosa, si està... podem viure a Begur tot l'any, que cony fot allà donant voltes al món amb una raqueta a la mà. En fi, jo sóc un enamorat de Begur, Això,
2: totalment.
1: Això ha quedat clar.
2: Vinga, Víctor, explica'm. La pregunta del dia, l'has escoltat.
1: Sí, t'han
2: posat va començar. Tu ets molt bon nen, també?
1: Sí. Cric, això deia la meva mare.
2: T'han posat alguna multa?
1: Me n'han posat moltes.
2: I
1: considero que el 90%, i ho dic de veritat, de les multes que m'han posat són injustes. I amb un objectiu absolutament recaptatori i fins i tot vexatori en certs casos.
2: Ui, què t'ha passat?
1: Per exemple, mira, te'n posaré dos exemples. Podria que estar fins les dues. El juliol passat, vaig a buscar la meva filla, aparco, impossible, tot ple, era un cap de setmana, me'n recordo, tot ple, no podia deixar el cotxe en lloc i el vaig deixar un moment en una zona on efectivament hi havia una línia groga.
2: Uh-huh.
1: Va ser sortir del cotxe, anar a buscar la meva filla, que l'acabàvem d'operar, anava amb crosses i doncs al ritme d'un cargol
2: normal,
1: en cadira de rodes, doncs així, i vaig arribar al cotxe i ja m'havia multat la Guàrdia Urbana per deixar el cotxe. Et juro que van ser 3 minuts el temps de baixar del cotxe, anar a buscar la meva filla, treure-la i ajudar-la amb les crosses a arribar al cotxe. Doncs em van posar la multa i han estat incapaços de treure-me. He presentat tots els
2: informes
1: mèdics, conforme la nena anava, i el tio em va dir, quan vaig arribar, diu, però tio, si hace 3 minuts no te puede haber dado tiempo material ni para mirar la matrícula. Ai, i que va, li vaig dir, mira la meva filla com va.
2: Vas veure
1: el... Sí. Diu, ara, és que esto ya es un método electrónico que va directamente a la central y ya no te la puedo quitar. Doncs la multa, que inicialment era de 40, la vaig recórrer i ara amb interessos i recàrrec i tal, ara ja està per 95 euros.
2: Doncs vaja.
1: Així, així funcionem en aquest país. I una de pitjor, ara, si em dóna temps a buscar-la, al meu poble han establert un sistema lamentable per recollir d'escombraries, que es diu Porta a Porta. Ells doncs, argumenten que és per un tema ecològic i tal, i és mentida, per estalviar-se pasta i fer-nos pagar més als residents del poble. I un dia, quan jo no sabia que això no es podia fer, vaig anar al poble del costat, perquè havia de llançar, jo sóc un reciclador nat des de fa mil anys, el iogurt al seu lloc, tot, i les,

0: tranzas todavía y empezábamos a gritar todos como locos.
1: Después de más de 100 horas de búsqueda, los más de 2.600 rescatistas internacionales con la ayuda de 137 perros se afanan en localizar vida.
2: Y la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que este fin de semana podría llegar la segunda ola del calor del verano con temperaturas que superarán los 36 grados en buena parte del país, María Martínez.
3: Aunque la semana empieza con temperaturas más suaves y tormentas en el norte y este de la península, el calor no abandona nuestro país. Este fin de semana se podrían registrar temperaturas superiores a los 40 grados, alcanzando los 42 en Badajoz, o los 43 grados en Córdoba. Los datos podrían indicar que se aproxima una segunda ola de calor, pero Rubén Campos, portavoz de AEMET, aclara que todavía es pronto.
4: Es a partir del viernes cuando probablemente se inicie un nuevo ascenso térmico generalizado. Se superarían los 36 grados de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares. Seguiremos hablando más adelante de este episodio y ya podremos concretar si acaba convirtiéndose o no en una ola de calor, porque todavía es pronto.
3: En la zona del Cantábrico se producirán lluvias ocasionales y hay aisladas y las temperaturas serán más suaves que en el resto de la península, con máximas de 25 grados en Oviedo y San Sebastián.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
5: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
6: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
7: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
8: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
5: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
10: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts del punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
9: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
10: Nou programa, nova ciutat, nou dilluns el que tenim per endavant. Per donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva, avui amb la companyia de David Batxiller per parlar dels preparatius de temporada pel que fa als equips lleidatans, al bàsquet, al Força Lleida, també al Llista, al Lleida Calaveres, Lleida 1939. Veurem finalment doncs, quin és el projecte que acaba sortint a competir. Parlarem de tota l'actualitat en uns instants amb en David Batxiller i també amb en Marc Perelló fent-nos balanç del Mundialet Draft que es va disputar la setmana passada a Lleida. Seguirem en el tram final del programa amb en Joan de Santiago. Parlem de productivitat en les petites i en les mitjanes empreses i també quin és el paper que hi té la intel·ligència artificial o que hi pot tenir per tal de guanyar productivitat però també amb certs límits. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda com finalitzarem una ciutat més.
9: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
10: Comencem la setmana amb temperatures màximes a la plana de Lleida, 36-37 graus, predomini de cel poc, nuvolat o clar amb alguns núvols d'evolució a partir del migdia al Pirineu que poden donar lloc a algunes tempestes localment fortes de cara a la tarda. Pel que fa a la situació del trànsit, normalitat, com sempre recomanem precaució als conductors. Nova ciutat, la que tenim per endavant, una petita pausa i ens hi posem.
9: Onda Cero Lleida.
11: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
12: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
9: Onda Cero Lleida.
10: Thank you. Doncs vinga, arriba el moment de comentar l'actualitat esportiva d'aquest dilluns, aquest últim dilluns del mes de juny. Avui ens acompanya David Batxiller per repassar una mica aquesta setmana, marcada també per alguns moviments que anem veient en diversos equips, doncs planificacions amb l'Ilerna Lleida, que ja anuncia fitxatges i també altres acords que encara no estan tancats, però sí s'estan perfilant, el Llista, que també doncs, ja ha presentat el nou entrenador, pendents també doncs, això del nou patrocinador, d'aquest calendari que ja coneix per la propera temporada, i amb el futbol, doncs, com sempre, esperant decisions judicials, termini 30 de juny, demà, veurem què és el que acaba passant, l'Atlètic Lleida també de la seva banda, configurant aquesta plantilla per la propera temporada, amb renovacions, amb fitxatges. Comentem, David, què tal, bon dia.
13: Hola, bon dia, Núria.
10: Doncs vinga, anem començant i avui, abans de començar, també amb un record especial per un company de la mañana.
13: Sí, Núria, volia començar amb unes paraules de record pel nostre company Antonio Mejías Gil, que ens va deixar lamentablement de forma sobtada, sí. I ha deixat un gran buit a la redacció del diari, i volia tindre doncs, unes paraules d'escalf, perquè a part de tot el que s'ha destacat, la seva bonomia, el seu mestratge en la secció de cultura, sobretot en l'entrevista cultural, en la qual va saber treure doncs, molt profit d'aquest contacte amb els escriptors i escriptores que visitaven el diari, doncs l'Antonio també era un gran conversador, I amb ell teníem converses llarguíssimes a la redacció i acabàvem donant una mica de sentit al fet d'estar en una redacció d'un diari, perquè sempre tenia doncs, l'enginy a punt per comentar totes les arestes de qualsevol notícia que pogués aparèixer. A més, un gran amant dels esports també, sí. Per tant, comentàvem totes les notícies esportives. I sense que m'ho digués amb aquestes paraules, era d'aquelles persones que et recordaven la sort que de vegades has tingut d'haver-te cregut als 20 anys que eres comunista i que canviaries el món, perquè si no ara amb més de 40 doncs ja no ens quedaria cor. Així que una abraçada per tota la família, amics i coneguts de l'Antonio, perquè són dies que estan costant de passar el diari i el trobarem molt a faltar.
10: Doncs sí, aquest petit record també des d'aquí, des de les zones. Gràcies, David, i tota l'escalf i una abraçada enorme per a tots els companys de la mañana també en aquests moments, i a més, com deies, en aquests passos també, no?, que havia fet en el món de l'esport, i que imagino que aquestes converses doncs, també devien ser habituals, perquè l'actualitat esportiva, doncs, déu-n'hi-do com ve carregada.
13: Sí, sí, sí, a més... Recordo sobretot cada vegada que perdia el Força Lleida, des de que hem tornat a la CB, a Llopos, l'any que ve i l'Erna, quan sortia potser la vena més crítica, doncs ell era el primer que recordava que estàvem a la CB, que ens salvaríem segur i que no ens creguéssim aquí que ara érem els Lakers, que el que es tractava era de guanyar 12 partits i que per perdre a casa contra el Manresa no s'havia acabat el món, que estàvem fora del descens i quan ens hem salvat aquests anys, doncs dos, tres jornades abans que s'acabés la Lliga, doncs apareixia i ens ho venia a recordar que ara què, deia, ara què, no? Heu de dir, on estan ara els crítics, ja queden dos partits i nosaltres de vacances.
10: Feina
13: ja.
10: Feta.
13: Sí, sí, i bé, com aquestes mils, no? I clar, són anècdotes ara que les trobes a faltar i que, com et deia, doncs deixen un buit que costarà d'omplir.
10: Doncs vinga, parlem de bàsquet, ja que n'estaves parlant ara amb aquestes converses.
13: Sí.
10: La temporada doncs, és això, ja està salvada, ja és història, però la feina no s'atura. Els despatxos, de fet, han seguit treballant contínuament en aquesta configuració de la plantilla, amb renovacions, amb aquestes possibles incorporacions, amb fitxatges ja, i amb molt bona resposta per part de l'afició, dels abonats, que han respost, que han renovat... els seus abonaments i que fins i tot doncs, també s'hi van sumant altres persones.
13: Bé, són renovacions que sonen gairebé a fitxatges, però és veritat que estem esperant, no?, també aquest fitxatge que pugui arribar, dos fitxatges

0: cert renom, no? Que a tothom ens agradaria per a que el futur Ilerna Lleida, no, s'acabés de consolidar i a veure quin potencial pot tenir per la següent campanya. De moment, evidentment, renovar Bateman i renovar Egim, doncs són dos bones notícies. S'entén que l'estructura de l'equip queda més o menys consolidada, també es té aquest principi d'acord, a hores d'ara encara no és oficial, amb el base Dani García per a que pugui continuar, amb la qual cosa doncs també t'assegures que com a mínim la figura de U doncs té una primera peça, però des de l'anàlisi des de fora, no, tothom li agradaria que arribés a aquest U, diguéssim, més diferencial, és a dir, el base titular, per dir-ho entre cometes, no, o al qual el Dani García hauria de complementar. Parlem doncs potser d'un base que tingués més punts a les mans o una mica més de experiència o carisma o trajectòria, que es pogués optar a una peça una mica diferencial aquí, igual que a la pintura, no? Que és també el gran debat d'aquest pivot, no? Que pugui també marcar diferències. Veurem com evoluciona el mercat, però sí que és cert que clar, un cop està la campanya d'abonaments en marxa i has pogut anunciar aquestes renovacions, doncs és el següent pas, no? Començar a conèixer alguna incorporació il·lusionant. Hi ha dies, perquè total encara no hem entrat al mes de juliol, tot i que ja hi som a les portes, però segur que hi ha feina avançada i que en el moment que s'aclareixi també una miqueta la qüestió de les banquetes als diferents equips.
1: Exacte.
0: Perquè també, clar, aquí continuarà Gerard Encuentra i està renovat, però a la resta d'equips on potser arriba un entrenador nou i ha d'analitzar una mica la plantilla, què queda i quin jugador vol que continuï, quin jugador es descarten, i aquí és on potser aleshores el Força Lleida doncs pot començar a entrar en el mercat, no? Però segur que hi ha coses avançades també, i en el moment en què es comencin els anuncis doncs serà un no parar, i estic convençut que es configurarà un bon equip ja per aquest tercer any a l'ACB, on evidentment l'objectiu serà un cop més la permanència, com no pot ser d'una altra manera, no? Però si esperem que l'equip doncs sigui capaç de sortejar potser aquestes ratxes d'excessives derrotes consecutives, doncs mantenint una identitat i una solidesa d'equip que sigui innegociable, i tant de bo l'estaf tècnic ho pugui transmetre, i els jugadors que acabin fitxant, amb els que ja estan aquí, que coneixen doncs la idiosincràsia del club, puguin configurar aquest equip que doni la cara en tots els partits, independentment del resultat.
1: I de fet aquest és un dels grans valors també, no? Perquè estem parlant d'un equip que ha consolidat aquestes dues últimes temporades a l'ACB, que com deies doncs ha aconseguit la permanència no arribant a l'última jornada, amb un entrenador que també doncs s'està fent un nom dins de la categoria, amb uns jugadors que també doncs es reconeixen, amb un Barris Nord que està amb l'equip, i això doncs també queda demostrat al llarg de la temporada. És a dir, que hi ha com una sèrie de punts molt forts que de cara a aquests futurs jugadors que es puguin fitxar també poden tenir en compte aquesta trajectòria.
0: Sí, Gerard Encuentra estava aquest cap de setmana amb el Jaume Ponsarnau dirigint Catalunya, i també està en concentracions amb la selecció espanyola, és a dir, que fa passes endavant doncs partit rere partit, i amb la manera que té de dirigir aquest Força Lleida en l'ACB, i com deies, qualsevol jugador que arribi, doncs segurament a banda de condicions, etc, una de les clàusules al contracte és tindre molt clar a quin club ve i la filosofia que es vol mantindre aquí, i que és la que premia el pavelló i l'afició.

0: i que no és tan difícil, no és altra que l'entrega i ser conscient que és un club i un equip que el seu èxit passa per lluitar cada pilota i cada possessió, sense fixar-se massa en el marcador en aquell moment. I si és el partit que t'està tocant llepar, doncs fer-ho amb aquesta dignitat també. Mm-hmm. Perquè entenc que la part més crítica d'enguany ha estat una mica aquesta, que hi ha hagut moments on quan es veia que la victòria ja no era possible, o en algun partit concret on a priori no eres favorit, doncs aquestes senyals d'identitat s'han deixat una miqueta al marge, o s'han quedat al vestidor en aquell partit, no? Que després és veritat que l'equip era capaç de recuperar-les i en moments clau hi ha estat present i has vist aquest Força Lleida. L'afició doncs segurament vol veure'l amb més continuïtat, sobretot al Barris Nord. Però també fora de casa has de lluitar perquè aquestes baixades de braços que s'han vist
1: en algun moment donat
0: doncs són les que l'afició doncs acaba penalitzant. Perquè tothom entenem que a través d'aquesta lluita i d'aquesta entrega constants doncs estarem molt més a prop de l'objectiu. Tant de bo doncs, que a la temporada següent això es pugui doncs, deixar ben tancat des de l'inici i això, veiem un equip que quan li toqui perdre sigui perquè el rival ha estat millor, però que ens ho hem deixat tot a la pista. Potser, mira, una de les activitats de pretemporada podria ser el visionat d'aquests partits i d'aquest documental de Rafa Nadal, t'anava a dir, que ara està triomfant tant a Netflix, on precisament, doncs, entre moltes d'altres coses, aprofundeix en aquesta filosofia, no? Que resumeix en això, que sempre va tindre molt present al llarg de tota la seva carrera, que havia de sortir de la pista amb el convenciment que s'havia deixat
1: fet,
0: tot.
1: Sí, el millor possible, no?
0: Exacte. Uh-huh. I després el resultat moltes vegades no depenia d'ell.
1: No, clar, és que t'estàs enfrontant amb un equip que també vol el mateix que tu, que és guanyar. Per
0: exacte.
1: Tant, doncs, utilitzarà les eines per intentar aconseguir-ho.
0: I això dependrà molt, doncs, com deies, del perfil de jugadors que s'aconsegueixin tancar. I si fem ja una carta als Reis, doncs, tornant al que deia al principi, això, aviam si el Força Lleida, per pressupost, etc., i per les circumstàncies del mercat, està en disposició doncs, d'això, d'incorporar un o dos jugadors que acompanyin Bateman en aquest punt diferencial, no? Un o dos jugadors que donguin un salt de qualitat real a la plantilla.
1: Doncs una plantilla que està en configuració de la mateixa manera que la del Llista, amb nou entrenador ja presentat, Carlos Cortijo, amb aquests primers compromisos oficials de la propera temporada que ja coneix i amb aquests canvis que també venen per endavant en aquesta nova etapa, podríem dir, del Llista.
0: Nova etapa, nou cicle, diria jo, perquè Edu Amat no deixava de ser una certa continuïtat amb el treball iniciat amb Albert Folguera i ara sí que optes per un entrenador doncs, que aportarà una filosofia nova i una manera de treballar diferent. I en aquest sentit, doncs, aviam si el Llista li pot treure el màxim profit i també, doncs mira, una miqueta com amb el Jallopos / Ilerna Lleida, doncs perquè fins 1 de juliol,
1: fins demà és Jallopos Lleida. A partir de dimecres ja és Ilerna Lleida.
0: Ja serà Ilerna Lleida i en el cas del Llista, doncs això igual, a veure si a través del nou entrenador i la plantilla està més o menys perfilada, falta fer els anuncis oficials, però més o menys se sap quins jugadors vindran, doncs el Llista pot doncs, mantindre el seu nivell competitiu i optar doncs, de nou, no?, a aquesta classificació per la Copa del Rei, per què no pels play-offs de la lluita pel títol i la lluita a Europa, que és la seva competició i un dels motius pels quals, per exemple, Carlos Cortijo doncs, accepta aquesta oferta llistada per progressar en la seva també carrera com a entrenador. Doncs atents a com evoluciona, si es pot doncs, fer aquesta química d'equip, que els jugadors doncs, combreguin també amb la filosofia del míster i en definitiva que Lleida continuï gaudint d'hoquei patins de màxim nivell.
1: Com demostren el Pons d'una banda i el Vila-sana de l'altra.
0: I el Vila-sana de l'altra, efectivament, i que és un luxe que potser de vegades no valorem prou i s'ha de destacar, no?, tota la bona feina que fa l'hoquei doncs, a les nostres contrades.
1: Fa bona feina a l'hoquei, fa bona feina al bàsquet i esperem que també faci bona feina al futbol, tot i que la temporada no ha acabat d'acompanyar. La gran notícia, podríem dir avui, aquest dilluns 29 de juny, és que continua sent la incertesa quan parlem del Lleida Club de Futbol o del Lleida Calaveres o del Lleida 1939, perquè fins demà, 30 de juny, que és quan s'acaba el termini perquè el jutge es pronunciï o no es pronunciï, o no sé, sapiguem una miqueta més quin és el futur d'aquesta afició, d'aquesta història, d'aquest llegat, si se'n va a quarta catalana o si hi ha aquest projecte de Lliga Elite que doncs, amb les escletxes que hi pugui haver, amb el que digui la federació i amb el que digui el jutge, veurem què és el que s'acaba desenroscant de tot plegat.
0: Ahir vaig seguir la intervenció de Juanjo Lecumberri a Catalunya Ràdio, sí, president del Calaveres, que va explicar doncs, bastantes coses i algunes destacades, entre elles que han aconseguit la cessió de l'himne per utilitzar-lo de forma exclusiva per part de l'autor, de Gonzalvo, que és l'himne que ha estat emprant el Lleida Esportiu, Lleida Club de Futbol, etc. Però que va explicar que era una autorització, diguéssim, tàcita que tenia el Lleida, però que ara està signada i és oficial.
1: No? Sobre paper.
0: Per tant, podran utilitzar l'himne. Això és una primera cosa que és positiva per a aquest projecte. Saber que tens doncs aquest himne que representa el projecte i que entronca directament doncs, amb tota aquesta història de Lleida, igual que el fet que una persona com Juanjo Lecumberri s'hi hagi posat al front pels vincles evidents
1: familiar, sí,
0: que té amb el Lleida i la seva història, perquè el seu pare Juanjo Lecumberri, jugador mític de la Unió Esportiva i crec destacaven tercer jugador amb més partits a la història del club, va viure dos ascensos. És a dir, que és un projecte nascut de les penyes i de l'Associació Amics del Lleida que transmet molta determinació en l'inici per aconseguir que aquest llegat sentimental doncs, no vagi a la liquidació i igual que el club doncs, aquest estiu. A partir d'aquí, doncs, també va explicar i va ser molt clar que la qüestió de Lliga Elite és complicada i entenc que, pel que va explicar, el que està realment preparat i que si demà es comença a competir s'hi podria anar és el projecte de Quarta Catalana. Va explicar que també s'ha treballat en el de Elite per si apareix la via, però l'entrenador confirmat és el de Quarta, 40 o 60% de la plantilla, o crec que pot ser un percentatge superior, va dir, de jugadors ja confirmats, cosa que en el projecte de Lliga Elite va dir que no és així, entre altres coses perquè serien remunerats, amb la qual cosa, clar, no pots tancar un contracte
1: sí,
0: si encara
1: exacte,
0: no saps.
1: Si no saps si hi haurà equip, si no hi haurà equip, si competiràs o no competiràs.
0: A partir d'aquí va explicar també l'informe desfavorable, segons va explicar ell, fet una miqueta a darrera hora per part de l'administrador concursal en la qüestió de l'adquisició de la unitat productiva, és a dir, que l'administrador no veu clar tampoc la qüestió de la Lliga Elite, clar. I així li diu al jutge,
1: que i va dir una cosa... Paraula,

0: a la fi...
1: És qui té l'última paraula, i anava a dir que va dir una cosa que sí que trobo significativa, i és que no esperaran més la resolució judicial, és a dir, el 30 de juny és la data límit per inscriure equips a la Lliga Elite, segons va explicar Lecumberri, i si no hi ha resolució demà, doncs retiraran aquesta oferta d'adquisició de la unitat productiva, amb la qual la meva interpretació és que faciliten força la feina del jutge, que si vol doncs pot emetre la
0: i si vol, no cal
1: resolució, però ja no és voler o no, entenc. És a dir, si creu que ho té prou preparat i fonamentat per donar la resolució avui o demà, a hores d'ara no sabem encara, però podria sortir en qualsevol moment, doncs així ho farà, però si considera que s'ha de fonamentar més o ha d'estudiar més la qüestió, etc., ja no té aquesta pressió de si està condicionant la inscripció d'un possible equip o no. Els mateixos organitzadors
0: s'han posat una data límit, també.
1: S'han posat una data límit, amb la qual cosa jo crec que és una decisió intel·ligent, també.
0: Sí, perquè més que res, si tens un projecte a Quarta Catalana que l'estàs treballant i que l'estàs perfilant, doncs també ho has d'assumir amb el temps necessari, no? I, bueno, doncs
1: sí,
0: ens fixem aquesta data i si això no tira endavant, doncs tenim l'alternativa, que és amb la que anem a treballar.
1: Sí, quan la gent que està donant suport, almenys públicament, doncs també ha manifestat que la qüestió d'Elit o Quarta Catalana és important, perquè Elit facilita certes coses, és la categoria on esportivament va quedar l'equip, per tant, és de certa justícia moral intentar començar on l'equip havia acabat esportivament, i segurament també els hagués afegit un punt a favor a l'hora de demanar el camp d'esports
0: per a competir,
1: però no marca el suport social que les persones que estan doncs advocant perquè aquests projectes o aquest projecte de club tiri endavant també hi seran a Quarta Catalana. En aquest sentit, també això els treu pressió als que estan manegant-ho tot.
0: Exacte.
1: Que no em vull imaginar tampoc la feinada que està suposant intentar planificar dos equips, perquè si ja és una feinada un, doncs imagina't dos. I però que tinguin molt avançat el de Quarta, crec que també doncs és bona notícia, almenys per intentar preservar això, aquest llegat, que crec que és positiu. Va anunciar també una reunió amb l'alcalde, La Rosa, per plantejar totes aquestes qüestions, i aquí la qüestió clau per a mi és el camp d'esports. Aleshores, Quarta Catalana, plantejar camp d'esports així d'entrada, doncs és peliagut, almenys al meu entendre. I jo crec que també en són conscients d'això els dirigents de Lleida 1939. Però aquí, com han dit, tenen campanya d'abonats també ja preparada, i la qüestió del suport doncs serà clau. També entenc que és un projecte que sense el camp d'esports perd força identitat, per tant és clau també per que el Lleida 1939 pugui tirar endavant.
0: Clar, i pugui fer-se gran també.
1: Pugui fer-se gran i sobretot pugui recollir almenys des del minut 1 aquesta herència històrica, competir al camp d'esports. Però és clar, estem parlant de fer unes salvetats aquí, perquè estem parlant de posar un equip de Quarta Catalana en un estadi de primera divisió. Malgrat que tingui totes les mancances que té i les inversions que s'han de fer, doncs és futbol amateur, jugant en una instal·lació que no està preparada per al futbol amateur. Aleshores, dit això, veurem què ens surt d'aquesta reunió amb l'alcalde, que d'altra banda, des del punt de vista polític, jo em posaria força catifa vermella aquest projecte del Lleida 1939. Si fos l'alcalde, massa objeccions no li posaria, més enllà al tema de jugar al camp d'esports. Farem aquesta salvetat, que serà futbol amateur jugant en un escenari disruptiu, per dir-ho d'aquesta forma, però si són capaços de presentar una campanya d'abonaments amb el suport social suficient, etc., també és cert que logísticament, si és un equip que en principi

0: i té entre 2.000 i 3.000 espectadors potencials, malgrat que sigui quarta catalana,
1: necessita logísticament... que hi hagi un suport logístic, com en qualsevol acte o esdeveniment esportiu que de vegades es fa, no?
0: Sí, i a banda d'això, no hi ha una altra instal·lació de futbol a Lleida que pugui acollir aquest volum de persones. Ara s'haurà de parlar bé de com s'organitza tot això, qui garantirà la seguretat d'aquests partits, com, etc.
1: Clar, perquè tornarem a estar també en una instal·lació compartida per aquest possible equip a quarta catalana, més l'Atlètic Lleida, que ja ha demanat...
0: Sí, sí, no? I que l'Atlètic Lleida jugarà al Camp d'Esports, això està, vaja, pendent només de signar el conveni que se li ha proposat, segons han explicat, doncs, amb dues bandes, Ajuntament de Lleida i Atlètic Lleida. Vaja, seria, aquest sí que seria un gir de guió inesperat, que de sobte...
1: Sí, de tenir dos equips a no tenir-ne cap, potser, no?
0: No pogués entrar al Camp d'Esports. Jo no el contemplo. És a dir, per mi l'Atlètic Lleida jugarà al Camp d'Esports la temporada vinent. Ara s'haurà d'organitzar molt millor, en el cas que també pugui accedir-hi el Lleida, doncs aquesta convivència. A partir d'aquí, com t'he dit, políticament jo crec que li interessa ara mateix al PSC de la Rosa el màxim suport i trobar les vies per a que com a mínim aquest Lleida pugui començar, i després evidentment el temps i la competició, etc., va reconfigurant tot i va posant, doncs, les coses al seu lloc. Si el Lleida va guanyant partits a quarta catalana, doncs potser també assumeix més afició, i si l'Atlètic Lleida va també guanyant partits a tercera, doncs farà el seu camí. Entenc que també jugarà a tercera federació
1: a dia d'avui, no? Almenys.
0: I el que sí que s'haurà d'organitzar bé, la part social, logística, etc., etc. I això és res, estem a poc temps de saber-ho. Opinió personal, d'entrada, absolutament a favor d'aquest Lleida. És a dir, des del moment, per exemple, que aquest detall que han cedit l'himne, el seu autor, doncs, i que són capaços de ja tindre equipacions preparades, ja tenen tancat, segons va dir Lecumberria, el moment de presentació, etc. Entenc que d'aquest gruix de massa social hi ha molta gent de futbol que ha estat pensant en l'equip i que té configurada la plantilla. Tenen patrocinadors tancats, segons també va comentar. És a dir, que d'entrada tu pots pensar un projecte popular... Aviam, perquè popular és una paraula molt a prop de guirigall. Per tant, sembla que no és això el Lleida 1939 a dia d'avui. Després també que vulguin donar, o el seu objectiu és donar la veu a les persones que s'abonin en aquest club, que pel que interpreto tindran la condició de socis i sòcies, que s'haurà de ratificar doncs la directiva, que segons també ha explicat, la voluntat no és perpetuar-se en aquesta directiva, sinó que en moments que convingui posar-se, doncs,
1: sí,
0: a l'escrutini dels socis i socis, si els hi donen la confiança o no, i si convé fer aquest pas al costat. Per tant, molts elements que et fan pensar que segurament és una proposta més treballada del que a priori podries pensar de anem a muntar un club popular.
1: Fa molt temps que hi ha aquest run-run i que segurament, doncs, portes endins aquest treball ja fa temps que va començar a fer-se.
0: I molta determinació, interpreto també, en molta consciència de preservar aquest llegat històric. I jo crec que això mereix aquesta oportunitat, i després ja es veurà. Ara, una oportunitat, doncs, ben acompanyada i que tingui garanties. A mi una qüestió que em preocupa és aquesta, la de la logística i la de, sobretot, preservar la seguretat dels partits. és una opinió molt particular, si tu vols, però bueno, és la que tinc.
1: Però malauradament,

0: hem anat veient també al llarg de la temporada.
1: Clar.
0: Que hi ha hagut situacions en les que s'han arribat a...
1: I s'han vist aquestes mancances, sí. Sense anar més lluny, el darrer partit del Lleida al Camp d'Esports, que vist en perspectiva, doncs hem d'interpretar com una sort una cosa que en principi és una pena, que és que vam anar a aquell partit sense saber que era l'últim del Lleida al Camp d'Esports. I tu diries, ostres, com pot ser que una afició vagi a acomiadar el seu equip i no ho sap? Bé, doncs, vist el que va succeir, s'ha d'interpretar com una sort,
0: sí.
1: Que en aquell moment vam tenir que...
0: En aquell moment encara hi havia
1: pensàvem que estava la cosa en vies d'arreglar-se o arreglada. Perquè després va passar tot el que va passar, si a sobre hagués estat el darrer partit, podria haver estat molt pitjor. Així que és una qüestió que... crec que és normal que preocupi d'entrada i, per tant, no es podrà deixar de la mà de Déu aquesta seguretat una vegada més si al final convenç en que aquest equip té el... no sé si dir el dret, però si, o sigui, té l'oportunitat millor de començar el Camp d'Esports doncs amb, sense perdre de vista que serà un acte de voluntat, perquè... O sigui, fredament, si tu vas a quarta catalana, objectivament el que t'han de dir és que no pots jugar al Camp d'Esports. És així. Ara, fent aquest acte de voluntat, entenc que sí que s'hauria d'obrir el Camp d'Esports, sobretot si són capaços de presentar una massa social disposada a anar a veure aquest equip que requereixi
0: aquesta
1: instal·lació.
0: Sí, sí. Doncs oportunitats també que es van donar en el món del futbol la setmana passada amb el Mundialet Draft, que el Marc avui no ha pogut venir, però sí que ens ha volgut enviar aquesta crònica que ell va viure en primera persona sobre aquest Mundialet.
2: Bon dia, Núria, companys de tertúlia esportiva i oients de la ciutat a Onda Cero Lleida. I sí, perquè avui us vinc a parlar del Mundialet Draft, un torneig que va celebrar la seva segona edició fa dues setmanes al municipal Ramon Farrús de Lleida, on es van aplegar jugadors de diferents parts del món, jugadors que van representar en un format de seleccions doncs, diferents països com poden ser Catalunya, Argentina, Itàlia, diferents equips també africans com Senegal o Mali, entre d'altres, també Brasil, entre moltes altres seleccions que en un format de fase de grups primerament i després amb eliminatòries va acabar decidint un campió que va tornar a ser Catalunya, que va revalidar aquest títol, aquest Mundialito Draft i un torneig que també, com dic, en un format de seleccions coincidint també aquest any precisament amb un Mundial que s'està disputant ara mateix a Estats Units, Mèxic i Canadà, un Mundialito Draft que un dels seus atractius també és la seva capacitat per a descobrir talent, jugadors de molt nivell i del qual se'n van fer ressò representants de futbolistes i de clubs d'arreu del territori que van voler seguir els partits i també els diferents jugadors que van participar al torneig.
0: David, un aparador important per aquest talent també emergent que hi ha del futbol base.
1: Sí, i molts representants, gent del futbol que mira doncs, possibilitats, no? Doncs, bé, una proposta més i tant de bo algun jugador dels que ha participat pugui doncs, aconseguir el seu contracte i doncs, començar a avançar en aquest món també molt difícil.
0: Apassionant món del futbol.
1: Sí, sí. Sí, perquè, per exemple, mira, ara ho veig que havia portat unes proves d'un reportatge que vam publicar a la mañana, vam fer un recull de les fotografies d'una mica la història d'aquest Lleida esportiu des del 2011, i la veritat és que impacta veure-les totes plegades, la quantitat de coses increïbles que han passat en poc més de 15-16 anys,
0: sí.
1: Des de que es recupera aquest Lleida esportiu, s'entrega aquesta unitat productiva lliure de càrregues. És que a vegades dius, mare meva, i tot el que s'ha viscut...
0: Una segona oportunitat, no? Que vas
1: una segona
0: tenir,
1: oportunitat.
0: I com l'has aprofitat.
1: Sí, però a més una convulsió... pràcticament des del minut 1, perquè la persona que havia d'estar donant suport, que era Cisco Pujol, el primer dia marxa, s'ha viscut el camp ple, quan es feien play-offs, una devoció, total i després crits de Esteve paga ja i la llotja ocupada perquè allí no hi havia cap mena de control. En fi, un entrenador com Toni Seligrat, que de pràcticament el no-res i amb la capacitat de Jordi Esteve de formar equips, juga uns play-offs claus i quan marxa s'ha d'acomiadar amb un local de Pardinyes perquè no va poder ni fer al club. És a dir, una història tan turbulenta que la veritat...
0: dona per a molts llibres, això, eh?
1: Segur donarà per a molts llibres, espero, però que viure-la en primera persona i després quan fèiem el recull veure totes les imatges plegades, dius, és increïble el que ha passat aquí. I tot fonamentat en aquesta passió per un club i una idea de representació de Lleida, que la veritat és molt singular, per això tant de bo que nou club pugui continuar tirant endavant i preservar doncs aquesta idea, perquè jo crec que també serà un punt fundacional per a que en el futur Lleida a nivell futbolístic pugui recuperar amb molt d'esforç i molt treball, perquè això serà un camí llarguíssim, els llocs on segurament tothom pensem que mereixeria estar.
0: Doncs tenim un llibre en blanc per seguir escrivint aquestes pàgines i aquesta història i un estiu per endavant, que tu te'n vas de vacances, David.
1: Sí, hauré d'aprofitar una mica i descansar sobretot perquè...
0: I agafar energia.
1: Agafar energia.
0: Finals d'agost, principis de setembre ho tenim aquí mateix i ja ho veiem.
1: Perquè ja veus que aquí l'actualitat esportiva es viu amb unes intensitats tremendes.
0: Doncs vinga, ho seguirem explicant. Moltes gràcies i molt bon estiu. Que
1: igualment, adeu.
3: Onda Cero Lleida.
4: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973-21-0005.
3: Onda Cero Lleida.
0: Parlem molt d'intel·ligència artificial. La IA promet una cosa que és molt seductora, que vol dir fer més en menys temps. Més correus electrònics contestats, més continguts generats, més anàlisi, més seguiment. Per a moltes pimes, per a moltes petites i mitjanes empreses, això significa competitivitat i supervivència. Però darrere d'aquesta promesa de productivitat, que podríem dir que és gairebé infinita, com una mena de bucle, apareix amb una pregunta que potser ens incomoda. Si podem fer sempre més, quan és suficient? On posem els límits? Quin cost té aquesta acceleració constant en el benestar de les persones, dels equips, dels líders? Doncs avui és el que tractarem amb en Joan de Santiago, fundador de Sincretia i del programa Educar en Temps Dia, per reflexionar sobre el rendiment en temps també d'automatitzacions massives. Què tal, Joan? Bon dia.
5: Molt bé, gràcies, Núria.
0: Parlem de la IA, sabem que ens permet reduir temps de resposta, ens permet optimitzar processos que abans requerien temps, requerien hores. Això incrementa la productivitat, però pot generar també una expectativa permanent de disponibilitat i de velocitat.
5: Sí, perquè quan el sistema pot respondre en segons, el client i l'empresa ho interioritzen, no? Interioritzen que tot ha de ser immediat. I sí, la tecnologia redueix el temps tècnic, però pot augmentar la pressió humana, no? Perquè si puc enviar un pressupost en 5 minuts amb l'ajuda de la IA, pot semblar que sempre ho hauria de fer així.
0: Sí.
5: I clar, el problema no és tant la velocitat, sinó la norma implícita que crea. Perquè quan l'excepció ràpida es converteix en estàndard permanent, la disponibilitat deixa de ser una opció, deixa de ser una decisió i passa a ser una expectativa. I això... jo m'hi trobo molts cops, Núria, però hi ha espais de reflexió, perquè al final tinc la sensació de que la productivitat sana no és només fer ràpid, sinó decidir quan cal fer-ho per fer-ho bé, en definitiva.
0: I quan una empresa comprova que pot produir el doble amb les mateixes persones gràcies a la tecnologia, a la IA, a les automatitzacions, el següent pas sovint és exigir més volum, no? On posaríem un límit que sigui saludable?
5: El límite saludable.

0: no el pot marcar la capacitat tècnica, sinó la capacitat humana. Que una eina permeti augmentar volum no vol dir que l'equip pugui sostenir-lo indefinidament sense desgast, perquè l'energia cognitiva i emocional, no ho hem d'oblidar, no és infinita.
1: Exacte.
0: Clar, hi ha una diferència entre créixer i saturar-se. Si el guany de productivitat, gràcies a la IA, es destina només a incrementar volum, el risc és convertir aquesta millora en més pressió. I en canvi, si part d'aquest guany es reinverteix en qualitat, en innovació o, per què no, en descans estratègic, la tecnologia es converteix en aliada del benestar. Per tant, Núria, jo crec que la pregunta no és quant més podem fer, sinó què val la pena fer amb aquesta capacitat extra.
1: La parlem molt d'eficiència, però menys d'aquest concepte de fatiga digital. Què és exactament aquesta fatiga en entorns que, com dèiem, doncs estan cada cop més altament automatitzats?
0: Sí, però la fatiga digital no és només cansament físic davant de la pantalla. Podríem dir que és com una espècie de saturació cognitiva, que és la sensació de viure en un flux constant d'estímuls, notificacions, decisions, microajustos, no? Perquè quan tot és mesurable i optimitzable, el cervell no descansa. I en entorns amb intel·ligència artificial aquesta fatiga pot augmentar perquè el ritme de treball s'intensifica. I si el sistema accelera processos, l'equip ha d'estar preparat per gestionar més informació en menys temps, vull dir. I això desgasta.
1: Clar.
0: El risc sí que pot ser invisible, perquè no és una crisi repentina que ens apareix, sinó és més aviat una erosió lenta de concentració i motivació. Per tant, la productivitat sense pausa, jo crec que el que acaba provocant és que la qualitat de la feina es vegi reduïda.
1: Hi ha el risc que la tecnologia, en lloc d'alliberar temps, que és el que dèiem que aconsegueix, acabi omplint-lo amb noves tasques i amb més pressió, per tant?
0: Jo diria que sí. I a més, Núria, és una casuística bastant habitual. Automatitzem a mia, vale, per guanyar temps. Però sovint aquest temps no es protegeix, s'ocupa immediatament amb noves iniciatives, més clients, més volum.
1: Més feina.
0: El sistema s'optimitza, claro, però el ritme no es revisa. I és cert que si guanyem temps tampoc és qüestió de perdre'l deliberadament. Sí, però clar, el temps alliberat necessita una decisió conscient, amb criteri. Si no hi ha aquest criteri, la millora tècnica es converteix un cop més en un punt negatiu, en acceleració estructural. O sigui, la tecnologia, ho hem dit sempre, no? A la secció, pot crear nous espais, però només el lideratge, i aquest lideratge més humà, pot decidir què fer amb aquest espai. I si no s'hi posa límit, aquests avantatges tecnològics es dilueixen en una nova exigència que és font d'estrès, d'ansietat, etc.
1: Centrem-nos aquí, des del punt de vista del lideratge, com es pot evitar que la productivitat es converteixi en una cursa d'aquestes sense final?
0: Es pot evitar, diria, definint què vol dir suficient. Moltes empreses no tenen un criteri clar de rendiment òptim, simplement responen a la possibilitat de fer més amb la idea de com més volum de feina faig, millor, no? Però clar, si no hi ha una definició de límit, aquest creixement s'automatitza també des d'un punt de vista humà i aquí val la pena enfortir aquest lideratge madur, aquest lideratge que estableix prioritats i renúncies, perquè jo crec, Núria, que no tot el que es pot fer s'ha de fer necessàriament. Sí, quan la tecnologia amplia capacitat, cal reforçar la visió de l'empresa i l'essència, perquè si no, l'empresa, la PYME, pot acabar treballant molt més sense sentir que avança, que això és una paradoxa bastant interessant. Per tant, la productivitat entesa des d'una òptica més saludable té direcció, una direcció que no només es tracta d'anar més ràpid i de guanyar velocitat, sinó de cuidar les coses importants.
1: Clar, seria aquell debat, no? Que hi hagi més quantitat tampoc no vol dir que sigui de més qualitat tot el que s'acaba fent.
0: Efectivament, efectivament.
1: La cultura del sempre disponibles sí que doncs, s'ha com intensificat amb totes aquestes eines digitals que tenim al nostre abast i amb la IA pot això erosionar la qualitat de la decisió i de la creativitat.
0: Absolutament, absolutament. La disponibilitat constant, com hem dit, fragmenta l'atenció i la creativitat en si necessita concentració sostinguda. Si un equip viu en mode resposta contínua, amb correus, missatges, alertes, etc., és molt difícil que generi pensament profund. A veure, Núria, que això estem parlant de l'àmbit

0: professional, però a casa ens passa el mateix.
1: Exacte,
0: vull dir,
1: sí, eh?
0: No? I tornant al món empresa, la decisió estratègica requereix una mica de distància emocional. Si tot és urgent, res és important.

0: de treball i al final la gent també s'acaba frustrant a la feina en aquest sentit.
1: I en una PIM, en una petita i mitjana empresa que per les seves dimensions doncs, potser els recursos són limitats, com es poden establir límits que siguin sans sense perdre també doncs, aquest factor que es busca, que és la competitivitat?
0: Doncs establint regles clares de funcionament intern, que és cert que la, també et podria contestar, Núria, que el que necessiten les empreses és formació. Jo em trobo en molts casos que és que directament no es sap què fer. És a dir, ho hem dit moltes vegades, la perfecció és enemiga de l'acció, però moltes vegades l'acció s'ha de guiar amb una mica de reflexió prèvia. És a dir, estic parlant d'horaris de resposta definits, franges de concentració sense interrupcions, criteris per prioritzar projectes. La competitivitat, en definitiva, no depèn només de la velocitat, que ja ho hem dit, sinó de la coherència i la qualitat. I després hi ha també un tema fonamental que és important, que és importantíssim, educar el client. Uh-huh. Clar, si l'empresa respon sempre en segons, crea una expectativa difícil de sostindre. Clar. En canvi, si estableix marcs raonables i els compleix, important, genera confiança. Els límits no són una debilitat, Núria, que això costa molt d'entendre-ho, no? És una forma de sostenibilitat, és a dir, no estem dient de donar una resposta negativa, de dir no, la resposta és més aviat, ara no, però més endavant sí. I aquí estem parlant una altra vegada de sostenibilitat. I a llarg termini, jo crec que sí que és un avantatge competitiu.
1: És curiós perquè estem parlant en termes empresarials, però això ho podríem aplicar en tants àmbits de la nostra vida, no?
0: Bueno, clar.
1: Els límits, quan sobretot parlem també doncs, amb canalla, que en el seu moment doncs, vam parlar una mica amb el cas de l'educació. Amb els
0: la productivitat domèstica, no?
1: Sí, exacte. Això també ens porta potser a parlar d'un nou tipus de cansament, que és aquest cansament cognitiu. Ja no és físic, sinó que és cognitiu. Això afecta també a la presa de decisions?
0: Bueno, clar, és que quan una persona ha de gestionar constantment informació, alertes, opcions, microdecisions, el cervell entra en mode de supervivència. És un cansament, però és un cansament silenciós. Decidim més ràpid, però amb menys profunditat. I al final aquest cansament cognitiu redueix la capacitat de perspectiva. Es prenen decisions funcionals, però no estratègiques. I això, en una pime, i en una micropime, no? Per la quantitat de gent que hi ha i treballa, és delicat perquè moltes decisions petites, acumulades, acaben definint el rumb. Llavors, clar, la IA, ho defenso i ho defensem molt, no? Pot accelerar processos, però tornem a la part de complementarietat més humana. Però si no protegim l'energia mental del líder, de l'equip, del personal, la qualitat del criteri acaba veient-se perjudicada.
1: I pot ajudar la IA també a protegir el temps i reduir l'estrès o només accelera? A vegades ens quedem amb aquesta sensació.
0: Sí, però bueno, pot fer les dues coses. És a dir, sí, la IA, que des de Sincretia és un dels objectius, no? Sí, l'automatització. És a dir, si la IA s'utilitza per automatitzar tasques repetitives, no? I en alguns casos filtrar informació irrelevant, pot reduir molt la càrrega mental. Pot ajudar a prioritzar, a ordenar, a anticipar problemes i en aquest cas és una aliada clara, no de la productivitat, sinó del benestar. ¿Vale? Però clar, si s'utilitza només per augmentar volum i exigència, aquí fa el contrari, accelera. La tecnologia en si no té una, ja ho hem dit moltes vegades, no té una intenció pròpia, és una eina i com a eina que és, reflecteix el model de lideratge. Si l'objectiu és sostenibilitat, la IA pot ser una eina de protecció del temps. Si l'objectiu és rendiment il·limitat, amplifica la pressió. Amb la qual cosa, el factor determinant no és l'eina, sinó la cultura entesa com una aplicació pràctica de principis, bàsicament.
1: Si haguéssim de redefinir la productivitat en temps dia, com hauríem d'entendre-la per no perdre qualitat de vida ni tampoc criteri empresarial?
0: Jo crec que potser hem de passar de fer més a fer millor. La productivitat en temps de IA no hauria de mesurar-se només en volum, sinó en impacte i també en coherència. Per què no? Si una eina ens permet reduir temps, la pregunta no és com omplim aquest temps, sinó com l'utilitzem amb més sentit. Una pime sostenible no és la que treballa sense pausa, sinó la que sap equilibrar ritme i direcció empresarial, estratègica. La IA, per acabar, no? pot multiplicar la capacitat operativa, però el criteri humà ha de multiplicar la qualitat de les decisions.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Què tal? Bona tarda. La meitat dels incendis que registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. I és que el temps de sega dels camps de cereals coincideixen amb l'arribada de la calor extrema a Catalunya, un còctel perfecte per crear una espurna i generar foc. Per tal de minimitzar riscos, els propis agricultors han iniciat una prova pilot equipant els seus tractors amb dipòsits d'aigua i botons d'avís per reduir els incendis en zones de conreu. Però més enllà de la feina dels pagesos, cal aprofundir en el problema de fons. I la realitat dels boscos i les zones agrícoles catalanes és que s'estan veient obligades a suportar unes condicions climàtiques inexistents ara fa unes dècades. Més enllà de la calor i analitzar les seves conseqüències, farem també un cop d'ull als treballs que els bombers de la Generalitat estan fent a Veneçuela pels terratrèmols que han destrossat bona part del país. Mentrestant, a casa nostra, Junts s'ha convertit en la diana tant de les formacions de dretes com d'esquerres. Ana Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda, Ricard. El Partit Popular manté la pressió sobre Junts i apel·la a l'ètica i la moral perquè faciliti, volíem dir, una moció de censura contra Pedro Sánchez a Madrid. Des de l'altra banda, el PSC, Esquerra, Comuns i CUP adverteixen que seria una temeritat acostar-se a la dreta i l'extrema dreta i alerten del risc d'anar de la mà de forces que, al seu entendre, ataquen els interessos de Catalunya.
1: I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se en pisos de Barcelona i Girona.
2: En total s'han alliberat 6 víctimes i s'han detingut 23 persones, 8 de les quals han ingressat a presó. Els grups, un d'espanyol i un altre de brasiler, actuaven de manera coordinada i captaven dones molt joves a l'Amèrica Llatina en situació de vulnerabilitat.
3: Se tratava de víctimes jóvenes, muy jóvenes, procedentes del continente latinoamericano, en una situación de vulnerabilidad, sin medios para poder subsistir y con familiares a cargo. Contactan con una persona en España, el cual les promete una serie de condiciones y al llegar a España, esta persona les dice que tiene una deuda de entre 8 y 10 mil euros que deben de pagar ejerciendo la prostitución.
2: Marcos Gómez és inspector en cap de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal de la Policia Nacional.
1: I dues persones han mort aquest dilluns en accidents a les carreteres catalanes en una nova jornada tràgica.
2: El cas més greu s'ha produït a la P2, al seu pas per Montblanc, amb un xoc entre una furgoneta i un camió que ha deixat un mort i 7 ferits. A més, un altre home ha mort en una sortida de via a la C-63 a Brunyola, a la comarca de la Selva. En total ja són 67 les víctimes mortals en el que portem d'any.
1: I el col·lapse de la justícia també impacta de ple en l'àmbit laboral. La UGT denuncia que hi ha casos en què el temps d'espera entre la demanda i el judici pot arribar, atenció, als 5 anys.
2: De mitjana, però, s'allarga fins a un any i 9 mesos en causes com acomiadaments i improcedents o reclamacions salarials. El sindicat reclama un pla de xoc a la Generalitat i la creació d'almenys 13 nous jutjats socials a Barcelona.
1: I el titular d'esports ens el porta el Víctor Lozano. Què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Ja tenim la primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial. És Canadà, que es va imposar a Sud-àfrica per 1-0 en un partit suporífer. El gol el va fer Eustaquio en el temps afegit. El combinat nord-americà s'enfrontarà ara al guanyador de l'eliminatòria, que enfrontarà Països Baixos i a Marroc aquesta propera matina, a partir de les 3, a Monterrey. Avui es disputaran dos partits més dels 700 de final. Preneu nota, a les 7 de la tarda hi ha un Brasil-Japó a Houston i a 11:15 de la nit, Paraguai-Alemanya a Foxborough.
1: I amb la calor sent un dels motius pels quals ara molts ho estem passant malament, cal repassar la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable, però durant les pròximes hores al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que podrien ser localment forts. Avui les temperatures diurnes pugen a l'Empordà, es mantenen amb pocs canvis al Ter Sud i baixen a la resta de la comunitat amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. Demà dimarts s'esperà amb intervals de núvols al vessant nord del Pirineu i cel poc ennuvolat a la resta, amb nuvolositat d'evolució durant la tarda a l'interior del terç nord, amb probables ruixats ocasionalment amb tempesta.

0: Així mateix, les temperatures diurnes pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Són les 2:35 de la tarda. El control tècnic, Ivan Gustems.
2: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
3: Hola, soy Mónica Carrillo.
4: Y yo soy Ana Pastor.
3: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
4: Pues por ejemplo, Alsina, La Torre, Julia Otero, Roberto Brasero y muchos más.
3: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
5: Es un mensaje de A3Media.
6: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
1: Els treballs de sega del cereal són l'origen de la meitat dels incendis que registren a Catalunya entre juny i juliol. I és que la sega és una activitat agrària amb risc d'incendi elevat perquè es duen a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. Davant d'aquest escenari, el govern ha posat en marxa una prova pilot a la Catalunya Central que incorpora dipòsits d'aigua, entre altres coses, als tractors. Montse Valls, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Concretament, el projecte incorpora dipòsits d'aigua de 450 litres acoblats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, també s'ha instaurat un sistema de botons d'avís immediat que alerten automàticament les ADFs, els agents rurals i els serveis d'emergència amb geolocalització del punt d'inici del foc. Tot plegat per reduir el risc d'incendi i reduir també el temps de resposta quan es declara un foc. Jordi Tort és el president de la Federació ADF Bages Moianès.
8: El minut zero és impossible, segur que algú s'escaparia, però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Portem un altre tipus de llança, que podem tirar amb la mateixa aigua, ens durarà molt més temps, la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
7: La iniciativa neix després que l'any passat 9 incendis estiguessin relacionats amb maquinària agrícola, especialment la més moderna, que treballa a temperatures molt elevades. La Diputació de Barcelona hi destina 24.000 euros en aquesta primera fase, que cobreix una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si funciona, el model s'estendrà a tota la demarcació el 2027 i més endavant a la resta de Catalunya.
1: I més enllà de les conseqüències que la calor porta als boscos i a les zones agrícoles, atenció amb aquesta dada, perquè Catalunya va registrar 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la setmana passada. Segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III a Madrid, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, Anna.
9: 76 d'aquestes morts corresponen a persones de 85 anys o més, el col·lectiu més vulnerable. Des del 2015 mai s'havia registrat un juny amb tantes defuncions per calor. Al conjunt de l'Estat, la setmana passada van morir 626 persones per aquest mateix motiu.
1: Doncs tenint en compte aquest risc mortal que poden comportar les altes temperatures, avui Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat comunicats a més d'atenció 11.000 empreses per recordar la necessitat de protegir els treballadors davant el risc de cops de calor aquest estiu.
9: El 60% de les companyies avisades són del sector de la construcció i el 40% del sector agrari, els més exposats a les altes temperatures. L'objectiu és garantir que les empreses avaluïn els riscos i tinguin protocols de prevenció preparats. La campanya inclou una primera fase de verificació iniciada al març i una segona fase que s'activa durant les onades de calor, especialment arran de denúncies o alertes per situacions insostenibles.
1: Doncs segur que recorden el tràgic accident de fa tan sols una setmana en el qual tres menors van morir en estranyes circumstàncies que encara s'estan investigant en una zona plena de roques a Tarragona. Doncs més enllà de fer saltar les alarmes socials, també ha obligat a les administracions a millorar la vigilància d'aquests espais.
9: El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i de difícil accés a les platges de Tarragona, especialment des del punt de vista dels serveis de socorrisme, volíem dir. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon després que l'Ajuntament hagi fet la petició arran de la mort de tres menors en un accident a la platja de la Rabassada.
10: Doncs que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Sí, des del departament doncs, podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita.
9: La mesura vol reforçar el control en punts especialment complexos i millorar la

0: resposta davant possibles emergències. Per l'ONU ho ha explicat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que busca educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions tràgiques aquest estiu.
1: Obrim ara una petita i breu finestra al món per explicar-los que els bombers de la Generalitat desplaçats a Veneçuela ja treballen sobre el terreny amb els equips d'emergència locals després dels terratrèmols que han provocat oficialment més de 1.400 morts, 17 de les quals de persones amb nacionalitat espanyola. Concretament, els 14 efectius catalans estan especialitzats en l'avaluació d'estructures. Entre altres, analitzen l'estat dels edificis per determinar si és segur accedir-hi per buscar persones entre la runa i també si aquells edificis que han resistit es poden continuar utilitzant amb garanties. És una feina clau per minimitzar el risc dels equips de rescat, especialment mentre es continuen registrant rèpliques dels sismes. Mentrestant, a casa nostra, Junts s'ha convertit en la diana tant de les formacions de dretes com d'esquerres. El Partit Popular manté la pressió contra els de Carles Puigdemont perquè s'avingui a derrocar Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. Més enllà de parlar de pactes o aliances, el nou secretari general del partit, Juan Fernández, apel·la a l'ètica i també a la moralitat perquè Junts se situï també al costat de Vox.
2: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
1: Des de la bancada de l'esquerra, mentrestant alerten els juntaires que és una temeritat anar de la mà amb aquells que, diuen, ataquen Catalunya. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Ricard. El Partit Socialista celebra que Núñez Feijóo vulgui passar pàgina del procés, però li demana demostrar-ho amb fets, per exemple, abraçant l'amnistia i no entorpint l'oficialitat del català a Europa. Sobre una possible entesa amb Junts per Catalunya, la portaveu Lluís de Moret adverteix la formació independentista que seria un error.
4: Jo crec que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit, en relació a una força política, com hem dit, doncs que porta anys doncs, posicionant-se i actuant en contra de Catalunya, en contra dels catalans i les catalanes, i jo crec que això doncs, és Junts qui ho ha d'explicar.
3: Els socis de la seva banda acusen els juntaires de fer-li el joc al Partit Popular i qualifiquen de temeritat anar de la mà de Feijóo i Abascal. Són Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns.
5: Sorpresa perquè el Partit Popular pugui considerar una possible aliança amb Junts a Catalunya, quan anar de la mà del Partit Popular és anar al costat d'aquells que ens volen aniquilar com a poble.
6: Junts per Catalunya actualment està fent mesures, està fent propostes que no tenen ni cap ni peus i els hem de dir, Junts ha d'aclarir si el que volen és un govern de Vox i el Partit Popular o el que pretenen, en aquest cas, doncs és una altra cosa. Jo crec que ens estan marejant i no té cap mena de sentit.
3: I la CUP, per últim, veu una deriva de Junts cap a la dreta per flirtejar amb el PP a l'Estat i amb Aliança a Catalunya.
1: I atenció, perquè a partir d'avui i fins al 10 de juliol es poden sol·licitar les ajudes al lloguer per a joves de la Generalitat. S'hi poden acollir menors de 35 anys que tinguin contracte de lloguer de pis o habitació. L'import de l'escut oscil·la entre els 20 i els 250 euros al mes, segons els ingressos, l'esforç econòmic que suposa el pagament de la renda i també en quina zona de Catalunya es troba el pis o l'habitació. I avui arrenca l'audiència a Barcelona un dels judicis més importants sobre la gestió política de la pandèmia a Catalunya.
0: En el banc dels acusats s'asseuen els consellers, exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament frenar al març del 2021 la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena crisi de la Covid. La Fiscalia creu que el retard en la vacunació va ser discriminatori i acusa de prevaricació amb penes d'inhabilitació. Les defenses ho neguen i asseguren que es va actuar amb criteris sanitaris.
1: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se. Tenien 11 cases que funcionaven com a prostíbuls a les províncies de Barcelona i Girona. La investigació ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans i detenir 23 persones, de les quals ara 8 ja són a la presó.
0: Els dos grups criminals, un format per ciutadans espanyols i l'altre per brasilers, estaven coordinats i fins i tot tenien un prostíbul conjunt. El modus operandi era el següent. Captaven a l'Amèrica Llatina dones molt joves i en situació de vulnerabilitat, sense recursos i amb familiars a càrrec. Es guanyaven la seva confiança amb falses promeses de feina i els finançaven el viatge a Espanya, però un cop aquí els comunicaven que tenien un deute d'entre 8.000 i 10.000 euros i que l'havien de pagar exercint la prostitució. La xarxa comptava amb un total de

0: 11 cases prostíbuls en municipis com Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Sitges, Granollers, Terrassa, Palafrugell o Mataró. L'arribada de clients era constant, tal com ha explicat el sotsinspector en cap de la unitat de tràfic d'éssers humans dels Mossos, Luis Moreno.
1: Al principi, al començament, que vam fer una vigilància intensiva de 72 hores seguides en una d'aquestes cases, vam veure que en aquest plaç de temps, d'aquestes 72 hores, vam veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada pel que estem acostumats a veure en altres investigacions similars.
0: La raó, segons Moreno, és que en aquests prostíbuls s'exercia el que es coneix com a prostitució low cost, amb serveis, per exemple, de 20 euros per 10 minuts. Això empitjorava encara més les condicions de les víctimes, que eren d'esclavatge. Marcos Gómez és inspector en cap de la unitat de xarxes d'immigració il·legal de la Policia Nacional.
2: Hay una persona que las controla, que controla sus horarios, sus movimientos, sus salidas, y que tenían que incluso pedir autorización para poder salir del prostíbulo, llegando a poder salir del mismo no más de una o dos horas al día y a veces ni eso.
0: La investigació de la Policia Nacional va començar l'estiu passat arran d'una denúncia anònima. La dels Mossos es va iniciar a l'octubre amb l'alerta d'una metgessa d'urgències. Els dos cossos es van coordinar i van tancar l'operatiu el passat 17 de juny amb 16 entrades i escorcolls. Hi van trobar una cinquantena de dones exercint la prostitució i van comissar 200.000 euros, drogues i vehicles d'alta gamma.
3: I el Departament de Salut ha obert una investigació per comprovar si es van seguir correctament els protocols en el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell i també contactarà amb l'Aragó, on hi havia nascut la criatura, Montse.
4: Sí, la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, subratlla que el més important és revisar les dues visites rutinàries que el bebè va fer al cap de Sabadell durant el mes de maig, on no s'haurien detectat signes d'alerta.
5: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres on va ser atès i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
4: A tot això, recordem que la jutgessa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al pare i la mare de la criatura, investigats per un possible delicte de maltractament habitual amb resultat de mort. La parella va trucar al 112 el 25 de juny perquè el nadó no respirava, els sanitaris el van reanimar i traslladar a l'Hospital Partaulí, on va acabar morint la matinada del dia 26. Els metges van alertar els Mossos d'Esquadra en detectar símptomes compatibles amb una sacsejada brusca.
6: Notícies migdia. Tota l'actualitat de Catalunya fins a les 3 de la tarda.
3: I els jutjats catalans han rebut gairebé 6.000 denúncies per violència de gènere en els primers 3 mesos d'aquest any. Això equival a unes 66 denúncies al dia.
0: Sí, són les dades que ha publicat aquest dilluns l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, que també demostren que a Catalunya la taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones és de gairebé 14. Al conjunt de l'Estat la taxa és més alta, de 18 per cada 10.000 dones. En total, els òrgans judicials espanyols van rebre a prop de 51.000 denúncies per violència de gènere en el primer trimestre del 2026. Això és un 6% més que en el mateix període de l'any anterior. L'Observatori constata que les ordres de protecció sol·licitades i acordades han baixat lleugerament un 2,5%.
3: I els Mossos d'Esquadra han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Tans, investigat per presumpta agressió sexual i assetjament a treballadores de la seva empresa.
0: Sí, va ser detingut el 10 de juny després que tres dones de 24, 26 i 30 anys denunciessin diverses situacions d'assetjament. De fet, una d'elles assegura que va ser presumptament violada al pis del productor després d'una nit de festa. Ara, segons avança el periòdico, una quarta víctima hauria denunciat episodis similars, un fet que agreuja la causa judicial que continua oberta. De moment, Tans està en llibertat amb mesures cautelars, com la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país.
3: I avui també hem sabut que els Mossos d'Esquadra busquen dues persones que haurien entrat de matinada en una casa de colònies de Palamós i haurien fet tocaments a dues adolescents mentre dormien.
0: Segons fonts policials, els sospitosos van accedir al recinte cap a les 6 del matí i van entrar a una habitació on hi havia un grup de menors. La investigació continua oberta i, de moment, no hi ha detinguts. La policia treballa per identificar els autors i esclarir com van poder accedir a les instal·lacions.
3: Canviem ara completament de qüestió per explicar-los que dues persones avui han mort aquest dilluns en accidents de les carreteres catalanes, en una jornada, com dèiem, especialment tràgica. El sinistre amb més afectació s'ha produït a la P2, al seu pas per Montblanc, on un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits i un mort.
0: La víctima és el passatger davanter de la furgoneta, on viatjaven 8 persones i, segons

0: Segons les primeres informacions, hauria mort per causes naturals, no derivades directament de l'impacte. Els altres 7 ocupants han resultat ferits, un en estat greu i 6 lleus, i han estat evacuats a l'Hospital de Sant Pau. D'altra banda, a la C-63, a l'altura de Brunyola, a la Selva, un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí en una sortida de via. Amb aquestes dues víctimes ja són 67 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya aquest any, segons dades provisionals.
1: I el col·lapse que pateix la justícia també afecta de ple les causes laborals. El sindicat UGT denuncia que, entre presentar les demandes i la data del judici, poden passar, atenció, fins a 5 anys.
0: Sí, aquests són els casos on la justícia triga més, però de mitjana el temps d'espera és d'un any i 9 mesos. Segons detallen des del sindicat, són casos vinculats a acomiadaments improcedents, reclamacions salarials o vulneracions de drets socials per part d'empresaris. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, lamenta que aquesta situació no es denunciï públicament, com si passa amb els casos de multireincidència o d'altres delictes.
2: Però en l'àmbit social, en l'àmbit laboral, doncs no se'n parla i no es posa solució. I tenim una situació que és estructural, cronificada i creiem que cada cop més greu. Heu de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora.
0: Riu ha reclamat a la Generalitat que impulsi un pla de xoc per revertir aquesta realitat i alhora la creació d'un mínim de 13 nous jutjats socials a Barcelona.
1: I abans de passar a explicar-vos l'actualitat esportiva del dia, també fem un cop d'ull a les classes i per dir-vos que la taxa d'alumnes que es graduen de l'ESO a Catalunya ha caigut del 93 al 87% en tan sols 4 cursos, segons alerta Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. És per dades com aquesta que consideren que el baix rendiment dels alumnes catalans s'està cronificant.
0: I el mateix està passant, diuen, amb les desigualtats educatives. Són les principals conclusions de l'anuari de l'educació 2026, que també assenyala que el percentatge d'alumnes de fins a 15 anys que estan fent el curs que els toca per edat, és a dir, que no han repetit, fa 4 anys que no millora, se situa des del curs 2021-2022 en un 86%. L'informe també recull els mals resultats en proves internacionals, com ara les PISA o les TIMSS. Mònica Nadal és la directora d'Equitat.org.
3: Cronificació dels baixos resultats, tenim un estancament ara mateix de les trajectòries educatives i tenim un sistema en el qual el pes de l'origen familiar i social dels infants és excessiu per explicar els resultats. És a dir, qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius.
1: Ara sí, fem una molt breu pausa publicitària i anem a passar a l'actualitat esportiva.
4: Hay planes que no se pueden rechazar.
5: Lo tengo todo pensado.
4: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
5: No veo este mundo.
4: En una sola suscripción.
5: Quédate conmigo.
4: Por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
4: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
5: Es brillante.
4: En un solo lugar.
6: Descubren células madre. Arranca 1995.
7: Llega la inteligencia artificial.
8: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
9: Noticias Migdia, amb Ricard Jiménez.
1: Víctor Lozano, ¿qué tal? Buena tarde. Tal Nirta, sembla que no te sentim bé,
10: sí,
1: ara.
10: Sí,
1: ara sí, ara sí.
10: Boicot, m'havien
1: tancat. Boicot contra Víctor Lozano. Escolta, Tal Nirta aquí a l'estudi, sembla bona notícia, sí, perquè és parlar d'esports, i avui, com no pot ser una altra manera, ens portes aquesta primera selecció classificada, no?, pels vuitens del Mundial.
10: Sí, no sé si vas veure el partit.
1: El vaig veure.
10: El vas veure, i la pregunta és, et vas a dormir a la primera part o a la segona?
1: A cap de les dues, i de fet podria haver connectat el 89 perfectament, no?, per
10: sí,
1: veure el final.
10: Efectivament, perquè podries haver apurat una miqueta més, fins i tot al 91, que va ser quan va arribar el gol d'Eustaquio, i que va donar la victòria a Canadà sobre Sud-àfrica, victòria històrica perquè significa que per primera vegada el conjunt nord-americà supera una eliminatòria en una gran cita mundialista. El combinat canadenc s'enfrontarà ara al guanyador de l'eliminatòria després d'haver imposar-se ahir a Sud-àfrica i jugaran contra el guanyador de l'eliminatòria Països Baixos, Marroc, aquesta propera matinada, vull dir que això va ràpid, a partir de les 3 es disputarà aquest partit a Monterrey. Ronald Koeman parla del rival i també del seu equip.
11: Marruecos es un equipo muy bueno, pero nosotros también somos muy buenos. Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno,

0: Les 3 de la matinada, eh? D'aquí 4 hores i 4 minuts ja podràs disposar d'un partit, a mi, dels que més m'agrada d'entrada, eh? Brasil-Japó, dos estils molt diferents, però que juguen força bé a futbol. Es disputarà el duel a les 7 de la tarda a Houston. El seleccionador brasiler, Carlo Ancelotti, explica què han de fer per guanyar.
1: Per el joc de Alemanya precisamos moltes coses, mente, el corazón, també, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas.
0: Si no hi ha pròrroga, el partit acabarà sobre les 9 del vespre. Tens temps per sopar una miqueta, rentar-te les dents i ja a 11:15 tens un altre partit. Paraguai-Alemanya, partides també, s'enfrontaran concretament a Foxborough. Pel que fa a la selecció espanyola, doncs bé, continua amb la preparació del partit de dijous contra Àustria. El convidat de Luis de la Fuente s'exercirà a la Baylor School a partir de les 5 de la tarda, hora catalana. Just després, cap a 6:45, el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente, compareixerà en roda de premsa. Ja ho ha fet el migcampista austríac Marcel Sabitzer, migcampista del Borussia Dortmund. I ho ha fet per elogiar Espanya.
2: Yeah, first of all, it will be a tough game.
3: Spain sí, será un partido difícil. España es un rival fuerte con mucha calidad de la posesión. Tienen jugadores de máxima calidad y somos conscientes de eso. Pero nosotros también necesitamos nuestros momentos sin el balón, con el balón y sí, encontrar una dinámica. Pero sabemos que nos enfrentamos a un rival muy fuerte. Necesitamos estar al máximo y si lo estamos, entonces podemos competir contra cualquiera.
0: Deixem el Mundial i ja parlem d'altres notícies de l'actualitat esportiva. A manca de confirmació oficial, el davanter polonès Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire de la Major League Soccer. L'ex del Barça, perquè demà justament acaba contracte amb el club blaugrana, ja va visitar fa 2 setmanes la franquícia d'Illinois, amb qui signarà per les 2 pròximes temporades. Encara en futbol, en menys d'un mes tindrem un derbi barceloní. El primer equip del Barça i el Club Esportiu Europa jugaran un partit amistós de pretemporada a porta tancada. El divendres 24 de juliol a les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí, en un horari encara per confirmar. Més apunts, en bàsquet, l'ala pivot nord-americà Moses Wright ha confirmat que la temporada que ve jugarà el Barça. Wright, de 27 anys, ve procedent dels Alguiris Kaunas. D'altra banda, el barceloní Marcel Camprubí és el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El corredor del Pinarello es va imposar contra tot pronòstic en la línia d'arribada situada a Sabiñánigo per davant d'un altre català, Joel Nicolau, del Caja Rural, a qui va superar en l'última rampa. Camprubí no està inclòs en l'equip Pinarello, per cert, que correrà el Tour de França que comença el proper dissabte a Barcelona. I amb tenis tanquem, i és que avui, bé, de fet, ja ha arrencat, ja ha començat el torneig de tenis de Wimbledon, el segon Grand Slam de la temporada. L'única catalana participa en Paula Badosa, debutarà demà contra la nord-americana Emma Navarro.
4: Doncs bueno, aquesta tarda molt de futbol amb el Mundial, que és el que ens agrada a tots, ara que estem l'estiuet i a caseta. Espero que fresquets, no sé si tens condicionat o
0: no. No, sóc anti, sóc anti.
4: Doncs
0: tiro de ventilador jo.
4: Perfecte, doncs res. Víctor Lozano, moltes gràcies i molt bona tarda.
0: Demà t'informo dels resultats. Apa, adéu, adéu.
4: I en plena cultural, dos apunts ràpids, els expliquem que el Festival Grec de Barcelona inaugura avui la seva edició del 50è aniversari amb l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos. El certamen presenta un centenar d'espectacles fins a l'agost sota la premissa de rellegir el passat i imaginar el futur. I que està escalfant motors per l'inici de la seva edició és el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell, el qual encara la seva 26è edició, amb atenció, al 71% de les entrades ja venudes.
5: L'esdeveniment arrenca aquest divendres amb el concert de Bryan Adams, que ja té totes les localitats exaurides, igual que el de Rick Astley. En total, això representa més de 31.000 entrades venudes i el festival alerta que hi ha 6 concerts més a punt d'esgotar-se.
4: I amb això nosaltres ens acomiadem. Com sempre, gràcies per ser-hi i bona tarda.
6: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, 3 minutos para resumir el día. Muy pendientes a esta hora de Alemania. Ha habido un tiroteo en la ciudad de Stade, en la Baja Sajonia. Hay 5 muertos y el supuesto autor de los disparos está detenido. De momento se desconocen las causas. Consejo de Ministros, hoy lunes se ha adelantado un día porque mañana decaen las medidas anticrisis por la guerra de Irán y hoy se amplía el plan. Se prorrogan las ayudas a los carburantes, aunque se irán retirando de forma progresiva. El Gobierno además ha presentado el nuevo cuadro macro sobre el que quiere presentar ahora sí los presupuestos. presupuestos, dice el ministro Carlos Cuerpo, que van a tiempo, que están en plazo,

Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers.

0: amb Lola Sorribas.
1: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè

0: Mataró, ja ho estan comprovant de ben segur, continua sent la protagonista d'aquests dies i amb ella cal estar molt amatents als incendis. Ja n'hem tingut alguns aquesta temporada i en aquest context els agricultors han iniciat una prova pilot de cara a la campanya de la sega per afegir dipòsits d'aigua de 450 litres als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, compten també amb un botó per alertar immediatament en cas d'emergència.
1: Sabem que amb un extintor, depèn com, ja no n'hi ha prou. I amb aquests kits el que volem fer és que tot el que no poden tenir, que estem veient que tot el cantó de Lleida, doncs malauradament estan patint molt el tema de la maquinària, igual que la Catalunya Central, doncs, ostres, parlem també amb els pagesos d'allà, parlem amb la gent del territori i creiem que és una eina que no la podem deixar perdre.
0: Era Jordi Tort, president de la Federació d'ADF del Bages Moianès. El motiu que hi ha darrere de tot plegat és el següent. La meitat dels incendis que registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles, un fet que es vol revertir com més aviat sigui possible.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dilluns, dia 29 de juny. Ferran Cuixart, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se en pisos de Barcelona i de Girona.
1: En total s'han alliberat a 6 víctimes i s'han detingut a 23 persones, 8 de les quals han ingressat a presó. Els grups, un d'espanyol i un altre de brasiler, actuaven de manera coordinada i captaven dones molt joves a l'Amèrica Llatina en situació de vulnerabilitat.
2: Se trataba de víctimas jóvenes, muy jóvenes, procedentes del continente latinoamericano, en una situación de vulnerabilidad, sin medios para poder subsistir y con familiares a cargo. Contactan con una persona en España, el cual les promete una serie de condiciones y al llegar a España, esta persona les dice que tiene una deuda de entre 8 y 10 mil euros que deben de pagar ejerciendo la prostitución.
1: Marcos Gómez es inspector en cap de la Unitat Central de Xarxes d'Immigració Il·legal de la Policia Nacional.
0: Les últimes hores han estat delicades a la xarxa viària catalana amb la mort de dues persones arran d'accidents de trànsit.
1: Amb aquestes dues víctimes ja són 67 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya aquest any. Encara que aquests dos casos els conductors no eren motoristes, aquest continua sent el col·lectiu que més preocupa. Així ho ha reiterat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Laimiel.
3: El número de permisos de moto s'ha incrementat en un 86% i el que ha crescut més és el de moto d'alta cilindrada. A la carretera sembla que hi ha un interès per conduir la moto i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.

0: En política, pressió a Junts per Catalunya que arriba tant de la dreta com de l'esquerra.
1: El Partit Popular manté la pressió contra els de Puigdemont perquè s'avingui a derrocar Pedro Sánchez per decència. Juan Fernández, secretari general de PP a Català.
2: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
1: Mentrestant, el PSC adverteix Junts que seria un error anar del bracet amb Feijóo i Abascal. Lluís de Moret, portaveu.
3: Creiem fermament i demanem doncs, que hi hagi una revisió d'aquest camí. Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans i de les catalanes.
1: Els socis de la seva banda qualifiquen de temeritat filtrejar amb el PP i insten els juntaires a dir amb claredat a qui volen a la Moncloa.
0: Col·lapse de la justícia que també impacta de ple en l'àmbit laboral. La UGT denuncia que hi ha casos en què el temps d'espera entre la demanda i el judici pot arribar a tensió als 5 anys.
1: De mitjana, però, s'allarga fins a un any i 9 mesos en causes com acomiadaments improcedents o reclamacions salarials. El sindicat reclama un pla de xoc a la Generalitat i la creació també d'almenys 13 nous jutjats socials a Barcelona.
4: I tenim una situació que és cronificada i creiem que cada cop més greu. Heu de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora.
1: Paraules del secretari de Política Síndica, Òscar Riu.
0: Durant la segona part de la brúixola d'avui parlarem de comunicació política en el context de l'estiu.
1: Com pot afectar una imatge de les vacances d'estiu a l'electorat? És millor controlar el que es publica o bé ser completament transparents? Com s'ha de gestionar l'exhibició dels plans d'estiu per part dels polítics? En parlarem a l'última secció de la temporada del periodista i assessor de comunicació Alberto Gómez.
0: I acabarem el programa amb Salut Mental i el David Cueto.
1: Amb ell parlarem de la flexibilitat cognitiva, aquella capacitat del cervell d'adaptar la manera de pensar i actuar també de la persona en funció de les circumstàncies del seu entorn. Ens preguntarem com es desenvolupa aquesta habilitat i què podem fer diàriament per practicar-la.
0: El titular d'Esports amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Passa pels partits dels 700 de final del Mundial de Futbol que ja s'estan disputant. Canadà va aconseguir aquesta passada nit la primera classificació pels vuitens de final després de guanyar 1-0 a Sud-àfrica. En joc, des de les 7 al segon partit, entre el Brasil i el Japó, empat a 0 a 2 quarts d'11, jugaran Alemanya i Paraguai, i ja a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc.

0: Parlàvem de les altes temperatures, ara abordarem la qüestió dels incendis, però abans volem conèixer què ens espera pel que fa a la previsió meteorològica de cara a demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà dimarts a Catalunya les temperatures se mantindran en general amb poques variacions o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Al vessant nord del Pirineu esperam intervals de núvols, a la resta de la comunitat cel poc ennuvolat amb núvols d'evolució durant la tarda a l'interior del terç nord amb probables ruixats ocasionalment amb tempesta. Així mateix a l'Empordà i al sud de Tarragona bufarà vent de component nord-oest. A la resta de Catalunya vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud, al litoral i prelitoral i a la component oest a l'interior de la meitat occidental. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Els treballs de sega del cereal són l'origen de la meitat dels incendis que registren a Catalunya entre el juny i el juliol.

0: La sega és una activitat agrària amb risc d'incendi elevat perquè es du a terme a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació fàcilment inflamable. Davant d'aquest escenari, el govern ha posat en marxa una prova pilot a la Catalunya Central que incorpora dipòsits d'aigua als tractors. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Concretament, el projecte incorpora dipòsits d'aigua de 450 litres acoblats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, també s'ha instaurat un sistema de botons d'avís immediat que alerten automàticament les ADFs, els agents rurals i els serveis d'emergència amb geolocalització del punt d'inici del foc. Tot plegat per reduir el risc d'incendi i reduir també el temps de resposta quan es declara un foc. Jordi Tort és el president de la Federació ADF Bages Mollà.

0: més.
1: El minut zero és impossible, segurament, segur que algú s'escaparia, però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Portem un altre tipus de llança, que podem tirar amb la mateixa aigua, ens durarà molt més temps, la resposta és molt més ràpida. Amb això podríem dir que l'extinció quasi la podria fer el mateix pagès que està treballant al camp.
0: La iniciativa neix després que l'any passat 9 incendis estiguessin relacionats amb maquinària agrícola, especialment la més moderna, que treballa a temperatures molt elevades. La Diputació de Barcelona hi destina 24.000 euros en aquesta primera fase, que cobreix una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si funciona, el model s'estendrà a tota la demarcació el 2027 i més endavant a la resta de Catalunya.
2: Per cert, que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que l'home detingut per l'incendi que va cremar divendres la muntanya de Tiana està ingressat en un centre de salut mental de manera temporal a l'espera de poder ser jutjat.
3: Ha passat a disposició judicial. La disposició judicial, aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi no es tornarà a passar a disposició judicial.
2: Precisament dissabte, l'Ajuntament de Tiana va anunciar que es personarà com a acusació particular. Segons fonts coneixedores, l'home hauria provocat diversos focus cremant pinassa amb un encenedor i generant un incendi que va acabar cremant, ja ho saben, 48 hectàrees, obligant a confinar 4 pobles. I amb tot, Catalunya, parlant d'altes temperatures, doncs va registrar 130 morts atribuïbles a aquesta calor la setmana passada. Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles Tercer, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, Ferran.
4: Sí, 76 d'aquestes morts corresponen a persones de 85 anys o més, el col·lectiu més vulnerable. Des del 2015 mai s'havia registrat un juny amb tantes defuncions per calor. Al conjunt de l'Estat, la setmana passada van morir 626 persones per aquest mateix motiu.
2: Doncs tenint en compte aquest risc mortal que poden comportar les altes temperatures, avui Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat comunicats a més d'11.000 empreses per recordar la necessitat de protegir els treballadors davant el risc de cops de calor aquest estiu.
4: El 60% de les companyies avisades són del sector de la construcció i el 40% del sector agrari, els més exposats a les altes temperatures. L'objectiu és garantir que les empreses avaluïn els riscos i tinguin també protocols de prevenció preparats. La campanya inclou una primera fase de verificació iniciada al març i una segona fase que s'activa durant les onades de calor, especialment arran de denúncies o alertes per situacions insostenibles.
2: Catalunya serà, de fet, el segon territori que més recursos rebrà dels 200 milions en ajuts per climatitzar escoles. Les actuacions hauran d'acreditar una reducció del consum d'energia final mínim del 10%.
4: Sí, el govern espanyol destinarà 200 milions d'euros per climatitzar les escoles i centres docents públics. Sara Hassen és la ministra de Transició Ecològica.
5: Que luego las comunidades autónomas tendrán la flexibilidad de adaptar y lanzar las convocatorias de acuerdo a las necesidades de sus sistemas. En este caso, con la clasificación y con los criterios que hemos puesto, número de centros, lo más importante es que la primera beneficiaria será, en este caso, Andalucía, seguida de Cataluña.
4: Els recursos provenen del Fons Nacional d'Eficiència Energètica i es transfiran a les comunitats autònomes un cop s'aprovin els criteris de repartiment. La línia d'ajuts podrà finançar obres per millorar l'eficiència energètica, utilitzar energies renovables a les diferents instal·lacions de calefacció, aigua i també il·luminació.
2: Un dels perills de l'estiu són les altes temperatures i la calor i els incendis, i l'altre també a les platges, els ofegaments. Segur que recorden el tràgic accident de fa només una setmana en el qual 3 menors van morir en estranyes circumstàncies que encara s'estan investigant en una zona plena de roques a Tarragona. Doncs més enllà de fer saltar les alarmes socials, també ha obligat a les administracions a millorar la vigilància d'aquests espais.
4: El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roca i de difícil accés a les platges de Tarragona, especialment des del punt de vista dels serveis de socorrisme. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon després que l'Ajuntament hagi fet la petició arran de la mort dels 3 menors, com deies, en un accident a la platja de la Rabassada.
3: Doncs que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron. No? Si des del departament doncs, podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita.
4: La mesura vol reforçar el control en punts especialment complexos i millorar la resposta davant possibles emergències. Parlon ho ha explicat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que busca educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions tràgiques com aquest estiu. En aquest context, la Guàrdia Urbana de Tarragona vigilarà amb drons les zones de roques del litoral i reforçarà la unitat de platges. Escoltem ara el sotscap del cos, Alberto Lacueva.
6: Són agents a peu i amb vehicle. El que passa és que deixen el vehicle i van caminant i fan tot el que és la línia de costa caminant. Aleshores han funcionat molt bé, és una unitat que ja fa temps que funciona, a l'estiu i a l'hivern funciona cadascú en la seva unitat i aleshores recuperem aquesta unitat cada estiu. Aleshores amb aquesta incidència, última incidència que hem tingut, la idea és reforçar aquesta unitat de platges.
7: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
2: El Departament de Salut ha obert una investigació per comprovar si es van seguir correctament els protocols en el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell i també contactarà amb l'Aragó, on havia nascut la criatura Montse.
0: Sí, la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, subratlla que el més important és revisar les dues visites rutinàries que el bebè va fer al CAP de Sabadell durant el mes de maig, on no s'haurien detectat signes d'alerta.
8: Disposem de poca informació, hem de requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar i del propi nadó en el moment del naixement.
0: A tot això recordem que la jutgessa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al pare i la mare de la criatura, investigats per un possible delicte de maltractament habitual amb resultat de mort. La parella va trucar al 112 el 25 de juny perquè el nadó no respirava, els sanitaris el van reanimar i traslladar a l'Hospital Partaulí, on va acabar morint la matinada del dia 26. Els metges van alertar els Mossos d'Esquadra en detectar símptomes compatibles amb una sacsejada brusca.
2: Gràcies, Montse. I ara una de les notícies del dia, ho comentàvem també en titulars, un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions que traficaven amb dones i les obligaven a prostituir-se. Tenien 11 cases que funcionaven com a prostíbuls a les províncies de Barcelona i de Girona. La investigació ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans i detenir 23 persones, de les quals 8 són a la presó. En Autiel, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Lola. Els dos grups criminals, un format per ciutadans espanyols i l'altre per brasilers, estaven coordinats i fins i tot tenien un prostíbul conjunt. El modus operandi era el següent. Captaven a l'Amèrica Llatina dones molt joves i en situació de vulnerabilitat, sense recursos i amb familiars a càrrec. Es guanyaven la seva confiança amb falses promeses de feina i els finançaven el viatge a Espanya, però un cop aquí els comunicaven que tenien un deute d'entre 8.000 i 10.000 euros i que l'havien de pagar exercint la prostitució. La xarxa comptava amb un total d'11 cases prostíbuls en municipis com Sabadell, Vic, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Sitges, Granollers, Terrassa, Palafrugell o Mataró. L'arribada de clients era constant, tal com ha explicat el sotsinspector en cap de la unitat de tràfic d'éssers humans dels Mossos, Luis Moreno.
10: Al principi, al començament, que van fer una vigilància intensiva de 72 hores seguides en una d'aquestes cases, van veure que en aquest plaç de temps, aquestes 72 hores, van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada pel que estem acostumats a veure en altres investigacions similars.
9: Aquesta afluència, segons Moreno, s'explicava perquè en aquests prostíbuls s'exercia el que es coneix com a prostitució low cost, amb serveis, per exemple, de 20 euros per 10 minuts. Això empitjorava encara més les condicions de les víctimes, que eren d'esclavatge. Marcos Gómez és inspector en cap de la Unitat de Xarxes d'Immigració Il·legal de la Policia Nacional.
11: Hay una persona que las controla, que controla sus horarios, sus movimientos, sus salidas y que tenían que incluso pedir autorización para poder salir del prostíbulo, llegando a poder salir del mismo no más de una o dos horas al día y a veces ni eso.
9: La investigació de la Policia Nacional va començar l'estiu passat arran d'una denúncia anònima. La dels Mossos es va iniciar a l'octubre amb l'alerta d'una metgessa d'urgències. Els dos cossos es van coordinar i van tancar l'operatiu el passat 17 de juny amb 16 entrades i escorcolls i van trobar una cinquantena de dones exercint la prostitució i van comissar 200.000 euros, drogues i vehicles d'alta gamma.
2: Gràcies, Anna. Més coses. Els jutjats catalans han rebut gairebé 6.000 denúncies per violència de gènere en els primers 3 mesos d'aquest any. Això equival a unes 66 denúncies al dia.
4: Sí, són les dades que ha publicat aquest dilluns l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, que també demostren que a Catalunya la taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones és de gairebé 14. Al conjunt de l'Estat, la taxa és més alta, de 18 per cada 10.000 dones. En total, els òrgans judicials

0: Els espanyols van rebre prop de 51.000 denúncies per violència de gènere en el primer trimestre del 2026, un 6% més que en el mateix període de l'any anterior, del 2025. L'Observatori constata que les ordres de protecció sol·licitades i acordades han baixat lleugerament un 2,5%.
1: Els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atans, investigat per presumpta agressió sexual i assetjament a treballadores de la seva empresa.
0: Sí, Atans va ser detingut el 10 de juny després que tres dones de 24, 26 i 30 anys denunciessin diverses situacions d'assetjament. De fet, una d'elles assegura que va ser presumptament violada al pis del productor després d'una nit de festa. Ara, segons avança el periòdico, una quarta víctima hauria denunciat també episodis similars, un fet que agreuja encara més la causa judicial que continua oberta. De moment, Atans està en llibertat amb mesures cautelars com la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país.
1: I avui també hem sabut que els Mossos d'Esquadra busquen dues persones que haurien entrat de matinada en una casa de colònies de Palamós i haurien fet tocaments a dues adolescents mentre dormien.
0: Segons fonts policials, els sospitosos van accedir al recinte cap a les 6 del matí i van entrar a una habitació on hi havia un grup de menors. La investigació continua oberta i de moment no hi ha detinguts. La policia treballa per identificar els autors i esclarir com van poder accedir a les instal·lacions.
1: Doncs quan passen 20 minuts de les 7 de la tarda, fem una petita pausa i continuem repassant tota l'actualitat de la jornada aquí a La Brúixola, la sintonia d'Onda Cero Catalunya.
2: La Brúixola amb Lola Sorribas.
3: ¿Qué, qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Medisure.

0: Els hem d'explicar que dues persones han mort aquest dilluns en accidents a les carreteres catalanes en una jornada especialment tràgica. El sinistre amb més afectació s'ha produït a l'AP2, a Montblanc, on un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits i una persona morta. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. La víctima és el passatger davanter de la furgoneta on viatjaven 8 persones i, segons les informacions, hauria mort per causes naturals no derivades directament de l'impacte. Els altres 7 ocupants han resultat ferits, un en estat greu i 6 lleu, i han estat evacuats de l'Hospital de Sant Pau. D'altra banda, la C-63, a l'altura de Brunyola, a la Selva, un home de 46 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest matí en una sortida de via. Amb aquestes dues víctimes ja són 67 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya aquest any, segons dades provisionals.
0: El Servei Català de Trànsit ha aturat l'entrada en vigor d'un nou reglament estatal que permet que les motos circulin pel voral dret de les carreteres en situacions excepcionals de congestió. Així doncs, aquesta mesura no s'aplicarà a Catalunya. Entre altres motius, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, argumenta que difícilment es compliria el límit de 30 km per hora que estableix el reglament.
2: 30 km per hora seria purament orientatiu i ja imaginem tots els trenats que es produirien per la dreta. I això nosaltres només, jo no en tinc, però ens fan posar els quatre pèls de punta.
0: Paral·lelament, avui el RAC ha fet un públic un estudi que conclou que les motos estan implicades en un 30% dels accidents greus a Lleida.

0: Popular manté la pressió contra els de Puigdemont perquè s'avingui a derrocar Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental. Juan Fernández, flamant secretari general del PP català, apela a la decència política.
1: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
0: Des de la bancada de l'esquerra, mentrestant, acusen els juntaires de fer-li el joc a la dreta i extrema dreta. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El Partit Socialista celebra que Núñez Feijóo vulgui passar pàgina del procés, però li demana demostrar-ho amb fets, per exemple, abraçant l'amnistia i no entorpint l'oficialitat del català a Europa. Sobre una possible entesa amb Junts per Catalunya, la portaveu Lluïsa Moret adverteix la formació independentista que seria un error.
3: Jo crec que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit, en relació a una força política que, com hem dit, que porta anys posicionant-se i actuant en contra de Catalunya, en contra dels catalans i les catalanes, i jo crec que això és Junts qui ho ha d'explicar.
2: Els socis de la seva banda recriminen els juntaires d'anar de bracet amb aquells que ataquen Catalunya. Són Elisenda Alemany d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
4: Sorpresa perquè el Partit Popular pugui considerar una possible aliança amb Junts a Catalunya, quan anar de la mà del Partit Popular és anar al costat d'aquells que ens volen aniquilar com a poble.
5: Junts per Catalunya actualment està fent propostes que no tenen ni cap ni peus, i els hem de dir, Junts ha d'aclarir si el que volen és un govern de Vox i el Partit Popular, o el que pretenen, en aquest cas, és una altra cosa. Jo crec que ens estan marejant i no té cap mena de sentit.
2: I la CUP veu en tot plegat un gir cap a la dreta de Junts.
6: Aquí estem veient, no?, també quina està sent la deriva de Junts, tant amb el filtreig que té en el PP a l'estat espanyol i amb el filtreig que té amb Aliança Catalana aquí. Aleshores, és evident la deriva de Junts cap a la dreta.
2: Era la portaveu Su Moreno, que troba els de Puigdemont desorientats en assumptes clau com la gestió de la migració o l'habitatge.
0: Gràcies, Marcos. Avui ha arrencat a l'Audiència de Barcelona un dels judicis més importants sobre la gestió política de la pandèmia a Catalunya. Ferran.
7: En el banc dels acusats s'hi asseuran els exconsellers de Salut de la Generalitat, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament frenar al març del 2021 la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils en plena crisi de la Covid. La Fiscalia creu que el retard en la vacunació va ser discriminatori i acusa també de prevaricació amb penes d'inhabilitació. Les defenses ho neguen i asseguren que es va actuar, diuen, amb criteris sanitaris.
0: Atenció a les persones de fins a 35 anys que visquin en un pis o en una habitació de lloguer a Catalunya, perquè la Generalitat obre avui una nova convocatòria d'ajuts per a joves llogaters.
7: Exacte, s'hi poden acollir les persones que tinguin 35 anys o menys a data de 31 de gener del 2026 i que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o una habitació. La quota mensual no pot superar els 1.000 euros en el cas de pisos de l'àmbit metropolità de Barcelona. A la resta del territori, els límits van dels 600 als 750 euros, segons la comarca, i en el cas de les habitacions, el màxim oscil·la entre els 300 i els 450 euros. L'altra condició per rebre aquest ajut és estar-hi empadronat i tenir també uns ingressos anuals que no arribin als 36.300 euros. Els interessats poden presentar les seves sol·licituds des d'avui 29 de juny i fins al 10 de juliol a les 2 del migdia. La convocatòria té una dotació pressupostària de prop de 27 milions d'euros i l'import de l'ajuda individual pot anar dels 20 als 250 euros en funció dels ingressos.

0: En dos minuts ens plantem a dos quarts de vuit del vespre. El col·lapse que pateix la justícia afecta també de ple les causes laborals. El sindicat UGT denuncia que entre presentar les demandes i la data de judici poden passar fins a 5 anys.
1: Sí, aquests són els casos on la justícia triga més, però de mitjana el temps d'espera és d'un any i 9 mesos. Segons detallen des del sindicat, són casos vinculats a acomiadaments improcedents, reclamacions salarials o vulneracions de drets socials per part d'empresaris. El secretari de Política Sindical de l'UGT, Òscar Riu, lamenta que aquesta situació, diu, no es denunciï públicament com si passa amb els casos de multireincidència o d'altres delictes.
2: Però en l'àmbit social, en l'àmbit laboral, doncs no se'n parla i no es posa solució. I tenim una situació que és estructural, cronificada i creiem que cada cop més greu.

0: heu de tenir en compte que tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora.
1: Riu ha reclamat a la Generalitat que impulsi un pla de xoc per revertir aquesta realitat a l'hora de la creació d'un mínim de 13 nous jutjats socials a Barcelona.
2: La taxa d'alumnes que es graduen a l'ESO a Catalunya ha caigut del 93 al 87% en 4 cursos, segons alerta equitat.org, és l'antiga Fundació Bofill. És per dades com aquesta que consideren que el baix rendiment dels alumnes catalans s'està cronificant, Anna.
3: I el mateix està passant, diuen, amb les desigualtats educatives. Són les principals conclusions de l'anuari de l'educació 2026, que també assenyala que el percentatge d'alumnes de fins a 15 anys que estan fent el curs que els toca per edat, és a dir, que no han repetit, fa 4 anys que no millora. S'ha situat des del curs 2021-2022 en un 86%. L'informe també recull els mals resultats en proves internacionals, com ara les PISA o les TIMSS. Mònica Nadal és la directora d'Equitat.org.
4: Cronificació dels baixos resultats, tenim un estancament ara mateix de les trajectòries educatives i tenim un sistema en el qual el pes de l'origen familiar i social dels infants és excessiu per explicar els resultats. És a dir, qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius.
3: En aquest sentit, cal tenir en compte que l'abandonament escolar prematur és del 25% entre l'alumnat més pobre, mentre que en el conjunt dels estudiants representa el 13,5% i entre els més rics és inferior al 4%. Si ens fixem en la nacionalitat, la taxa d'abandonament entre els alumnes estrangers es dispara al 32,5%. Per tot plegat, els autors de l'informe demanen, entre altres coses, invertir més recursos, sobretot en els centres d'alta complexitat, on hi ha un volum més alt d'alumnes vulnerables.
2: Gràcies, Anna. I ara canviem de qüestió perquè el govern ha posat en marxa el compte enrere perquè els més petits de casa puguin gaudir de l'eclipsi del 12 d'agost amb seguretat. Avui mateix el Departament d'Universitats ha impulsat unes jornades de divulgació als casals d'estiu perquè infants i monitors entenguin les singularitats i els perills d'aquest fenomen.
1: Des d'aquesta setmana i fins al dia de l'eclipsi, prop de 100.000 participants de casals, colònies i campaments faran tallers per descobrir per què enguany és tan especial i, sobretot, com observar-lo sense posar en risc la vista. La consellera Núria Montserrat destaca que l'objectiu és fer arribar aquest coneixement científic amb equitat arreu del territori, dins del programa Eclipsi per a tothom.
5: I sobretot donant missatges que creiem que són fonamentals. La seguretat personal, és a dir, com protegir-nos la vista quan estem observant el sol, no únicament a les 8:30 de la tarda, sinó una hora abans i després de l'eclipsi, i sobretot activitats que permeten apropar a aquest fenomen que és realment meravellós i fascinant, el talent jove, els nens joves, no? Que segurament en aquest moment despertarem alguna vocació científica.
1: Aquest programa s'ha presentat avui a la seu de Fundesplai al Prat de Llobregat.
2: Anem ara cap a Badalona perquè fa un pas clau per ampliar el campus de l'Hospital de Can Ruti, un dels centres públics de referència a la demarcació de Barcelona.
1: El ple ha aprovat inicialment la modificació urbanística que ha de permetre fer créixer aquest hub sanitari amb més espai per a l'assistència, la recerca i la docència amb l'objectiu de millorar l'atenció i generar ocupació de qualitat. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
6: Voldria que ens quedéssim amb aquesta idea. Avui no tan sols estem invertint en urbanisme, estem invertint en el futur econòmic i social de la nostra ciutat.
1: El projecte, que s'ha aprovat amb els vots a favor del PP, Esquerra Republicana i el PSC, també vol ordenar l'entorn i protegir espais naturals de la serralada de Marina, sent precisament aquesta zona forestal la que es va cremar en l'incendi provocat a Tiana.
2: I abans d'anar a publicitat, destaquem també que la policia local de Palafrugell deixarà de fer hores extres després d'aprovar-ho en una assemblea sindical per unanimitat. Denuncien que treballen amb un conveni caducat des del 2009 i sense actualitzacions salarials, una situació que asseguren els fa perdre més de 400 euros bruts al mes.
1: A aquesta queixa s'hi han de sumar altres conflictes com la manca d'equiparació salarial amb la resta de funcionaris municipals o diverses irregularitats en les condicions laborals. Per això han decidit no cobrir-se serveis extraordinaris fins que l'Ajuntament negociï una solució real. La policia local de Palafrugell creu que amb aquesta mesura de pressió s'acceleraran les converses amb el sindicat majoritari CESIF per trobar una entesa, diuen, tot plegat a les portes de l'estiu i de cites com la Cantanada de Veneres i altres festes que multipliquen l'afluència de visitants a aquest municipi.
7: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 2:15, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.

0: los intereses de las tarjetas revolving son muy altos, había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
1: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
2: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
3: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Un mes más, en junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
5: Nos va bien.
4: Y cierra la temporada arrasando.
6: ¡Madre mía!
4: Es el programa más visto de la televisión.
5: Espectacular.
4: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
6: Muchísimas gracias.
4: Esta noche, Esperanza Gracia. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona aquest dijous 2 de juliol podreu gaudir dels concerts de Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat, que actuaran als jardins del Palau Robert en el marc del Clotilde Fest. Obriran la jornada Siderland, que arriba en plena gira i consolidats com una de les bandes de pop electrònic més festives i enèrgiques del panorama català. Després serà el torn de Banda Neon, una de les formacions que més ha crescut en els darrers anys, amb una proposta fresca, desenfadada i carregada de personalitat. La festa començarà a les 8 del vespre amb Bulma Beat, encarregada de posar banda sonora a la nit des de l'obertura de portes.
9: Parlim d'aquells mons llunyans de
8: la... A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja de Portbó de Calella de Palafrugell, posant punt i final a un festival per on hi han passat artistes com la Ludwig Band, La Moda, Mamaduixa, Love of Lesbian o 31 Fam, entre d'altres. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al CaixaForum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge, de la mà de paleontòlegs, neuròlegs, psicòlegs, neurolingüistes i especialistes en computació. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
7: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: El Gerard Sanz Arans feia algunes propostes culturals d'aquests dies, ara que ve l'estiu i precisament els museus que també funcionen com a refugis climàtics, doncs ens va bé tenir aquesta oferta. El que volem ara també és destacar algunes notícies d'aquest àmbit i comencem a Barcelona, perquè la ciutat comtal acull el Congrés Mundial d'Arquitectes 30 anys després. La trobada espera 10.000 visitants de tot el món i pretén abordar qüestions com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge i els reptes urbans.
1: Sí, 30 anys després, el Congrés Mundial d'Arquitectes ha tornat a obrir les seves portes a Barcelona sota el lema Esdevenint arquitectes per a un planeta en transició. La trobada internacional abordarà temes centrals com l'emergència climàtica, la sostenibilitat o l'evolució dels espais públics. Pau Sarquella, un dels comissaris, celebra que poques vegades s'ha aconseguit un programa amb ponents, diu, de tan alt nivell.
2: Estarem parlant també des d'ecologia, multiespècies, a canvi climàtic, com fer edificis que tinguin menys petjada de carboni, però també parlarem molt d'habitatge, d'interdependències, de com els humans ens hem de cuidar uns als altres, però també evidentment hem de cuidar les altres espècies, i també parlarem de materials, parlarem també evidentment de la intel·ligència artificial, de noves tecnologies, de bellesa.
1: En total acollirà més de 250 ponents internacionals en més de 40 sessions plenàries. Entre els participants destaquen figures de referència internacional com els d'estudis Lacaton Basel, Amateur Architecture Studio, així com l'arquitecte xilè Smiljan Radic.
0: El Festival Grec de Barcelona inaugura avui la seva edició del 50è aniversari amb l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos.
1: El certamen presenta un centenar d'espectacles fins a l'agost sota la premissa de rellegir el passat i imaginar el futur. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat la programació de la institució de cara a la temporada vinent.
3: La idea central serà la transmissió. Transmissió, llegats, herències, però també persones, vincle, comunitat, famílies i, finalment, esperança. Aquests seran els conceptes que travessaran la temporada i que, esperem, donaran forma i sentit a la programació, tant a la compresa dins de l'aniversari com a la resta de la temporada.
1: La programació inclou teatre, música, dansa, circ, cinema, instal·lacions i també una col·laboració especial amb la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí amb el concert Arrels de Llum. L'obra inaugural reobre el fossat del Teatre Grec en homenatge als 50 anys del festival.
0: Àlex Rigola s'endinsa en l'amor entre sèniors en una obra que barreja Andy Warhol i William Shakespeare.
1: Heartbreak Hotel i el Festival Grec han presentat Factory, somni d'una nit d'estiu d'Àlex Rigola. Aquesta es podrà veure fins al 31 de juliol. Després d'haver portat aquesta mateixa obra a Düsseldorf, a Alemanya, el 2014, ara Rigola l'adapta per ser vista aquí i ofereix una peça sobre l'amor que, en lloc de protagonistes adolescents, els té de sèniors. L'escoltem.
4: Doncs això segurament és l'aposta més gran d'aquesta producció, no? Que uns personatges que normalment són adolescents o molt joves, no? Aquí ho fan persones ja d'una edat avançada, jubilats, i per tant lo interessant és que les mateixes paraules, els mateixos versos dit per gent ja d'allà una certa edat, agafen una força que no agafen quan tenen uns adolescents fent-ho.
1: L'obra barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers underground de la Factory del pintor Andy Warhol.
0: Dos apunts en clau musical, el Blau Marí Music tanca la seva primera edició amb més de 28.000 assistents. Rufus Wainwright ha estat l'encarregat de posar punt i final al cicle.
1: I que ja es prepara per a una segona edició, el Festival Blau Marí Music ha tancat la seva primera edició amb més de 78.000 assistents als concerts del Moll de Barcelona Nord. De fet, davant l'èxit, com diem, el festival ha anunciat aquest mateix dilluns que ja es prepara per a una segona edició per al 2027. La singularitat d'aquest festival, recordem, és que el seu escenari està situat literalment sobre el mar, amb una plataforma a l'aigua davant del públic.
0: I qui està escalfant motors per l'inici de la seva edició és el Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell, que encara la seva 26a edició amb el 71% de les entrades venudes.

l'esdeveniment arrenca aquest divendres amb el concert de Bryan Adams, que ja té totes les localitats exaurides, igual que el de Rick Astley. En total, això representa més de 31.000 entrades venudes i el festival alerta que hi ha 6 concerts més a punt d'esgotar-se. Cap Roig preveu així una arrencada molt forta per l'edició d'enguany.

0: Passen 47 minuts de les 7 de la tarda. Això vol dir que en 47 minuts arriba la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola del Radio Estadio, que de cop milloro més amb els càlculs. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, bona nova per aquells que veuen o volen veure el davanter argentí Julián Álvarez vestit de blaugrana a la propera temporada. I és que l'Atlético de Madrid ha presentat avui la campanya de les noves samarretes del seu primer equip pel proper curs, amb fotos de diversos jugadors matalassers, i l'aranya no hi és entre ells. L'Espanyol, per la seva banda, ja té tancada la pretemporada del 7 de juliol al 8 d'agost, incloent-hi un estatge, una gira i 5 amistosos. Repassarem com queden els emparellaments dels setzents de final del Mundial, que ahir ens deixaven el primer classificat per vuitens, Canadà, en vèncer Sud-àfrica, i que avui veurà els

0: partits, Brasil-Japó, bé, ja és en joc des de les 7 de la tarda i de moment amb gran sorpresa, Brasil 0, Japó 1, gol del migcampista del Mainz, Kaisho Sano. Després, a 10:45, Alemanya i Paraguai, i a les 3 de la matinada, hora d'aquí, Països Baixos-Marroc. La farem petar amb un atleta 3 cops olímpic, campió d'Europa i 2 cops bronze mundial a la prova reina del mig fons, als 1.500 metres, que als gairebé 50 anys ha canviat el tartà pels triatlons. L'Eloi Collazos, amb el seu tal dia com avui, repassant les efemèrides esportives més destacades de la setmana, i el de Tia Green fent una ullada a l'actualitat del món del golf, completaran la nostra proposta, que encetem a 2:00 fins a les 10 en punt de la nit.
1: Ja té que, per tant, Albert, gràcies. Sí. Molt bona tarda, ens escoltem. Doncs nosaltres ara donem pas a la segona part d'aquesta brúixola. Farem una petita pausa i tindrem amb nosaltres dos sospitosos que ja coneixen bastant bé. D'una banda, l'assessor en comunicació, Alberto Gómez, ens parlarà de com d'important és el control de les xarxes socials pel que fa als líders polítics i les persones conegudes durant l'estiu, quines coses s'han de mostrar i quines no. I acabarem també el programa de la mà del psicòleg David Cueto, que avui ens parlarà de la flexibilitat cognitiva i de com treballar-la en el nostre dia a dia.

0: dilluns, i això és sinònim de temps de parlar de comunicació. Ja saben que quinzenalment ho fem de la mà del periodista i consultor de comunicació Alberto Gómez. En diverses ocasions hem parlat amb ell sobre estratègies per evitar o per bé sortir d'una crisi, i avui tampoc ens allunyem tant, Ferran.
1: Sí, perquè si una personalitat pública pot entrar en una crisi comunicativa, actualment és molt probable que l'origen sorgeixi d'un comentari o també d'una interacció a les xarxes socials. Sovint ens plantegem si tot és publicable, si cal que mostrem el nostre dia a dia a les plataformes digitals, i ho fem moltes vegades des del punt de vista de la salut mental, però avui ens allunyem d'aquest escenari.
0: Exacte, i ja tenim aquí, perquè ens comenti tot plegat, l'Alberto Gómez. Alberto, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hola, Ferran, què tal?
0: A veure, no vens amb camisa hawaiana, però amb cara d'estiu...
2: Encara sí, estiu, eh? Sí, ja està aquí l'estiu, va.

0: Estem, no? A les portes ja d'estiu, de vacances, no?
1: I
0: espero,
1: tant.
0: Per tothom, no?
1: Sí, última secció teva, Alberto. Uh-huh. De Brúixola encara tindrem una miqueta més, però hem de dir que tots tenim ganes de vacances, les coses com siguin, i més amb la xafogor que fa.
0: Sí, aquesta xafogor que no ens deixa dormir. I, bueno, us deia, d'estiu, sí, de vacances, sí, però repeteixo, no? Jo sempre intento recomanar una visibilitat moderada, un comunicar ni poc ni tot, i ara que estem a l'estiu, doncs precisament anem a parlar de, o us plantejo, a l'estiu ho hem de publicar tot? Si sobretot, no? Amb aquestes perilloses, de tant en tant, perilloses xarxes socials, considerem que som una personalitat, som una cara coneguda, som un representant de la política, un alt dirigent amb certes responsabilitats, hem de mostrar en tot moment què fem a l'estiu.
2: Però, Alberto, marxar de vacances i descansar està mal vist des del punt de vista comunicatiu o no?
0: A veure, evidentment, totes les persones han de descansar, han de desconnectar, fins i tot els polítics, no? Però, com deies, és una cosa marxar de vacances i una altra sortir... imagina't, no? Una foto amb un iat d'aquests, no? Un vaixell enorme, de luxe, potser és una mostra d'ostentació, potser és negatiu, potser és una errada.
2: Clar, i aleshores tu què recomanes?
0: Mesura. Mesura vol dir esperar, preguntar, dubtar si és una foto adequada o no abans de pujar-la.

0: Si el text que poses en aquesta foto, perquè potser és una platja, simplement, no? Una foto de la sorra, però el text potser sí que és ostentós, no? És a dir, anem a mesurar si és una bona foto, si és un bon text, si és fins i tot un bon moment, no? Perquè no totes ni a tots els llocs, recordem, hi ha gent, per exemple, que no està de vacances. Malauradament, hi ha gent que al juliol o a l'agost treballa 24 hores al dia o treballa moltíssimes hores al llarg de la setmana i, vaja, no cal provocar enveja, no?
1: Sí, de totes maneres, Alberto, clar, sempre, per molt bé que es facin les coses, i més si ets una personalitat pública, i més encara si ets una personalitat política, detractors i defensors en tindràs per tot arreu.
0: Sempre.
1: Posis la imatge que posis i posis el text que posis.
0: Sempre. Però, clar, hem de pensar precisament en la nostra comunitat, Lola. És a dir, més enllà de si tens molts defensors o no, hem de pensar què els expliquem a aquesta nostra comunitat la resta de l'any, no? Imagina't. Parlem d'alimentació, no? Més d'un dia al llarg de l'any, no? Al setembre, al novembre, al març... Home, sortir a l'estiu menjant una cosa o fent, no? Diguem, estar en un restaurant que no té res a veure amb el que tu has explicat sobre l'alimentació la resta de l'any, doncs no quadra, no? Llavors, hi haurà més d'un que, per molt que sigui un seguidor teu, fidel, i que li agrada molt el que tu fas la resta de l'any, no entendrà que facis això, diguem, durant aquests dos mesos, en el que és veritat que fem coses diferents de la resta de l'any, no? Vestim de manera diferent, mengem coses diferents de la resta de l'any, però...
2: Clar, quan arriba l'estiu, una persona canvia i també el que fica a les xarxes, però sobre el concepte que has mencionat sobre la comunitat, realment la gent, la comunitat, vol saber... Què fa la gent famosa que segueixen? A cada instant, en cada moment, vol tenir la informació sobre aquesta persona?
0: I cada vegada més. És a dir, intentem llegir una mica més l'estiu que durant la resta de l'any, no? Doncs la gent vol saber què està llegint aquella persona, aquella personalitat, aquell cantant, aquell actor. És a dir, si a mi m'agrada molt un actor o una actriu, a mi m'agrada saber què està llegint al juliol o a l'agost, no? A una platja, saber el títol, perquè potser m'agafo el mateix llibre i miro a veure si m'agrada tant com, no? Com el meu actor o aquesta actriu que m'agrada, no? Doncs aquesta personalitat. Llavors, sí que, evidentment, forma part de la humanització, no? La gent vol saber el llibre, la pel·lícula, què està fent, què sopa, què està preparant pel sopar. Ara venim de Sant Joan, no? Doncs molts famosos han fet coses per Sant Joan, no? Com ho celebren, no? Si els agrada o no els agrada celebrar-ho, si li agrada més la platja o la muntanya, i vaja, fins i tot saber on està exactament aquell famós, aquella famosa, per si tens l'oportunitat de trobar-te'l, no?
2: Clar, i sobre ubicacions també, ubicacions...
0: Vigilem.
2: Sobretot perquè... Tu, si una persona és molt fanàtica sobre una personalitat, a l'hora d'enviar aquesta ubicació pot generar certa mala maror. Suposem que d'aquestes i d'altres errades n'hi ha moltes quan es publiquen aquestes coses a les xarxes.
0: Cada estiu, Ferran, cada estiu hi ha errades monumentals o passageres, diguem, no? Més petites, en les que la comunicació no ha estat del tot encertada, de que una persona simplement ha pensat que era una bona idea publicar una foto o publicar un text amb una foto i no ha estat tan bona idea com aquella persona pensava. És bo redollar-se, no? Estar envoltant de persones que et recomanen o que t'aconsellin. Potser no, potser aquesta foto no és bona. No, deixa-ho estar, no?
2: Clar, i també hi ha
0: guarda el mòbil.
2: També hi ha errades involuntàries, entenc, no?
0: Sí.
2: És a dir,
0: sí, sí.
2: Errades que tu publiques una cosa i no et dones compte i just de fons hi ha una cosa que tu no vols ensenyar i que també pot suposar... diguéssim, una equivocació.
0: Totalment.
1: I que a vegades s'elimina, però ja era massa tard, perquè si una cosa passa en les xarxes és que tot queda immortalitzat per molt que s'hagi eliminat.
2: La petjada digital que se li diu.
0: Sí. I mira, una cosa molt tonta. Un dia laborable. Un dia laborable, aquella persona, aquella actriu, no? Aquest polític, està en una platja, però és un dia laborable. Potser aquell dia no és un gran dia del tot ben escollit al calendari per publicar determinades coses. Per què? Perquè hi haurà molta gent que estigui treballant.
2: Exacte.
0: Dintre del juliol i de l'agost hi ha caps de setmana. Doncs potser aquella imatge d'una paella o de no sé...
2: El moment i el context, no? És el
0: exacte.
2: Que te refereixes.
0: I l'efecte negatiu i l'efecte boomerang pot arrencar, com deia la Lola, en qüestió de segons, simplement per una foto d'una paella.
1: Alberto, tu el que fas, més enllà de portar el teu anàlisi, és també comptar amb altres veus expertes. Avui ens en portes tres.
0: I anem directament a escoltar-los. A Iván Lozano, que ens recorda que aquests dies baixem la guàrdia.
3: Pues en verano todos bajamos un poco la guardia, también en redes sociales, y ojito, porque ahí es donde empieza el riesgo. ¿Deben las personalidades públicas mostrar lo que hacen en vacaciones?

0: Y mucho. Por un lado, si habláramos de una celebrity, un artista, un creador de contenido, enseñar verano suele formar parte de su universo, el lifestyle, cercanía, entretenimiento, incluso puede reforzar su marca personal. Pero cuando hablamos de políticos o cargos públicos, la cosa cambia y mucho. No porque no tengan derecho a descansar, claro que lo tienen, faltaría más, pero una foto mal medida, demasiado ostentosa o publicada en un momento delicado puede interpretarse como desconexión, privilegio o falta de sensibilidad. La clave está en no confundir naturalidad con exhibición. Mostrar una faceta humana puede sumar, presumir de un ritmo de vida alejado de la ciudadanía puede restar mucho. En comunicación, el verano también comunica y a veces comunica más de lo que uno pretendía. Felices vacaciones.
1: Sí, naturalidad o exhibición, ¿no? Es complicat, però ho explicava molt bé
2: la fina línia.
1: L'Ivan, que és director de comunicació de Alchem Life. També tenia el Jordi Sarrión, que és habitual de La Brúixola, aquí escoltant sobre què ens diu sobre la coherència.
3: Companys i companyes de La Brúixola, vos saluden la última intervenció abans de l'estiu, vos desitgen molt bones vacances. I bueno, avui anem a parlar de vacances. Jo crec que les vacances, en primer lloc, formen part de la vida privada dels polítics i cadascú decideix fins a quin punt vol compartir-les i vol compartir la seva intimitat. Ara bé, també és cert que vivim una etapa de personificació de la política. Cada vegada votem més persones i no només partits. I això fa que també desperten interès les aficions, els interessos o la manera en com els nostres polítics viuen el seu temps lliure, perquè és una forma de connectar amb la ciutadania. La major part del vot encara continua sent ideològic, però la dimensió personal del líder cada vegada pesa més a l'hora de generar confiança i de generar proximitat. Ara bé, si es decideix mostrar aquesta part de la vida, el més important és la coherència, sempre, sempre. El problema no és que un polític passi uns dies en un lloc de luxe o tinga accés a determinats béns. El problema apareix quan això entra en contradicció amb el discurs que ha defensat públicament. I sobretot hi ha un risc en què els polítics han d'estar molt presents, que projecten una imatge de desconnexió amb la realitat que viuen i pateixen els seus votants. Perquè al cap i a la fi la gent no jutja tant on passa les vacances un polític com si la seva manera de viure és coherent amb el que defensa i si així continua connectant amb la realitat de la majoria. Molt bon estiu!
4: Clar, està clar per tant que no hi ha una única manera de fer-ho, sinó que la cosa és ser fidel al teu estil, podríem dir.
1: Sí, deia el Jordi, no? No critica tant el lloc on estàs, sinó que allà on estiguis continues fent i defensant el que defenses la resta de l'any, no? Que no canviïs perquè sigui estiu, no? Sobretot si ets un representant polític que, evidentment, has de defendre, diguem, els interessos de tots els ciutadans que t'han escollit, no? O t'has presentat a unes eleccions, no?
4: Doncs això és el que ens deia el Jordi. En tens un més d'expert.
1: Un últim, va. El Josep Salvat, què diu? Ei, sí, una paella sí, però vigilem amb aquesta paella. I no precisament perquè estigui al foc.
5: Aviam, jo com a consultor de comunicació aplicaria al polític al qual estàs assessorant en comunicació, diguem polític, persona d'influència o persona amb molts seguidors o persona amb certa fama. És ser el més mesurat possible a l'hora de comunicar les vacances, no? Perquè considero que no cal ostentar. És a dir, jo en aquest cas seria discret. Una altra cosa és explicar que en un moment donat estàs en un paisatge idíl·lic que connecta amb el territori sobre el qual tu tens influència o sobre el qual tu estàs exercint un lideratge i posar una foto bonica d'un paisatge, d'una paella que estàs compartint en un restaurant important a preu raonable amb un grup d'amics, potser sí que ho faria, però el plat o el paisatge no m'imagino o no em costa molt de que em doni credibilitat un polític o algú fent les vacances a un veler o fent les vacances d'una manera ostentosa, fent un gran viatge que a totes llums tothom pot saber que és molt car. Jo seria un consultor que aconsellaria l'explicar les històries però amb certa mesura.
4: En aquest sentit, et volia fer una pregunta amb això que deia ara el Josep, que és quin paper tenen els consultors durant l'estiu? És a dir, ells també se'ls dona vacances, estan també enganxats al telèfon, et passo aquesta imatge, què et sembla, aquest text, què et sembla...

0: La no queda ja més a mans del home, polític, jo crec que en aquest cas.
1: Com a consultor, puc defensar, puc recomanar, puc aconsellar des de la barra del Xiringuito, perquè a mi no em veuen. Clar.

0: situació i no és el moment de publicar que tu estàs en una tovallola o que estàs en un vaixell disfrutant de la vida, que és una cosa que ens mereixem, d'una banda. Però quan estàs representant, quan tens una quantitat important de seguidors i gent que està pendent de tu, hem de vigilar l'estiu, mesurar.
1: No sé si, Alberto, tu t'has trobat en algun cas que has hagut de dir, no, escolta, això no ho publiquis, o al revés, que ja s'hagi publicat abans i és a veure això ara com ho solucionem.
0: Sí, malauradament, al llarg de la meva vida, unes quantes sí que m'he vist de que ja no pots, evidentment, retirar la foto o el tuit o la publicació, però sí que refredar i dir, mira, ens ho pensem, no? Millor no publicar-ho, ara mateix, ens ho pensem. I dos dies després dius, no tenia sentit publicar-ho, ja està, no? Millor una mica conservadors, no? Una mica, si tens un dubte, si Lola, Ferran, si teniu algun dubte d'un dia en què aneu a publicar alguna cosa, és perquè 100% no ho teniu del tot clar. Si hi ha un tant percentatge de gent que potser no li agrada aquesta foto, aquesta publicació, aquest posicionament que tu prens com a persona, independentment de que siguis polític o no, o dirigent, si tens aquest petit dubte, deixa-ho.
2: I acostumen a fer cas? Quin poder té el consultor per un polític?
0: Depèn, suposo, que de la confiança, dels encerts que hagis tingut amb aquesta persona i sobretot de que confiï en tu, de que hagis generat una confiança com a consultor, de que li diguis, ei, va, fes-me cas o tira per aquí, que jo crec que a nivell comunicatiu ho farem bé. I si la majoria de vegades encertes, doncs generes i fins i tot fas més gran aquesta confiança, com perquè un dia des d'un xiringuito li diguis no la publiquis, i que faci cas, que continuï disfrutant del seu estiu, que té tot el dret, però que no publiqui aquesta foto que potser genera el que deia, no? L'efecte boomerang.
1: I llavors, com hem parlat altres vegades, si la errada ja està comesa, important sortir al pas?
0: Sortir, sí. Demanar disculpes, tirar enrere, simplement dir, mira, m'he equivocat i intento sobretot admetre que no ha estat una bona publicació, una bona foto, no ha estat, o no ha estat un bon moment per publicar-ho, no?
1: Doncs prenem nota, Alberto.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu. Jo tinc entès que ens havies preparat alguna cosa així per acomiadar la secció i la temporada.
0: Bueno, jo intentaré estar en remoll, no? Aviat, sigui una piscina, sigui una platja, sobretot perquè fa una calor tremenda, sí. Així que jo crec que podem escoltar cançons com aquestes.
1: Me trajo tu amor. T'estàs preparant.
0: Que per molts anys que hagin passat, et recorda que l'estiu arriba, que la platja arriba, que hem de descansar i disfrutar una mica
2: i controlar les fotografies.
1: Exacte.
2: Controlar les fotografies.
0: Al mòbil, a la butxaca. Ah, o sigui, sobretot a la butxaca, perquè, perdó, a la butxaca, al bolso o a la butxaca, per no fer fotos, no? Poc comunicatives. I si anem al mar, encara més. O sigui, al bolso, a sota la sombrilla.
1: No cal un protector de...
0: No. No arrisquem-nos, que els mòbils són cars.
1: Exacte.
0: I llavors és millor tenir-lo al bolso.
2: Jo aquí diguin els consultors. Jo,
1: exacte.
2: Aquí diguin els consultors.
1: Farem cas de l'Alberto. Moltíssimes gràcies per aquesta temporada, per als experts, per tota l'anàlisi. Hem parlat de tenis, que sabem que t'agrada molt. Hem parlat de...
0: metges, sí, bombers...
1: Exacte, tot tipus de qüestions. Per tant, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I que tinguis molt, molt, molt bon estiu, que és molt merescut. Que vagi molt bé, Alberto. Bon
0: estiu.
1: Moltes
0: gràcies a vosaltres.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
4: A ver esa foto, decir patata.
5: ¡Hijolusa!
6: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
4: ¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
7: Minutos de descuento. Mantén tu vigor con Energisil. Energisil con maca mantiene tu deseo sexual hasta el final. Energía masculina. Energisil vigor.
8: Un mes más, en junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
9: Nos va bien.
8: Y cierra la temporada arrasando.
10: Madre mía.
8: Es el programa más visto de la televisión.
9: Espectacular.
8: Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
10: Muchísimas gracias.
8: Esta noche, Esperanza Gracia. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:00 menos cuarto de la noche.

0: en Antena 3.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: cerebro, digamos, se adapta prefrontalmente, sigue funcionando, no es que deje de hacerlo, pero la vida, digamos que son etapas. Lo que nos servía con 20 no tiene por qué servirnos con 50, con lo cual un poco de insight, que se llama, de autoconocimiento, nos ayudará a no tomar decisiones precipitadas y a decidir las mejores herramientas en función de la edad en que nos encontremos vitalmente.
1: Doncs important aquesta expressió, la flexibilitat cognitiva, doncs perquè no és només dir-la, sinó després saber com posar-la en pràctica i com després saber-nos adaptar en cada entorn i en cada etapa vital en què vivim al llarg dels anys. Com sempre, David Cueto, moltíssimes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé, bona setmana.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
4: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
5: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
6: Verisure.
2: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: Ens queden pocs minuts per acabar aquesta brúixola de dilluns, però abans de marxar no volem acabar programa sense dedicar uns minuts a obrir la mirada al món. Una mirada que aquests dies, ja ho saben, malauradament ens porta cap a Veneçuela. Segons l'últim recompte del govern veneçolà que hem conegut passats uns minuts de les 8 del vespre, és a dir, fa molt poqueta estona, el nombre de persones que han perdut la vida arran del doble terratrèmol a La Guaira la setmana passada ascendeix ja a les 1.719 i els ferits superen els 3.100. Pel que fa als espanyols afectats, n'hi ha 138 de desapareguts i la xifra de morts es manté en 17 persones. Escoltem les declaracions que ha fet avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
1: Indican que felizmente ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: Doncs en aquest context tota ajuda és poca i de fet arriba des d'arreu del món. L'ONU està coordinant uns 2.000 rescatistes procedents de 27 països diferents per tal de buscar supervivents. Pel que fa a casa nostra, hi ha 14 efectius dels bombers de la Generalitat desplaçats a Veneçuela, especialistes del grup d'estructures col·lapsades. Durant la seva estada estan valorant les estructures afectades per facilitar les tasques als equips de rescat i per determinar la seguretat dels edificis que han patit els estralls del sisme. De fet, la NASA apunta que hi ha gairebé 59.000 edificis afectats o destruïts pel terratrèmol. I de fet, cal estar atents en les properes hores a possibles rèpliques. Avui se n'ha viscut una, un nou sisme que s'ha registrat de 4,6 a l'escala de Richter. Demà a la brúixola volem parlar amb una geòloga sobre com es veuen afectades les plaques tectòniques després dels terratrèmols i també quina possibilitat hi ha que es produeixin aquestes rèpliques en casos com els de Veneçuela. I amb aquesta informació nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta brúixola, ens emplacem a demà a partir de les 7 de la tarda. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Que vagi molt bé, bona nit.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest dilluns, que és 29 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta santa casa. Capitanejats tots per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, redacció i producció, i amb el gran Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert.

0: Passa un minut i 20 segons del punt horari de 8:45, realització musical de l'Isma de la Parra, hora magnífica, en tot cas, per fer 5 cèntims, de l'actualitat futbolera del dia, que ens ha deixat ja el primer classificat per vuitens de final i a la jornada d'avui ens deixarà fins a 3 més. Víctor Llucia, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, aquest és un dels anfitrions, el Canadà, que disputarà una eliminatòria mundialista per primera vegada a la seva història. Ahir es va imposar Sud-Àfrica a Los Angeles per 1-0 en un partit que segurament no passarà a la història, sense gaires ocasions de gol, amb un futbol escàs, però en què Stephen Eustaquio, amb un xut des de la frontal, li va donar l'accés als vuitens de final a la selecció canadenca, ja el temps afegit. El seu entrenador, l'estatunidenc Jesse March, parlava d'herois nacionals.
2: No puedo evitar pensar en sí, se ha metido mucho trabajo en esto, es un trabajo muy duro, la personalidad que le han metido, son héroes canadienses, es lo que quería decir, son héroes canadienses ahora y estoy encantado por ellos. Y sabíamos que no iba a ser fácil y podíamos haber tenido un mejor día, pero teníamos que probarlo y lo conseguimos.
1: El Canadà ja és a vuitens de final, però és que ara tenim un partit en joc. El Brasil-Japó, de moment, empata 1. Acaba d'empatar, de fet, la selecció brasilera amb un gol de Casemiro, que ha igualat a la diana de Sano a la primera meitat. Així que, de moment, queden 20 minuts pel final. Ara hi ha hagut la maleïda pausa d'hidratació, mal anomenada pausa d'hidratació, la pausa de publicitat, i queden, això, 20 minuts de partit. En aquest Brasil 1, Japó 1, de moment ens aniríem fins a la pròrroga. Més tard, a partir de 10:45 de la nit, Alemanya-Paraguai a Boston. Els alemanys van caure a l'última jornada de la fase de grups contra l'Equador i no estan oferint grans sensacions, tot i la golejada el primer dia contra Curaçao a l'estrena. El seleccionador alemany, Julian Nagelsmann.
3: Obviamente tenemos que mostrar una buena versión de nosotros mismos. Se tiene que dar todo porque o se gana o nos vamos. Nunca creo que nos haya faltado la mentalidad. Creo que hemos intentado crear muchas oportunidades y que los jugadores lo han dado todo. También en el partido contra Ecuador, pues no fue fácil, pero sí que queríamos ganar el partido y puedo decir que estoy muy contento con lo que veo.
1: En aquesta eliminatòria sí que hi ha un favorit clar, és la 4 cops campiona del món, però més igualat serà l'encreuament entre els Països Baixos i el Marroc d'aquesta propera matinada a Monterrey, a terres mexicanes. És el duel estrella d'aquests setzens de final, sense cap mena de dubte. L'Orange, que ha estat primera del seu grup amb 7 punts, la de Ronald Koeman, que avisa dels perills dels nord-africans, però està convençut de les possibilitats dels seus.
4: Marruecos es un equipo muy bueno, pero nosotros también somos muy buenos. Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos y sabemos dónde está nuestra fuerza. Sabemos dónde tenemos que frenar a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo. I ja està, i el millor gana, sempre.
1: Mai no han perdut, els Països Baixos contra una selecció africana, i de fet, els Països Baixos és que no perden.

0: en un partit a la Copa del Món als 90 o als 120 minuts des de la final del 2010, a Johannesburgo contra la selecció espanyola. D'altra banda, el porter dels de Mohamed Ouahbi, Yassine Bounou, preveu un duel igualat.
1: Afrontamos los partidos más allá de lo que pueda pasar. Y después yo creo que el equipo está muy preparado tanto para afrontar el partido en 90 minutos, en 120 o en los penales. Yo creo que tenemos grandes jugadores y suficiente experiencia para afrontar.
0: Aquest Països Baixos-Marroc a les 3 de la matinada, com diem, hora catalana. Dels partits de demà destaquem el França-Suècia. N'ha parlat a la prèvia el seleccionador bleu Didier Deschamps sobre la seva màxima estrella Kylian Mbappé i del possible camí que té per endavant França.
2: Kylian està molt bé a nivell físic i a nivell mental també. Quiere hacer gran cosa con la Francia, y lo está haciendo hasta ahora. Espero que va a seguir así. Después, favorito, la España es casi favorita como nosotros, como otros 3-4 equipos. No va a cambiar nada. Hemos hecho 3 primeros partidos muy bien, marcando 10 goles, pero todo esto está atrás. Hay que seguir así y mañana pasar esta etapa para seguir el camino.
0: Si totes dues seleccions assoleixen l'accés als vuitens de final, tant França com Alemanya s'enfrontaran a la propera eliminatòria. I parlem ara de la selecció espanyola, que continua preparant aquesta primera eliminatòria contra Àustria. És una sèrie en què és molt favorit l'equip de Luis de la Fuente. Avui ha pres de paraula el lateral Marcos Llorente, titular altre cop contra l'Uruguai, després de perdre el lloc contra l'Aràbia Saudita. Ha dit que ja no es fixa en el quadre, sinó només en el proper rival, la selecció entrenada per Ralf Rangnick.
3: El camino no lo miro porque hay que ir paso a paso, creo que sería un error, y aparte estás imaginando cosas que no han pasado. Entonces yo estoy, por lo menos yo, centrado en Austria, que es el partido siguiente, que luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa. Entonces creo que sería un error estar pensando todo el rato, que es algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Àustria, que és lo importante, i quan passi a Àustria, pues ja imaginaremos.
0: Avui, per cert, bona notícia a la selecció espanyola, i és que Víctor Muñoz, l'extrem de Club Atlético Osasuna, que ja ha fitxat per Liverpool, ha fet una part de l'entrenament amb el grup. La resta s'ha exercitat al marge, però la idea és que demà ja completi tota la sessió amb la resta dels seus companys. També ha dit la seva Marcos Llorente sobre un jugador del Barça, Lamine Yamal, i sobre com congenien entre ells a la gespa.
3: Y en el Atleti tenemos una manera de atacar. Yo en el Atleti no tengo a Lamine delante, y en la selección no tengo a Juliano, por ejemplo, que juega muchos partidos con él delante. Entonces es diferente. Poco a poco nos vamos conociendo. Lamine también es un jugador que tampoco necesita mucha ayuda. A veces incluso es peor, porque le estás llevando un jugador más para que le defienda, ¿no? Y a veces es mejor darle el balón y quedarte esperando para que él se juegue el uno contra uno y no atraer también al que te está defendiendo a ti hacia él y que ya sean dos para frenarle, ¿no? Entonces, pues en esa búsqueda de que sea lo mejor para él, porque es el jugador que marca las diferencias.
0: Se'l nota encara no al 100%, a la perla de la Masia. I parlant del Barça, tenim 4 punts breus en clau Barça, 3 d'ells relacionats amb el mercat de fitxatges. Demà és l'últim dia de Robert Lewandowski com a jugador del Futbol Club Barcelona, i el davanter polonès és molt a prop d'oficialitzar el seu nou equip, que serà el Chicago Fire de l'MLS. Per tant, aventura americana pel davanter de 37 anys. D'altra banda, l'Al Hilal ha citat Joao Cancelo per a la pretemporada, quan acabin les seves vacances després de la Copa del Món. El dimecres també deixarà de ser jugador del Barça, però el desig del defensa de 32 anys és continuar vestint de blaugrana, i el club també vol que continuï, és la seva intenció. I l'última del mercat és sobre Ter Stegen. Segons apunten diversos mitjans, l'Ajax ja ha enviat una proposta per a la cessió del porter alemany. Ara queda que el club neerlandès i el Barça es posin d'acord en els termes econòmics, perquè l'Ajax només podria assumir una petita part de la fitxa del porter de Mönchengladbach. Aquí t'acabo dient que ja sabem que el Club Esportiu Europa serà el primer rival del Barça en aquesta pretemporada. Hi haurà, per tant, derbi barceloní entre l'actual campió de Lliga i l'equip escapulat de primera ref, que va caure a les semifinals del play-off d'ascens

0: 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
2: Si te agradan la radio y el fútbol, la brújula de Radio Estadio, a Onda Cero Cataluña, amb Albert Carranza.
3: Tres quarts clavats de nou, us confesso que havíem convidat a Oliver i Benji, tenint en compte que coincideix amb un Brasil-Japó, però no han pogut venir cap dels dos, estan enganxats a la tele. Així que hem recorregut els mestres. Francesc Perarnau, mestre, hola.
4: Vinga, estarà.
3: Xus Carrillo, bona nit, hola.
4: Què tal, bona nit.
3: Molt bé, tanca bé la porta, eh? Sobretot amb pany i forrellat, eh? Pany i forrellat. Bueno, no sé si esteu pendents. El Xus ja entenc que no, perquè acaba d'entrar a casa, crec. O sortir, mai se sap. Però el Francesc igual, sí. No sé si esteu pendents del Brasil i el Japó.
4: Sí, sí, estic veient el Brasil i el Japó, eh?
3: Ah, molt bé, Xus, fent els deures. Sí, senyor. Francesc?
4: Estic fent el Brasil i el Japó, m'estic avorrint bastant, però en fi.
3: Home, avorrint la emoció del marcador, no? I on ha quedat això de la incerteza de l'electrònico? Xus?
5: Enganxadíssim,
3: diu.
4: Jo crec que acabarà guanyant Brasil 2-1 abans del 90, però bueno.
3: Abans del 90, eh?
4: Sí, el normal, bueno, fins que s'acabi el partit sense temps reglamentari.
3: Ja, crec. Les coses com siguin, això està sent un atac i gol. És veritat que corren molt aquests japonesos, Francesc, a la contra quan agafen alguna bimba, però, home, perill, el que es diu perill, els brasilenys no han passat a la primera meitat gens, amb excepció del gol, sempre, I des que han començat la segona, Ancelotti ha ido a la carga, ha ficat fins i tot a Endrick, imagina't. Sí, la cosa era greu.
5: Han tingut dues ocasions per això, que una el porter i l'altra no sé qui l'ha tret, que no sé ni com ha entrat, però...
3: Els brasilenys, dius?
5: Sí. Toques, però molt clares.
3: Sí.
5: El problema és que aquí ja no queden tontos.
3: Aquí està.
5: I que tampoc Brasil d'Ancelotti ni dels anys 26 no és obvi. Que estic veient cares veritables mòmies encara que s'arrosseguen per aquí. Vull dir que no estic impressionat, no?
3: Mòmies veus tu, Xus? Jo no en veig tantes, Home, veig el Casemiro, però mòmies...
4: Casemiro és la mòmia per excel·lència.
5: Casemiro és la mòmia com una
3: cadena. Home, però ha tingut precisament el remat de cap que han tret un defensa sota pals, I ha fet el gol, dimoni.
5: Clar, és que això és el preocupant, et diu el nivell que hi ha, Marquinhos, és dir, que al final això s'aguanta, Neymar, que està calentant ara, o no sé si acaba de sortir, vull dir que no hi ha una regeneració, o sigui, no hi ha un planter de Brasil que diguis, ostres, clar, és que ara fa no sé quants anys, potser molts, no sé, però Brasil de Sócrates, aquell, i tu dius...
4: Això que diu el Francesc, tu recorda, perquè tots tres em sembla que ja tenim una edat, el Brasil, efectivament, el Brasil del 82, que amb Júnior, Toninho Cerezo, Falcao, Sócrates, Pico, i després, i abans, el Brasil de Jairzinho, Rivelino, Tostao, Pelé, Gerson, i el Brasil del 2002. Clar, el 2002 amb Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Adriano, Romario, abans, Bebeto... Clar, és que llavors aquí l'únic d'aquest equip, l'únic que dius és el futbolista estrella que sempre ha tingut Brasil és Vinícius. La resta doncs són complements, bons jugadors d'equip, Paquetà té les seves coses, té una bona esquerra, però res a veure amb les seleccions de Brasil que hem crescut veient-les i se nos caía la baba de veure'ls, clar.
3: Sí, tiempos pasados siempre fueron mejores, en aquest cas és correcte, Francesc?
5: En aquest cas sí, en cas concret sí, la veritat és que no està Brasil per llençar coets. I mira com està, patint per superar Japó, que de moment...
3: No ho està aconseguint, correcte, i ja anem camí de la... Minut 88, continua l'empat a un, tots els japonesos ficats... Pràcticament a l'àrea petita seva, a l'àrea gran seva. Però abans ho deies, Pere Arnau,

0: Aquí no, el más tonto hace relojes y de madera.
1: Sí.
0: Mira que van fotra pals pel tema de Cabo Verde. Bueno, és que Cabo
1: No,
0: Verde
1: però saps què
0: ha
1: passa?
0: tret dos empats i una victòria.
1: Això tenim un debat jo ara amb dos o tres de, bueno, aquí de tots així, en et comenta, jo dic, no, això és un desastre, sí, però fixa't que hi ha més igualtat, molt més igualtat en el sentit de que la majoria dels jugadors que estan en aquest Mundial siguin juguin en Corea, en Japó, en Cabo Verde, etcètera, etcètera, aviam, juguen tots a Europa. Val? Vull dir que no són competitius, ja no són allò, per exemple, Marroc o Senegal, tots els jugadors estan a Europa, amb divisions potents, és a dir, no, et poden plantar cara, depèn ja de l'entrenador, de la forma, els problemes, però en principi no hi ha, jo he vist poques golejades, aquelles allò fàcils, allò que dius, no, hi ha molta diferència, però no hi ha, o sigui, hi ha partit en la majoria dels partits, per entendre's, i
0: Sí,
1: valga
0: sí,
1: la
0: sí.
1: redundància.
0: Sí, no, no, no, i a més ben entrenats la majoria. Vull dir, ja no
1: No, clar,
0: únicament
1: per això
0: perquè
1: et dic.
0: estiguin entrenats en els seus clubs i els clubs estiguin en lligues continentals, xus, sinó que la majoria de
1: I
0: seleccions,
1: físicament, i físicament, com
0: clar, la
1: per exemple, l'altre
0: majoria
1: dia,
0: de seleccions
1: ja
0: tenen
1: m'ho dic.
0: unes preparacions físiques molt, molt, o sigui, molt occidentals, per dir-ho així, molt de primer
1: Que
0: nivell.
1: sí, que sí,
0: Clar.
1: que no van, no,
2: Sí,
1: no, no,
2: clar,
1: no, no, no,
2: menys.
1: no, no.
2: Menys el que
1: Digue,
2: deia el francès, menys seleccions com, aviam, Haití, Uzbekistan,
0: digue.
2: que en fin,
0: Surinam,
2: que ja
0: sí.
2: sabem...
0: Ai, com
2: Sí,
0: era aquell?
2: no...
0: No, com era aquella? Ah,
2: Curaçao.
0: Curaçao.
2: Curaçao.
0: Curaçao.
2: I després, com sempre passa amb un campionat del món, sempre a la fase de classificació sempre hi ha sorpresa, tot i aquestes 42 seleccions, en aquest cas la sorpresa i grossa va ser Itàlia, i de moment, doncs, escolta'm, Uruguai és la gran sorpresa negativa, com ho va ser Itàlia, no? En fi, pot haver-hi una mica de normalitat, no? Al marge d'aquests dos, pot haver-hi una mica de normalitat amb els resultats que estem veient.
0: L'única
1: I
0: sorpresa
1: també hi
0: negativa...
1: ha,
0: Perdona, digues, Francesc.
1: no dic, i també hi ha qui arriba sobradet i no ho està.
0: Per exemple.
1: I, per exemple, Espanya.
0: Ah, vinga, ja, el dit a la llaga. Vinga, contra el meu equip. A
1: No, no,
0: veure,
1: no,
0: què et fa
1: no,
0: mal?
1: sí, no, i parlo d'una sensació de que tothom, manifestació, nadie nos quiere hasta la final, no sé què, o sigui,
0: Ah,
1: jo
0: però
1: no
0: vols
1: crec que
0: dir
1: ni...
0: que... No, no, home, no, jo crec que no,
1: No,
0: tampoc ha
1: però
0: sigut
1: tot...
0: enemigo la
1: No.
0: premsa i coses d'aquestes del
1: No,
0: passat,
1: no,
0: no?
1: no, no, no, no, li parlo dels propis jugadors, de dir que se sentien favorits, que no sé què. Dic, no, jo no veig
0: Home,
1: favorit
0: és
1: a
0: campiona
1: ningú.
0: d'Europa, Espanya, vigent.
1: I...
0: Home, pues no, pues com a mínim això sí que t'implica ser més favorita que d'altres.
1: Bueno,
2: Què deia
1: pues
2: Luis Aragonés?
1: demuéstrenlo. Pues demuéstrenlo, que no pots anar a dir que som els favorits, estamos entre los mejores del mundo y empatar contra Cabo Verde.
0: Ja,
1: ¿Vale?
0: ja.
1: No, clar, llavors, o
2: Cert.
1: sigui, on estem? Eh?
0: On
1: Per cert,
0: estem, Xus?
2: que la mòmia la fiquen ja al sarcòfag, eh?
1: No, no, però vull dir-te que mentalment aquests jugadors han anat com molt... Esto está chupado, i no, no está chupado. I la
0: Bueno,
1: prova és que
2: no, jo...
1: patim contra Uruguai
2: Sí.
1: i bueno, allà hi
2: Jo abans del
1: estamos.
2: Mundial... Jo abans del Mundial, Albert, sí, podia pensar que Espanya és favorita, però jo després d'aquests tres partits ja, jo no la veig tan favorita, eh?
0: Jo estic convençut de que la cosa va de menys a més.
2: Sí, jo veig un encreuament amb Portugal potser a vuitens de final, compta amb Àustria, i però si lo normal sigui que arribem a Portugal, lo de Portugal serà molt complicat, eh? Molt complicat. Jo veig
0: És cert.
2: jo veig molt
1: S'ha
2: jo veig
1: trencat la
2: molt
1: mòmia.
2: favorit a
1: S'ha trencat la
2: França, per
1: mòmia.
2: exemple.
0: Sí, però va per
2: Jo
0: l'altra
2: sí,
0: banda
2: per
0: del
2: això ho dic.
0: quadre, probablement la més difícil dels quatre quarts del quadre que composa totes les eliminatòries pel títol. A mi em dona la sensació que França va per la més fumuda de llarg, però parlant d'Espanya i dels propers rivals, a mi em dona la sensació de que enfrontar-nos a europeus ens anirà millor que no enfrontar-nos a bloques bajos, eh? No sé si m'explico. A mi em dóna la sensació que Àustria anirà pel partit, Portugal anirà pel partit, en cas de que superem els austríacs, i això beneficia més a Espanya, que s'ha demostrat tenir molts problemes francès per atacar un bloc baix.

0: Y eso andaba así, el problema, es decir, una cosa es el campeón de Europa mole, pero yo he visto los partidos, no he visto fluidesa, coordinación, no he visto yo lo que m'agradaria veure, no? Per dir que realment és favorita, no? Tampoc crec que els altres hagi fet cap recital, eh? Però han anat una mica una mica més d'humilitat.
1: Bueno, jo insisteixo, a mi em dóna la sensació que manca de, o sigui, manca d'humilitat no n'hi ha hagut, em dóna la sensació, i que el cartell de
0: Home,
1: campió d'Europa...
0: jo he sentit algun jugador dient nadie nos quiere hasta la final.
1: Bueno, però és que és veritat, probablement. Igual que nadie quiere a França i nadie quiere a
0: Però
1: Argentina
0: això...
1: i nadie quiere a, no sé, a Brasil o a Inglaterra, no?
0: Sí, però jo sóc entrenador d'aquesta selecció i el tonto que ho diu ja
1: Ja,
0: el sento.
1: el crides a l'ordre, el crides a l'ordre.
0: Clar,
1: Una dada,
0: aviam,
1: mentre...
0: perdona,
1: Sí.
0: un comentari. Tu recordes quan el Barça l'entrenava Guardiola amb Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, Piqué, etc etc,
1: Sí,
0: Messi,
1: què?
0: que deixés dir a algú que era un favorit d'alguna cosa?
1: No, no, no.
0: Ah,
1: Bueno.
0: és que, és. I aquí, i ara, per exemple, el Barça d'ara, poso un exemple que és per enfatitzar el comentari que faig. Ja alguns s'empenyen perquè no li han donat la pilota d'or o ja estan descomptant les Champions que no han guanyat i que es mereixien. Home, primer guanyar la Champions, primer guanyar la pilota i llavors potser ja pots treure el cap i dir, home, pues no som tan malos, no? Però vull dir que aquesta sensació de que, aquest grupet està una mica pujadet d'ego, pues sí, lo afirmo.
2: Això podria ser, no, però això podria ser, però crec que els tres partits que ha jugat, sobretot el de Cabo Verde i el d'Uruguai, potser Francesc, que els hi han posat a més d'un els peus al terra, eh?
1: Correcte.
2: Perquè el marge de mitja hora molt bona contra Aràbia Saudita, contra Aràbia Saudita.
1: Marca Brasil. Senyor, s'acaba el somni japonès en el minut 90+6. Acaba de marcar l'equip d'Ancelotti per posar-se Martinelli, que havia sortit fa uns minuts a la segona meitat. Acaba d'avançar a la verde amarela cap als vuitens de final del campionat del món. Bonito fue mentre duró, però els d'Oliver Benji se'n van cap a casa. Així
0: han,
1: que...
0: fet, han fet un Kaiserslautern.
1: Sí.
2: T'ho havia dit, eh? T'ho havia dit, eh?
1: Sí.
2: Havia dit que Brasil marcava abans del 90.
1: I ha sigut el 90+6, però bueno, matís al marge, havies dit que guanyava a Brasil. Sí, és cert. Per cert...
2: Tindrà algú que veure amb les sabates, no, veritat?
1: No, per què ho dius, de les sabates?
2: No, perquè és una gran marca, home.
1: Ah, bueno, sí, pot ser.
2: Martinelli, no? Martinelli, els Bielsa, Sarago...
1: M'ha costat pillar-lo, ja t'ho dic ara. Et dic que a l'estadi de Houston on estan jugant està en ple a vessar. Però és que avui hem conegut que la fase de grups s'ha tancat amb 4,6 milions d'espectadors presents als estadis, la qual cosa suposa un 99,7% d'ocupació. En els 72 partits del torneig que s'han jugat fins ara, han anat d'una mitjana de 64.508 persones i fora dels estadis s'han donat cita 5,5 milions d'aficionats en les zones, amb Z, de fan festivals repartits als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. En 8 dels partits es va posar el sold out, 80.000 seients ocupats, 80.000 vendes de tíquets. Això sí que no ho esperàvem, Francesc.
0: Bé,
1: o hi ha molta gent amb molta pasta o hi ha molta gent que s'ha hipotecat.
0: Hi ha molta gent amb molta pasta, això sí que és veritat. I també hi ha molta desinformació i molta, diguéssim, bueno, corrents d'opinió i d'estadístiques i de xarxes socials dient que això és un desastre, perquè jo he sentit de tot, no? I al final s'ha imposat una veritat, que és aquesta, que realment té èxit i que està sent un mundial molt, molt, molt, molt seguit. I penso que, contràriament al que diuen que això de Cabo Verde i Curaçao és un desastre, precisament aquests països s'enganxaran al futbol i ampliaran, diguéssim, la màfia de la FIFA, en aquest sentit. Sí, perquè això ha generat afició a aquests països, segur, segur, segur.
1: No, segur, segur que sí, però el que aleshores desvirtua és el torneig classificat.

Tori, és que crec que el torneig de CONCACAF han quedat tres seleccions fora. Les altres, totes senceres, han vingut aquí. Clar, hi han 10 països africans.

0: el Mundial crec que comença ara, no? Pot haver-hi alguna sorpresa a 700 de final, però el Mundial començarà a partir de 8 anys, no? Fins ara, doncs, el que diu el francès, és a dir, entrades, la FIFA amunt i avall, les dietes, seleccions, pasta, sponsors, clar, tot això és un circ. I la FIFA ha ampliat aquest circ gràcies a que té tres molt bons països a nivell organitzatiu i d'escenaris, perquè els estadis són
1: són d'NFL, amic, clar, són
0: una meravella. Autèntica meravella.
1: Clar, clar. Pensa que allà un estadi dura ben poc, eh? Amb regla general estic parlant, eh? Oh, és que el Soldier Field de Chicago, bueno, Soldier Field de Chicago és de principi de 1900, però ja d'entrada ja se'n va per construir a prop d'Indiana, no, de fet a dins d'Indiana, serà una situació molt curiosa, que hem comentat alguna vegada en la nostra secció els divendres d'esports americans, que els Chicago Bears tindran un estadi que es dirà dels Chicago Bears, però estarà en territori d'Indiana, perquè per un tema impositiu l'administració corresponent no ha donat les facilitats que volien els propietaris de Chicago Bears i han dit, ah sí, pues ara ve al vecino del lado, i en allà sí que els hi fan. Vull dir que són estadis relativament nous i sobretot absolutament adequats a les necessitats del 2026 o del 2015, si tu vols, però bueno, dels darrers 10 anys, a nivell de llotges VIP, de tecnologia, d'aparcaments, de comunicacions, de tot, no? El que jo no m'esperava, Xus, i és a lo que anava,
0: sí,
1: és que les entrades, la més barata a tots els partits, comença per l'1, però no per l'1 del 19 com a la Bundesliga, no, no, que allà pots anar per 19 euros al gallinero, si tu vols. No, no, per 1.000 dòlars comencen totes les entrades. Les entrades, una entrada. Que és una
2: però això, penso que és quan ja està això arrencat, però abans del Mundial penso que hi ha paquets, jo sé que si en què se'ls compra i amb molt de temps i tal, però has d'endevinar el partit i no, tal, no? Però que bueno, sí que
1: endevinar si el teu equip va. Perquè, clar,
2: més raonable, sí, clar, sí, clar, clar.
1: Brasil
2: clar,
1: se suposa, però Curaçao igual no tenia clar si anava, saps?
2: I igual són ninots la meitat, eh?
1: D'ahir, no? La IA, eh? La IA, i ens estan enganyant aquí. L'únic de debò és Trump i així ens va. En fi. Perdó? Sí, s'ha acabat el partit ara mateix. La salutació de Carleto, Neymar, que em sembla bastant més gran de l'edat que diuen que té, però en fi, i que de moment ha jugat uns minutets i fins aquí s'ha acabat. Doncs això, que Brasil avança, da igual quan usted lea esto en una sèrie de campionat del món. Una miqueta de l'Espanya-Àustria, Xus, aleshores tu com ho veus?
0: Costarà. Costarà perquè jo el que he vist d'Àustria fins ara és un equip bé, molt endreçat, físicament, potser fins i tot per sobre de la selecció de la Fuente, físicament et parlo, tàcticament molt endreçats, la defensa i el mig camp, i a dalt, doncs, amb Savitzer tenen arguments per donar un ensurt a algú, no? Només veure com van salvar el Mundial amb aquest últim minut, amb el gol davant Algèria, doncs ja et dona que és un equip, jo crec que passarà a Espanya, però que costarà molt. Com no es posin les piles i es prenguin el partit molt seriosament, ens poden donar un ensurt, com ja ens el van donar aquesta mateixa selecció amb Schäfer i Hansi Krankel el 1978 a Argentina.
1: Que és l'última vegada que ens anem enfrontat amb un campionat del món, sí senyor.
0: I és sí, i va fer... Espanya era la gran favorita per aquell partit, amb Vladislau Kubala a la banqueta, i escolta'm, i Schäfer i Krankel van començar a fer fora la selecció espanyola.
1: Amb Proasca i amb Jara i amb tota aquella... Jo sempre he explicat la mateixa història de Iaio, que és que jo ho he intentat, he intentat endevinar si tinc algun record més, però no. El primer record que jo tinc del meu equip, de la selecció espanyola, és el Chepas, Juan Manuel Asensi, el meu admirat Juan Manuel Asensi, capità de la selecció contra Àustria, rematar un corna amb la Chepa. És el primer record que jo tinc. No, ho dic admirativament, que jo l'Asensi el tinc amb un pedestal, eh? Aviam, em surten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fixes, i em balla un nom. Davant dels austríacs, coneixem De La Fuente, eh? Simón serà, mal que me pese a mi, porter sota pals. Llorente y Cuba.

0: Cucu, laterals. Laport i Cubarsí, els centrals. Pedri i Rodri seran a l'eix de la jugada. Lamine amb una banda, Baena a l'altra, tenint en compte les lesions de Nico i de Jeremy Pino, i Oyarzabal per fer els gols. Em queda una plaça, i aquesta és la que em balla. Vosaltres esteu d'acord amb que 10 són fixes? Creieu que no? Francesc.
1: Bueno, això, jo, més que aquí entrem amb una cosa que és molt important també, que és la parlàvem de la humilitat, no? De l'afant de protagonisme o no sé com t'hauria. L'equip és molt bo, per això m'emprenyava quan abans deia el que deia, m'emprenyava perquè són molt bons, és que són molt bons, és que poden realment tal. I, però van amb aquesta cosa pujadeta que tal. I l'entrenador és que és un reflex una mica d'això. Bueno, jo no sé si ell, hi ha entrenadors que volen que quedi molt clar que ells han guanyat el partit. No? I llavors jo no sé si aquest home farà alguna tonteria. Ah. Dit això, si no fa cap tonteria i es posa cada un a posar i posa els millors, doncs jo crec que lògicament han d'anar cap endavant. Les dinàmiques de cada partit són diferents, no tenen res a veure. Quasi ens hem de guiar pels tres gols que li va fer a Xèria, no era?
0: Aràbia.
1: Aràbia, perdona. Aràbia era?
0: No. És que no sé quin partit es refereixes.
1: Sí. A Àustria.
0: A Argèlia?
1: L'altre dia, l'últim partit, que queden 3-3.
0: Sí.
2: Argèlia.
1: Argèlia, sí, ho estava dient bé.
0: Sí, senyor, estaves dient bé.
1: Pues el per darrere era un desastre. Jo entenc que no, que jugarà més que un desastre. També, si són capaços de jugar una mica, no, si van a parar el partit, patiran perquè el Barça, la selecció es pot fer mal. Si juguen endreçats, com diu el Xus, doncs serà complicat, però bueno, aquí ja entrarem en una, jo dic, important és el plantejament del partit, els homes que es colleixi, que sigui un plantejament honrat, que s'ho juguin els millors i que l'entrenador no vulgui fer alguna posar-se alguna medalleta.
0: A mi em dóna la sensació que la tonteria ja la va fer, que va ser el dia 1, que és just posar a Gavi en un partit que no tocava. No estic dient per Gavi, ho estic dient perquè aquell partit no necessitava de Gavi, com a fals extrem esquerre, per entendre'ns, quan el que havies de fer era posar extrems que fessin el camp ample, i Gavi no està entre les seves qualitats aquesta circumstància. I va rebre tants pals que hem donat, i va rectificar immediatament de cara al partit contra Aràbia, que va tenir un plantejament tres quarts del mateix dels caribenys, que em dona la sensació que ja no el veig fent a De La Fuente cap ataque d'entrenador amb l'alineació Carrillo.
2: Bueno, jo tinc la meva idea, jo no sé què farà De La Fuente. Jo t'explico el que faria jo contra Àustria, després d'haver vist un parell de partits d'Àustria i de veure els partits de la selecció espanyola. Jo posava de laterals, de veritat,
0: a Pedro Porro.
2: Pedro Porro,
0: jo també.
2: Pedro Porro i a Grimaldo.
0: Sí,
2: per donar descans a Cucurella per si passes aquest partit i has de jugar amb Portugal. Jo és el que faria. Perdó. I a dalt jo posava Oyarzabal de mitja punta i posava un nou pur.
0: Ah, un nou pur. Un nou pur és
2: sí,
0: Borja.
2: Ferran. No, Ferran. Ah, bueno, vale, d'acord. Posava Ferran i Olmo o Oyarzabal a la mitja punta, i que Oyarzabal jugués 60 minuts i Olmo 30, pensant també de cara a Portugal. Jo és el que faria. Jo és el que faria. I fins i tot si el partit, la selecció espanyola té la sort de tindre el resolt més o menys amb, ho invento, 2-0 al minut 15 o 20, jo donava descans a Cubarsí o a Laport i donava entrada a Marc Ovill.
0: Aviam, jo estic d'acord amb tu, amb que si el partit va coll avall, quan més gent descansi millor. Estic pensant en Pedri, estic pensant en Cubarsí, efectivament, en Cucurella, estem d'acord. Però pensar en Portugal abans de guanyar Àustria, a mi em semblaria una errada gegant.
2: Bé, però si tu poses tot el que creus que has de posar, si De La Fuente t'he pensat un equip titularíssim i no dona bola davant Àustria, perdona que et digui, Àustria.
0: Ja, però li has de ficar un parell a Àustria, és un equip europeu, respecte màxim.
2: Però com ha dit Pere, sí, però com, equip, com ha dit Pere Arnau, Espanya és campió d'Europa, per tant, davant Àustria no hauries de tenir problemes, teòricament, que jo crec que sí que els tindràs. Però si poses l'equip titularíssim aquest proper partit i es continuen matxacant, perquè, cuidado, perquè si passes només tens 4 dies de recuperació.
0: Cert.
2: 4 dies de recuperació.
0: Cert.
2: No, no, no, dic després d'Àustria...
0: Que sí, tens raó, cert. Dic, el dilluns 6 jugues contra Portugal.
2: Clar, per tant, jo faria ja rotacions davant Àustria i sempre tens la possibilitat de revertir la situació si, com el dia de Cabo Verde, la cosa no ha funcionat. Per tant, jo personalment és el que faria. Perquè, escolta'm, estem parlant de Pedro Porro, estem parlant de Grimaldo i estem parlant de que entri el nano aquest de Manresa, el Marc Pubill. Escolta'm, amb aquesta defensa has de guanyar els austríacs també. I Lamine també, Lamine jugaria només 60 minuts. Seria Ferran a la dreta i llavors sí que posaria Borja Iglesias.
0: Ja, estic pensant els pals que realment els hi caurien si fa això d'entrada i després resulta que no treu la victòria. Aleshores sí que seria un sac ple de collejas, eh? En fi, aviam, em queda dir una cosa que no hem destacat des de que va començar el Mundial. I em dóna la sensació que perquè és el seu perfil el que ho fa possible, no destacar-ho. O no prou, eh? Perquè val la pena molt destacar-ho. I parlo d'un tio que no té tatuajes i que no tiene piercings i que no és youtuber ni va con youtubers. A mi em dóna la sensació, correcte, igual, em dóna la sensació, mestre Pere Arnau, que el de Cubarsí és un escàndol de central.
1: Sí, home, sí.
0: Un escàndol. Cada vegada que el veig m'agrada més.
1: Doncs pues mira, jo aprofito per retre, com sempre, un homenatge a la Masia des de fa molts anys, que té jugadors i jugadors i jugadors i jugadors i que és ara mateix el que sosté el club, val? I sosté una mica...
0: Ara no sé si ho dius en sorna o en directe.
1: No, al contrari. És que el Barça l'únic que té ara mateix és això. La riquesa de poder tenir un equip que pot van peure mercat 6 milions pràcticament a cost zero. Perquè si hagués hagut de comprar un equip amb aquest president que hi ha, doncs, si devem 3.000 milions, n'hauríem 10.000. Bueno, 10.000 més 70 o 80 d'aquest Gordon.
0: M'has trobat, sí, el de Gordon és de comer a parte. M'has trobat exagerat en la lluança cap al no. Pau Xus?
2: No, en absolut. Hi ha moltes veus ja per xarxes socials i passa que, clar, aquí no podem seguir la resta de televisions del món mundial, no? Però amb els comentaristes que hi ha, sobretot a les televisions alemanyes, angleses, franceses, tothom l'està destacant, fins i tot, jo crec, més que aquí. Si Cubarsí, en lloc d'anar de blaugrana, fos de color blanc a la seva equipació, seria, bé, el nuevo Sergio Ramos, el nuevo Beckenbauer. Però com és culer i té 19 o 20 anys, doncs la gent aquí no en parla gaire, no? Però sí, els tres partits que ha fet en Pau són per treure's el barret.
0: Ha mostrat rapidesa, intel·ligència, anticipació, compenetració, personalitat, sortida de pilota... Tot el pack.
2: Passa de llarga, passa de curt.
0: Sí. Deies,
1: però... Hi ha una cosa que no pot tenir, que és com un punt d'experiència i de veterania.
0: No, totalment d'acord, per l'edat que té, però també pensa una cosa, clar. Si el respecten les lesions, i això ho hem dit des del minut 1, si el respecten les lesions, a una posició del camp on l'experiència és importantíssima cada minut que passa, no tant que et diré jo, la de Lamine, per exemple, on l'explosibilitat, el desborde, etcètera, potser tenen més importància que no pas l'experiència. Però en una situació de central, de defensa central, aquest noi d'aquí 5 anys tindrà 26, és a dir, li quedaran probablement 8 a primer nivell i serà, bueno, sabrà llatí. Sabrà llatí.
1: Mm-hmm. Sabrà llatí. Sí, sí, és així, és així.
0: En fi, ja que parlem en clau, en clau blaugrana, deixeu-me que us parli de samarretes. Per cert, que està triomfant la segona de la selecció, que és una cosa tremenda. No sé si a vosaltres us agrada o no. La blanca està triomfant a base de bé. Xus, estèticament, què et sembla?
2: Bé, jo crec que... No, sí, en fi, és un color blanc trencat, no és blanc del tot.
0: El vermell no és vermell llampant, és un vermell com a granatat, sí. No sé si acabo d'inventar una paraula. Sí.
2: Home, des de que la va lluir Pedro Sánchez per anunciar els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social...
0: Calla, que posem publicitat. Doncs... Vinga, anem a la publicitat. No, que és broma. No, et preguntava per les samarretes, perquè avui ha presentat les samarretes l'Atlético de Madrid. I ha presentat amb una sèrie de fotos i de vídeos amb diversos futbolistes. Són les samarretes titulars per la propera temporada. I entre els quatre, evidentment, aquestes fotos estan fetes d'abans del Mundial. Insisteixo, d'abans del Mundial. En aquestes fotos apareixen Baena, Pubill, Llorente i Giuliano Simeone. Ni rastre de Julián Álvarez. I jo pregunto, hem de fer alguna lectura en clau Barça d'això, Xus?
2: Podria ser. No es volen picar els dits. Penseu que tant el Barça com l'Atlètic de Madrid tenen la mateixa marca de roba Nike, en aquest cas, i potser a Nike saben alguna cosa més del que sabem nosaltres, no? Això passa molt sovint. No recordo, i mira que ja portem anys amb això, no recordo cap fotografia feta, efectivament, com deies, abans d'un campionat del món, que aquestes fotos doncs, es fan habitualment a l'abril o al maig, com a molt tard, que hagi després haver sortit a la fotografia de promoció un futbolista que ja no hi és en aquell club. A mi em costa recordar que hagi passat això.
0: Clar, i a més tu que entens d'assessories, Francesc, això ho miren molt les marques i els clubs, òbviament, pel que diu el Xus, perquè si no et menges tota la promoció. I per tant, i ja m'imagino jo, els de màrqueting de la marca d'esponsorització i firma deportiva i del club, donant-li voltes a quins jugadors segur que estaran la propera temporada. Doncs Baena, Pubill, Llorente i Giuliano. No hi ha l'aranya, Francesc.
1: Bueno, perquè jo crec que han pensat simplement amb el Moni Moni. És a dir, ara mateix...
0: Moni Moni és la teva gran estrella, perquè tu ja sabies que se n'anava al Principito a Orlando i que el perdies. El pal de paller passava a ser Julián Álvarez.
1: Sí, però saps què passa? Que, bueno, jo estic parlant del que han pensat aquests que fan el màrqueting, no? Que és que posar una samarreta de Julián Álvarez no és la cosa més popular entre el públic potencial comprador de la samarreta, no? I, bueno, jo crec que han fet l'omissió lògica i prudent i el que cal, no?
0: Tu que te'n sumes, Xus, que el Barça té clar que ha d'augmentar l'oferta, això està clar, la del 100 ja els hi van tirar enrere. Tu creus que el Barça, amb incentius, es pot apropar als 150 que va marcar Florentino Pérez amb aquella oferta rara?
2: Jo el que crec és que abans del 31 d'agost a la mitjanit el nano serà jugador del Futbol Club Barcelona.
0: Abans, com Brasil davant del Japó, abans de...
2: Sí, abans de... sí, jo crec que serà un estiu llarg en aquest sentit, però la seva declaració, jo no sé si ben assessorat o mal assessorat o perquè el futbolista estava ja hasta los kinders, doncs fa que l'afició matalassera ja no vulgui a Julián Álvarez, per molt bo que sigui. És a dir, un jugador que diu que el millor és un traspàs...
0: Para cumplir mi sueño.
2: Per complir el meu somni, l'afició de l'Atlètic de Madrid... Home, mereix un respecte i no seria respectuós que Julián Álvarez continués a l'Atlètic de Madrid.
0: Però l'Atlètic de Madrid ha continuat precisament el Principito, Griezmann, després d'anar-se'n al Barça. Vull dir, l'han perdonat. Mira com el van acomiadar.
2: Sí, però cuidado, perquè Griezmann va tornar amb unes condicions econòmiques, sí, amb unes condicions econòmiques molt favorables per l'Atlètic de Madrid. Te'n recordes que van estar fins al mes de desembre? Recorda que el Simeone el traia a partir del minut 60.
0: Sí.
2: I li preguntaven al Simeone, oiga, ¿qué hace usted con Griezmann? I el Simeone va dir clarament, yo soy hombre de club. Clar, el Barça es pensava que Griezmann seria titular i el Simeone amb aquell contracte doncs, li van doncs,

0: blava, eh?
1: Ja.
0: Llavors, clar, aquí l'afició matalassera va dir, escolta'm, ha estat, no ens ha fet mal, no ens ha fet mal jugant contra nosaltres, perquè els dos anys de Griezmann doncs, van ser com els de Coutinho, m'entens? I no, ningú se'n recorda. Llavors, doncs bé, sí, ja està. Això és el que va passar. Però és que en aquest sentit és que Julián ho va dir molt clarament. És a dir, hablé con quien tenía que hablar y que lo mejor es un traspaso. Llavors, sí, clar, l'afició matalassera dirà: si te quieres ir, te vas, deja la pasta i ja està, no?
1: Ja. Tu com ho veus, Francesc? El Barça pujarà, s'aproparà amb variables, etc, al 150 del Florentino o no?
2: No.
1: No.
2: No, jo potser arriba a 15.
1: Com a 15?
2: Però
1: a 115 o a 15?
2: No, a 15, a 15.
1: Que l'oferta del Barça serà de 15? No, bueno, si la van fer de 100 i li van tirar enrere, bueno, el Mateu.
2: Però tu vols fer una oferta i, home, jo he jugat al pòquer, eh?
1: Ah, vale, Farol. I...
2: Ah, escolta'm una cosa. Aquí no quadra res. Si aquest tio tenia un sueño, ho ha dissimulat molt bé, eh?
1: Yeah.
2: Perquè primer se'n va anar al Manchester City, després se'n va anar a l'Atleti Madrid, va acceptar firmar una clàusula de 500 milions i 5 anys de contracte. Ho ha dissimulat molt bé. Jo saps què passa? Que aviam, són jugadors de futbol, no espero massa, eh?
1: Ja, ja, ja.
2: Però jo, un tio que té una vocació de Figo, no el vull ni a 100 quilòmetres.
1: Vocació de Figo, ha dit vostè?
2: Home, un senyor que primer diu que té un somni al Barça i se'n va al City i després se'n va a l'Atleti Madrid, jo dic que ho ha dissimulat molt bé, aquesta vocació que té de venir al Barça.
0: Jo puc estar d'acord amb això, però no, sí, però no ens oblidem que Julián Álvarez, quan marxa al City, és per una recomanació d'un periodista íntim amic de Johan Cruyff, que està allà a Buenos Aires, i que en aquest moment el Barça tenia la posició, perdona, però tenia la posició molt ben coberta, o els tècnics ben coberta. Després ve la gran crisi que tomba la presidència de Josep Maria Bartomeu amb la pandèmia i, en fi, i ara sembla que el Barça recupera econòmicament i que el jugador ja té clar que no vol seguir l'Atlètic de Madrid. En fi, l'Atlètic de Madrid, m'imagino...
2: I per què dius que el Barça recupera econòmicament?
0: Doncs, home, perquè mica en mica sembla... La cosa, doncs, almenys la sangria sembla que s'ha aturat,
2: Bueno,
0: jo crec, que quan el... No, no jo crec que quan l'Spotify Camp Nou estigui...
1: Francesc, i contesta el Xus. Vinga, és que amb el delay, quan, si no, un lío.
2: No, jo dic que el Barça porta dos anys perdent molts diners. Ha perdut en dos anys 150 milions. No crec que estigui recuperat econòmicament. Per això dic que a mi està... O sigui, una cosa és el que diuen, el relat, el que diu la premsa, perquè ho diu la premsa, això que se recupera econòmicament. No ha sortit cap president a dir que estem en el 1-1 ni cosa
1: d'aquesta. Comença el dia 1, el dimecres. Deies tu, Xus?
0: No, que jo crec que en aquest sentit va haver-hi una vegada fa molts, molts, molts anys un directiu de l'Espanyol que em va explicar una cosa que per fi ho vaig entendre, no? Tot això del deute, no? O sigui, un club mitjà de la Lliga Espanyola, si té una deute de 100 milions d'euros, doncs és una deute inassumible. Un club com el Barça o com el Madrid, que mai parlem de la deute del Madrid, té una deute de 1.000 milions d'euros, doncs em diuen que és assumible. Llavors jo dic, però escolta'm, això, aviam, explica-m'ho bé, i explica-m'ho bé perquè no ho entenc. Llavors em diu, clar, tu peses 50 quilos i portes una motxilla de 30, pots fer 2 quilòmetres a peu, no pots fer més. Si tu peses 200 quilos i portes una motxilla de 70, doncs me la pots fer via. I dic, bueno, doncs, llavors, home, la facilitat i la facturació del Futbol Club Barcelona, el que comentava, ara que ja està acabat l'Spotify Camp Nou i que mica en mica es anirà obrint l'opció de més assistents, el museu acabat, tot això, doncs, home, vull pensar que la cosa no anirà a pitjor no anirà pitjor, és a dir, regular tota la deuta acumulada, la pandèmia,
1: tot això, pel fitxatge... Plus, tot això que ja, és... ja anem enfrontant la recta final, tot això està molt bé, però l'Atlético de Madrid diu que o toca teja o tururú, que a mi no em parli vostè de 16,3 multiplicado por 6,2 plazos, saps?
0: Sí, i aquest pues, llavors... és el tema. Clar. Clar, llavors Deco i Bojan han de buscar una alternativa.
1: Ah, hi estem. Hola, jo, Pedro. El problema és que l'alternativa igual et digui també en cash, porfa, i d'un tirón. Aquest és el problema, clar. Sempre anem a parar el mateix. En fi, temps tindrem per tornar-ho a comentar, però ja no serà fins amb vosaltres dos mestres la propera temporada, perquè tothom té dret a gaudir l'estiu, a descansar i que no hi hagi un tio calvo en perilla blanca com jo.
0: Una pregunta ràpida. Qui és campió del món?
1: Qui serà campió del món? Amb el cor, Espanya. Amb el cap, França. Més ràpid no t'ho puc haver respost.
0: I a l'amic Pere Arnau, què diu?
2: Jo, el que guanyi la final.
1: El que guanyi la final. Aquesta és bona, no tinc temps per més. Mestres, Xus Carrillo, Francesc Pere Arnau, molta salut, bon estiu, cuideu-vos molt.
0: Una abraçada.
2: Igualment.
1: Seguim en directe a la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya.
3: Què? ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
1: Són les 9:27 i volem conèixer un abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló. Avui, de 2:15 fins les 3 en punt de la matinada. Aquí, Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Doncs mira, aquesta propera matinada, edició una mica comprimida, ens apretarem perquè després de seguida hi ha futbol a les 3. Per tant, avui parlarem d'història, vindrà l'Òscar González i la Imma Moixella a parlar-nos de l'obra i vida de l'autor de Dioses, Tumbes i Sàvios, T.W. Serem. En parlarem d'ell, de la seva vida i sobretot dels seus grans llibres, especialment aquest de Dioses, Tumbes i Sàvios, que parlava d'egiptologia, de la Grècia clàssica, o sigui, molt, molt interessant. I, a més, parlarem amb un expert sobre el tema del jovent que està fent, també del jovent, els universitaris i tota la gent dels instituts, que està fent servir molt la IA, però que hi ha un estudi que han fet que demostraria que no només és que les fan a mi, sinó que només un percentatge molt petit d'aquests alumnes després comprova que aquelles dades que els ha fet les intel·ligències artificials, doncs que siguin allò correctes o que siguin realment allò que els hi havien demanat. En parlarem de tot això i molt més aquesta propera matinada de 2:15 fins a les 3 a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 29, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dilluns 29 de juny al marge del futbol. José Agustín Gómez, bona tarda.
2: Tenim diverses notícies al món del bàsquet. Marcus Steinbergs paga la seva clàusula de rescisió i deixa Quintanas Manresa. El letó és el jugador amb més partits a la història del club manresà, 233. D'altra banda, Queralt Casas, nova jugadora d'Uni Girona, explica les raons de la seva tornada a casa.
3: Bueno, vaig escollir el projecte perquè jo sempre ho he dit, que el que tenia pensat al tornar a l'estrangera, tornar a Girona, però bueno, quan l'any que havia, bueno, que vaig tornar, que va ser el 2019, no vaig tenir, bueno, vaig tenir l'oportunitat d'anar al València Bàsquet, que bueno, tot el que m'oferien com a projecte i bueno, l'interès que van mostrar en mi, vaig firmar al febrer o així, ja no vaig tenir més, no vaig escoltar més opcions, però sempre pensava que tornaria a Girona i bueno, ho he aconseguit després d'uns anys.
2: El pivot estadounidenc Moses Wright confirmava ahir que deixa el Guiris Kaunas per venir a jugar al Futbol Club Barcelona les properes temporades.
1: 9 i 30 minuts clavats i ara toca obrir micròfon a un dels grans noms de la història del mig fons atlètic espanyol que encara corre.
4: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y

0: la brúixola de Radio Estadio de Tia Green.
1: És a dir, golf. Repassem l'actualitat del món del golf com cada dilluns de la mà del nostre company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar. Hola, Ramon.
2: Què tal? Bona nit a tots.
1: I avui tornem a obrir amb un èxit d'Eugenio López Chacarra, que guanya el seu segon torneig consecutiu al DP World Tour.
2: Sí, així és. El madrileny va aconseguir una convincent victòria a l'Open d'Itàlia, disputat el recorregut turinès del Círculo Golf Torino, després de signar una última volta aquest diumenge de 64 cops, menys 5, i sumar la seva segona victòria consecutiva al DP World Tour, tota una fita per al golf espanyol i, a més, la tercera en la seva carrera, després d'imposar-se l'any passat a la Índia. Chacarra no va donar opció als seus perseguidors, principalment l'anglès Matt Wallace, que va acabar segon a menys 19 després d'una volta de 67 cops, mentre que el xilè de l'equip Torque, de Leaf Golf, Joaquín Niemann, va acabar tercer en solitari a menys 18 després d'un 68. El madrileny es va imposar l'últim torneig previ a la disputa del US Open, el KL Open, i ara, en el retorn del circuit europeu després del tercer major, s'ha tornat a imposar i demostra el gran moment de joc del jugador espanyol. Em sento genial, guanyar sempre és divertit, però per això estem treballant cada dia. Em sento molt orgullós de mi mateix, deia tot finalitzar el torneig. I és que és la quarta victòria espanyola de la temporada al DP World Tour. S'uneix a les aconseguides per David Puig a Austràlia, Nacho Elvira a Dubai i la seva pròpia al KL Open d'Holanda. L'última vegada que Espanya va sumar 4 o més victòries va ser fa 3 anys, el 2023, que en van sumar 4. Han estat a 3 de les 6, les 6 que es van aconseguir el 2022 i per tant es poden apropar, i portem ja la meitat del camí recorregut per les 8 que es van aconseguir el 2017. Chacarra s'ha classificat automàticament, a més, per l'Open Championship. Ho aconseguia el millor classificat d'Itàlia i realment ha estat un èxit pel jugador madrileny, que ha fet un gran torneig, tot i que ja estava pràcticament classificat perquè ocupa el top 5 de la Race to Dubai en acabar el BMW Open, que es jugarà d'aquí uns dies. Eugenio es col·locarà, a més, al rànquing mundial al top 60, cosa que li obre les portes de bat a bat per acabar el 2026 entre els 50 primers del món i aconseguir així l'ansiada plaça al Masters del 2027, l'únic gran que li queda per jugar. Encara, però, haurà d'acabar molt bé l'any, però sens dubte ja s'està fabricant una oportunitat extraordinària per estar a Augusta.
1: Doncs un altre europeu que porta també, déu-n'hi-do, quina ratxa. Víctor Hovland, el noruec, s'endú el Travelers al PGA Tour al play-off, la seva 11a victòria professional, la 8a al circuit estatunidenc.
2: Exacte, el noruec ha superat el número del món, que no és gens la fita gens fàcil, l'Scottie Scheffler en el desempat del Travelers Championship, que s'ha resolt aquest mateix matí a Cromwell, Connecticut, després que els dos jugadors s'emplacessin per aquest dilluns per resoldre el campió del torneig, que s'ha decidit en el forat, en el primer forat del desempat, després que finalitzessin ahir amb un total de menys 21. Holland ha ficat un pat llarg i no ha tingut la resposta de Scheffler, que molt més a prop del forat no ha aconseguit embocar per donar la victòria al noruec. El torneig no va poder concloure ahir degut al retard per la pluja de la jornada. Scheffler, que lluitava per la segona victòria de la temporada, ja va guanyar aquest mateix torneig en un desastre.

0: empat el 2024. La parella va acabar amb un total, com dèiem, de 21 sota par amb 259 cops. Hovland suma, com deies, la seva vuitena victòria al PGA Tour després de guanyar el campionat Valspar fa un any per trencar una sequera de dos anys sense victòries. I ara el noruec ha guanyat un playoff, el segon seu playoff en la seva carrera al PGA Tour després de fer-ho el 2023 al Memorial Tournament i ara suma el segon. El Travelers Championship, recordem, és l'últim esdeveniment emblemàtic de la temporada al PGA Tour.
1: A l'Hotel Planel Tour, Pablo Ereño firma un altre gran resultat.
0: Sí, el madrileny ha fregat la victòria amb la punta dels dits, i no només la victòria, perquè ha estat molt a prop de guanyar per segona vegada aquesta temporada a l'Hotel Planel Tour. Però a més, també està fregant amb els dits algo més important, l'ascens al DP World Tour. Tot ha passat aquest diumenge al Blood Plate 9, torneig de l'Hotel Planel, que s'ha disputat el recorregut de Golf Ball Blue Green de Bluff André, difícil de pronunciar a França, en una última jornada molt difícil, molt complicada per les condicions atmosfèriques, amb aigua, vent i tensió i molt de desgast. La victòria, però, va ser per l'anglès John Gough, que va conquistar el primer triomf de la seva carrera en el segon circuit europeu. Ereño, que es va tenir que conformar amb la tercera plaça, està només dues passes de convertir-se en gairebé automàtic jugador del DP World Tour. L'espanyol es manté a la segona posició de la Road to Mallorca i és poc més de 40 punts de la referència que va fer l'any passat per acabar dins del top 15, la zona que assegura aquest bitllet pel primer circuit europeu de cara a la propera temporada.
1: I en el tercer tour europeu, l'Alps Tour, Víctor García Broto acaba segon a Aravell.
0: Exactament, el Golf Aravell Andorra Open va finalitzar aquest dissabte el recorregut català després de tres jornades de joc i amb una destacada actuació del barceloní Víctor García Broto, que es va quedar un sol cop de guanyador del torneig, el francès Alexandre Van Der Motten. El català va tancar la seva participació amb un total de 203 cops, menys 10, després de lliurar tres targetes de 68, 67 i 68 cops, per quedar-se només un impacte de Van Der Motten, que va guanyar menys 11. El torneig Aravell, un dels destacats, va ser l'amateur de la Federació Catalana, Ivan Pons Domènech, que aconseguia finalitzar un 7, mentre que els professionals catalans Emilio Quartero i Eduard Rosso, tots tres amb 207 cops, quedaven un pèl més enrere. Un altre amateur que també va completar el torneig va ser Pau Sánchez amb 211 cops, mentre que el veterà Álvaro Velasco ho feia al lloc 47è amb 214. També Agustí Guillà entrava al tall per finalitzar amb un més 5. Ara el tercer circuit europeu es trasllada a l'illa de la Gomera, a les Canàries, per la disputa del Fred Olsen de la Gomera al recorregut de Tecina Golf.
1: Elles també col·leccionen resultats impactants, per exemple, el sotscampionat d'Andrea Revuelta al Women's Amateur a Muirfield.
0: Sí, Andrea Revuelta s'ha quedat a les portes de conquerir un dels títols més prestigiosos del golf amateur mundial. La jugadora madrilenya ha caigut a la final de la 123a edició de The Women's Amateur Championship disputada a l'històric recorregut escocès de Muirfield, on la francesa Valentine Delon s'ha acabat imposant per 3-1 en el duel decisiu a 36 forats per proclamar-se campiona. El resultat, però, no entela l'extraordinari campionat signat per l'espanyola. Assolir la final en la modalitat de match play exigia superar una de les proves més dures del calendari amateur internacional, primer en dues jornades, com deien, de stroke plays i posteriorment amb eliminatòries directes. I, a més, tenia enfront davant les millors jugadores del món. Andrea Revuelta amb la seva germana Àngela com a cadi va anar superant cadascuna de les eliminatòries derrotant successivament a la nord-americana Melanie Walker, one up, la també espanyola Balma Dávalos, 2-1, i l'anglesa Sofia Fulbrock, 2-up. Així fins a arribar a quarts de final on va derrotar Cayetana Fernández en un emocionant duel espanyol per seguidament desfer-se d'una altra nord-americana, Farah O'Keefe, la número 3 del món, per one up i arribar a la final al partit decisiu davant Valentín Delon, amb la qual ja no es van posar. Tot i així, un gran èxit per la jugadora espanyola que s'ha quedat a les portes d'aconseguir un gran títol pel golf espanyol.
1: Alejandro de Castro i Sergio Jiménez, 6ens a l'europeu individual masculí.
0: Sí, també bones notícies pels nostres jugadors amb el torneig europeu individual, el campionat que s'ha disputat al recorregut de finlandès de Lina Golf i amb un balanç positiu per la delegació espanyola, gràcies a aquestes actuacions de Sergio Jiménez i el català Alejandro de Castro, que han compartit la 6ª plaça final en un torneig de gran nivell competitiu. Tots dos golfistes han completat el torneig d'enorme regularitat per mantenir-se durant tota la setmana entre els millors jugadors. Jiménez ha signat una última targeta de 70 cops, menys un, mentre que el barceloní Alejandro de Castro ha tancat també la seva participació amb un cop més 71 cops,

0: al parc, resultats que els hi han permès finalitzar amb 278 menys 6 a 7 cops del campió, l'alemany Tim Mayer. El seu rendiment cobra encara més valor tenint en compte l'altíssim nivell del torneig que ha reunit els millors jugadors amateurs d'Europa, en què els dos espanyols han lluitat fins al final per unes posicions d'honor, consolidant-se fins a aquest sisè lloc, que és prou bon resultat pels nostres jugadors.
1: I parlant de bons resultats, bon final de Nagore Martínez i Carolina Pérez Tasso al Mundial Júnior amb Espanya.
0: Sí, l'equip de la Federació Espanyola, format per les dues jugadores catalanes, Nagore Martínez i Carolina Pérez Tasso, a més de la madrilenya Amanda Revuelta, un equip de tres jugadores, ha recuperat sensacions a l'última jornada del Mundial Júnior per equips, conegut com la Toyota Junior World Cup. Després de dos dies complicats en què el conjunt havia cedit terreny a caure a la cua de la classificació, ha recuperat una plaça per concloure el seu pas pel torneig del Japó a la vuitena plaça amb un total de menys un. En aquesta ocasió han aportat la targeta de les catalanes Nagore i Carolina Pérez Tasso, mentre que Amanda Revuelta fins ara havia estat la millor, més encertada, però ha quedat en el tercer lloc. Finalment ha estat Nagore Martínez amb onzena, al parc del camp, la millor jugadora espanyola en l'apartat individual. Amanda Revuelta ha estat 14a amb més 1, mentre que Carolina Pérez Tasso finalitzava el lloc 20è amb més 6. Al final del triomf correspon al conjunt coreà, que se'n posa amb un total de menys 31. Cal recordar que l'espanyola ha estat l'única delegació europea invitada a la prova. Han participat països de la potència de Sud-àfrica, Japó, Corea del Sud, Tailàndia, Nova Zelanda, Estats Units, Canadà i Colòmbia, que han completat aquest Mundial Júnior que s'ha disputat al Japó.
1: I ja obertament contrarrellotge, ressenyar els joves golfistes catalans brillant al Campionat d'Espanya Infantil a la Vi i Benjamí.
0: Sí, s'ha disputat als Camps Murcians de la Manga i Serena, que va cloure aquest cap de setmana, i on els jugadors catalans han tret un bon botí. La millor classificada ha estat la jugadora Male Maldulba, que va aconseguir el subcampionat amb 118 cops en la categoria Benjamí, només superada per Paula Casas amb més 5. En benjamins masculins, el millor ha estat Lucas Capdevila, mentre que en altres categories destacar també a Valentina Corretja, que va fer un gran torneig entre les infantils per finalitzar en el tercer lloc. També destacar entre els alevins el nostre jugador català, Teo Derinde, que ocupava també una tercera plaça amb 222 cops. Un gran torneig pel jugador català i per tots els 46 jugadors catalans que s'han desplaçat a Múrcia. Cal felicitar-los per l'esforç, l'entrega i la lluita que han demostrat en aquest Campionat d'Espanya.
1: Doncs tornarem en 7 dies a repassar l'actualitat del món del golf i serà sempre de la mà del Ramon Palomar, el nostre company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf. Ramon, bona setmana, molts verdis.
0: Una abraçada a tots, bons verdis.
2: La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
1: Contenidos del Radio Estadio Noche, 11:30, aquí en Onda Cero Radio, productora Ana Rodríguez, hola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Por aquí ya preparando un nuevo Radio Estadio Noche, muy mundialista como no puede ser de otra forma. Vamos a hablar mucho de esa victoria in extremis de Brasil, que ya está en octavos de final, la canariña. Y claro, de la selección, último día en Chattanooga, mañana la selección viaja ya a Los Ángeles para medirse el jueves en esos 16avos de final a la selección austriaca. Vamos a escuchar al protagonista del día, a Marcos Llorente, y toda la información que nos traen como siempre desde Chattanooga Alfredo Martínez y Edu Pidal, nuestros enviados especiales. Y luego al final tendremos tiempo para hablar un poquito de tenis, una charla con Tony Nadal, porque ha empezado Wimbledon y hay que hablar un poquito del tercer gran slam también de la temporada.
1: Pues os escuchamos. Tornem demà, més brúixola de Radio Estadio Catalunya, ara la brújula i la torre. Fins demà, que vagi bé, bona nit.

0: Seguim aquí a Nits de Ràdio amb uns dies que la gent diu, però què està passant? Que de cop i volta el cinema és la nit del Juernes, ara resulta que la història és nit de dilluns, sí, és el que té el futbol, les festes entre setmana i totes aquestes coses. Ja no sé si recuperarem la normalitat, perquè quan ja la recuperem ja serà final de temporada, però no em direu que no us ve de gust. A veure, dormir no dormireu, perquè amb la calor que fa no dormireu. Per tant, què menys que aprofitar una nit de dilluns per escoltar la història. I això ho fem amb l'Òscar González. Òscar, benvingut.
1: Molt bona nit, però bueno, no sé jo si potser amb la calor que fa és que ens hem tornat en umbes i per això avui confonem els dies.
0: Podria ser, però és que clar, no ens volíem quedar sense la darrera edició d'Història, que ja és tradició que tenim aquest spin-off la darrera setmana del mes, de fer-ho amb l'Imma Moixella. Imma, benvinguda una setmana més.
2: Hola,
0: doncs,
2: què tal?
0: Ara, bueno, passant calor. És que, a veure, la gent no pot dormir. Per tant, nosaltres és prime time de temporada. O sigui, és el moment en què més gent ens escolta. Perquè diu, bueno, mira, ja que no puc dormir, almenys poso la ràdio i que m'expliquin històries.
2: Clar, doncs, i em distrec una mica.
0: Intentem ser com ese soplo d'aire fresco. Que fer una ràdio fresca, que sempre es diu de la ràdio d'estiu, sempre es diu que sigui una ràdio fresca, com si poguéssim transmetre sensacions. Bueno, ho intentem, almenys acompanyem.
2: Una mica un ventilador.
0: Sí, no sé si perquè donem moltes voltes, però com a mínim intenta. L'altre dia vaig veure en un vídeo d'aquests d'internet que en una tele, en un bar, havien ficat la imatge d'un ventilador que es movia. I jo dic, bueno, si la suggestió pot aconseguir que et sembli que et refresqui, doncs mira, no està de més, no?

0: A més, el ventilador estava movent, clar, clar, però érem televisor. En fi, a veure, de qui ens parlareu aquesta ocasió, Òscar, Imma?
1: Doncs avui parlarem d'un senyor, diguéssim, que ell mateix va començar i en un moment determinat de la seva vida va decidir, bueno, com que tinc un passat una mica tèrbol,
2: sí, doncs, canvio el nom.
1: Em canvio el cognom.
0: Ah, mira.
1: Aquest senyor es deia originalment Kurt Wilhelm Marek. Marek, M-A-R-E-K. Uh-huh. Però com que sembla que aquest senyor va tenir un paper no massa net durant la Segona Guerra Mundial...
2: Diguem-ho clar, aquest senyor es va allistar a l'exèrcit...
1: Era alemany, us podeu imaginar...
2: No era un soldat normal, sinó que va formar part de la secció de propaganda.
1: Mm. Vamos, en poques paraules, que era nazi i ja està. No nos estaremos aquí, companys canins. Durant part de la seva vida, pues, com deia la Imma, va col·laborar dins de la Wehrmacht, de l'exèrcit de terra alemany, doncs va participar en una unitat de propaganda. Propagandestruppe.
2: Sí.
1: Que ja la paraula ho diu tot. A veure, sí. Quina propaganda farem? Les ofertes del súper? No.
2: Segur que feia la revista Signal, que era la típica de l'exèrcit alemany.
1: Però segurament. Segurament d'això. Però bueno, diguéssim que va acabar la guerra. Aquest senyor va néixer en 1915, Kurt Wilhelm Marek, i quan va acabar la guerra va dir, saps què? Doncs anem a fer un reset. I en lloc de dir-me Marek...
2: Es va reinventar.
1: I va dir, doncs mira, agafo el meu cognom, llavors l'inverteixo en lloc de Marek. Serà Keram, però en lloc de K serà una C.
2: Keram.
1: I sembla com que sigui una altra cosa nova. I va mantenir això, el Kurt Wilhelm, però en lloc de dir-se Marek, Keram. Bueno, com es pronuncia en alemany, el Keram en alemany.
2: Keram,
1: tal qual.
0: Bueno.
1: I va decidir iniciar-se. Bueno, de fet, alguna entrevista que li fan és curiós perquè, diguéssim, el període de la guerra mai apareix.
2: No. Bueno, això forma part d'una tradició alemanya també molt important, que és que la generació que va fer la guerra no parlava de la guerra, no? Evidentment.
1: I en els anys posteriors a la guerra, menys encara. No serà fins als 60s que els fills d'aquests preguntaven, però papa, tu la guerra que hiciste?
2: Exacte.
1: Però per això encara faltaria molt de temps. Mm-hmm. Doncs aquest senyor que només dic, es deia això, C.W. Ceram, ja? Amb el Ceram molts oients diran, a mi això
2: em sona molt. Perquè era un senyor que ell pròpiament no era, hem de dir que ell no era historiador, era més aviat periodista,
1: crític literari,
2: i per tant no era historiador. Però el que sí que es va dedicar a fer és a divulgar. Uh-huh. I va ser un gran divulgador d'una ciència molt relacionada amb la història, que és l'arqueologia.
1: Uh-huh. Sí, la seva vida va ser un arqueòleg aficionat.
2: Exacte, i un divulgador d'arqueologia.
1: De fet, quan ell va ser, per parlar biogràficament, durant la guerra, el 43, quan els nord-americans arriben a Itàlia, ell estava ja destinat a Itàlia, el van fer presoner, va estar una temporada a la presó a Itàlia, va tornar a Alemanya, es va instal·lar a Oldenburg i va començar a llegir llibres d'arqueologia que havia a la biblioteca
2: del duc d'Oldenburg.
1: Exactament. Que semblava que era una biblioteca bastant ben farcida. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, va començar a llegir molts llibres d'arqueologia i al cap de 4 anys va treure la primera edició del que seria potser un dels llibres més coneguts
2: d'arqueologia
1: dins de la divulgació en arqueologia i en història en general.
2: I que aquí a Espanya va tenir molt d'èxit perquè jo recordo que hi va haver una edició, si no recordo malament, tu em faràs memòria, Òscar, del Círculo de Lectores.
1: Que és aquesta que jo tinc aquí al
2: davant. Exacte, la del Círculo de Lectores, i que com que molta gent en aquell moment, jo me'n recordo els anys 70, 80, molta gent era de lectores, doncs estava present en moltes cases.
1: Clar, perquè aquí edició. Aquest llibre que decidien Ceram, hi ha molts oients que diran, ja sé quin llibre és. Dioses, tumbas i sabios, que té el subtítol de Una novel·la de l'arqueologia. Que això ja en parlarem ara, si de cas. No sé, és un llibre que aquí va sortir l'any, la primera edició castellana, sembla que és del 56. Ediciones Destino, però poc després ja les actualitzacions que va fer l'autor, les següents edicions, ja també van sortir al Círculo de Lectores. Primer va sortir una edició només amb el text, després amb làmines,
2: després
1: va sortir edició
2: de butxaca. Una més gran, al principi, que era com de tamany gairebé foli, després es va fer una més petita.
1: Perquè ell mateix, com que ara hem de dir que aquest llibre ha venut al llarg del segle XX...
2: És un best-seller.
1: 5 milions d'exemplars en tot el món.
0: Uau.
1: Que ja ho voldria. Sí. De fet, al cap d'un any de sortir a Alemanya, havia venut 12.000 exemplars. Parlant d'un llibre d'arqueologia. que, bueno, que sí, que Alemanya és un país que intel·lectualment...
2: Sí, no, i que sempre han estat bastant fans de l'arqueologia.
1: Però el 49, 4 anys després de la guerra, que molta gent no tenia...

0: tenia ni per menjar. 12.000 exemplars de la primera edició i a partir d'aquí van sortir, s'ha traduït a 28-30 idiomes, és a dir, que s'ha convertit en un best-seller i un long-seller perquè han passat això 80, gairebé 80 anys.
1: I encara es continua venent.
0: Encara el podeu trobar molt fàcilment, especialment les edicions de butxaca, en llibreries, no només de segona mà, sinó llibreries també de novetats
1: i
0: normals.
1: Sí, encara es continua venent.
0: Ell, malgrat el seu passat polèmic, doncs això va era un senyor molt curiós, això sí que ho tenia, era molt curiós.
1: Sí, i s'informava molt.
0: S'informava moltíssim, només amb els fons d'aquella biblioteca d'Oldenburg. Ja el mateix 45 ja tenia escrit el primer capítol, imagineu-vos. I el 49 va sortir ja l'edició completa. I és un llibre que s'ha convertit en un clàssic, és a dir, si pregunteu a moltíssima gent, seria molt estrany que molta gent no el tingui a casa, com dius tu, aquestes edicions de Cinco Lectores, i tothom el tenia a casa, perfectament. És un llibre que ha passat de pares a fills, pràcticament, i gent que potser no està massa interessada en l'arqueologia, segurament l'ha llegit.
1: Perquè, a més, té una virtut aquest llibre, que és molt distret.
0: Molt, molt distret. És que el subtítol de novel·la de l'arqueologia li va molt bé. Sí. Perquè ella, a més, ella ho deia, no, es que yo quiero escribir un libro que sea divulgativo, que yo ya os lo digo, que no es un libro académico. Que
1: ni
0: no,
1: erudit.
0: Ni erudit. Bueno, però Déu-n'hi-do, també, per l'època en què està escrit, Déu-n'hi-do també.
1: Però no és

0: no, és un llibre molt planer, que el pot llegir tothom, des d'un nano de, què et diria jo, 14-15 anys, fins a un senyor de 70-80.
1: És un llibre que parla justament d'això, d'arqueologia. Ara en parlarem del llibre perquè, a més, ell tenia més llibres. Ell, aquest llibre va ser l'èxit de la seva vida, però cap als anys 50, als anys 50 va publicar un altre llibre que es deia El misteri de los hitites, que és quan la hititologia...
0: Estava de moda.
1: Es començava a estar de moda, sí.
0: Havien descobert Hattusa i...
1: que és l'actual Bogaskoi, allà al mig de Turquia. Diguéssim que els hitites, que de sobte al segle XIX no es coneixia gairebé res dels hitites, a partir ja de finals del segle XIX i sobretot al llarg del segle XX, va ser una civilització que de sobte va sorgir moltes, es van fer moltes excavacions. De fet,
0: es van poder llegir els seus textos.
1: Exacte. Bueno, com moltes altres llengües del Pròxim Orient Antic, es van poder xifrar l'hitita i trobem que els hitites, a part de ser un poble guerrer, era un poble que també, un poble amb còdics legals, un poble amb la seva pròpia literatura, amb mites, amb històries...
0: Com deia Ceram en una entrevista, se'n van adonar que no hi havia només dos imperis, l'egipci i diguéssim, el persa o el babiloni, sinó que hi havia un altre en joc, que era l'imperi hitita.
1: L'imperi hitita, que més o menys...
0: Que estava cap a l'Anatòlia.
1: Sí, és Anatòlia, la part central d'Anatòlia, la costa sud...
0: Turquia.
1: Sí. En algun moment determinat va arribar fins i tot a la costa Egea. Troia, segurament, la famosa guerra de Troia.
0: Tenia influències hitites.
1: Sí, segurament Troia en aquell moment era una ciutat que mirava més cap a l'interior hitita, que no tant cap al món egeu grec, però bueno, aquesta és una altra història, però que també es parla en el seu llibre. El llibre aquest del misteri de los hitites és un llibre més que té la virtut de que ell és testimoni d'algunes excavacions.
0: Sí, perquè ell se'n va anar en un moment donat a Turquia, a l'Anatòlia, i va participar, bueno, el van convidar a participar en unes quantes campanyes.
1: I ho explica, el llibre explica, doncs mira, acaba de descobrir això, també parla una miqueta justament del desxiframent de la llengua hitita. És un llibre que no va ser tan venut com el de Dioses, Tomàs i Sàvios, però és un llibre que també avui en dia el podeu trobar bastant fàcilment en llibreries de segona mà. És un llibre que, en comparació amb obres posteriors molt més acadèmiques sobre el món hitita, potser us quedarà curt, però estem parlant dels 150.
0: És una bona introducció.
1: És l'època de 150, en què encara la hititologia estava, diguéssim, en panyales, en la qual cosa és una molt bona introducció, sobretot, a més, de primera mà cap a tota aquesta civilització hitita. Després, també, al final, l'any que va morir, va publicar un altre llibre que es titula El primer americano, El enigma de los indios precolombinos, perquè ell també es va interessar molt per això, les cultures precolombines ameríndies, que podríem dir avui en dia.
0: De fet, Adioses, Tumbas y Sabies ja tenen una part del llibre.
1: Que potser ara en parlarem, potser és la pitjor, entre cometes. Però bueno.
0: És la que, jo crec que aquí es veu que encara no la dominava.
1: Ah, exacte. Sí, perquè se senten només en maies i asteques i els incas gairebé n'hi apareixen.
0: No.
1: Però bueno, això ja en parlarem ara. I després d'altres llibres també va fer, com que era un senyor que també tenia molta curiositat i també coneixia, va fer un llibre sobre els orígens del cinema alemany. I parlar d'un llibre que es titula Arqueologia del cine. Tenim la sort de que pràcticament totes les obres principals de Ceram estan traduïdes al castellà. Algunes d'elles, com aquesta, Arqueologia del cine, bueno, és gairebé inencontrable.
0: Improbable, sí.
1: Però, per exemple, tant Dioses, Tumbas y Sabios com
0: el Misteri de los Hitites
1: i el primer americano, el podeu trobar fàcilment. Té també un altre llibre, que aquest ja el va publicar cap als anys 60, que es titula El mundo de l'arqueologia, en què hi fa una recopilació de textos d'arqueòlegs de la segona meitat del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. Són textos de primera mà.
0: És una antologia.
1: Una antologia dels grans arqueòlegs. Un llibre també molt interessant perquè és això, són textos de primera mà. I després també, és curiós, això ho vaig aprendre investigant per parlar avui d'en Ceram, que hi ha un llibre que es titula Una mujer en Berlín, que són les, diguéssim, una mena de memòries o testimonis de primera mà d'una dona al Berlín de 1945, de quan els
0: russos van entrar a Berlínès.
1: I que és unes memòries d'una senyora anònima, es va descobrir qui era després de morir, que parla sobretot això del clima de violència de quan van entrar els russos a Berlín i sobretot de les violacions massives, perquè ella va ser víctima de les violacions de l'exèrcit rus. I ella parla, per exemple, doncs, que moltes dones el que feien en aquells mesos de abril, maig, juliol del 45, moltes dones buscaven oficials russos que les protegissin.
2: Imagina't.
1: De les violacions dels soldats. És un llibre que va generar molta polèmica quan es va publicar el 54, perquè el nostre autor, en Ceram...
0: Va fer d'editor, diguéssim.
1: Sí, va fer una primera edició del llibre, perquè ell va

0: sembla que coneixia aquesta dona. Sembla que era veïna, la coneixia, o veïna,
1: sí, sí,
0: amiga,
1: coneguda. Sí.
0: Llavors, ell va estar, òbviament, per motius molt, molt personals, clar, és un llibre que parli malament dels russos, ens interessa. Així, la nostra imatge d'alemanys nazis l'intentem tapar una miqueta. És un llibre que, al seu moment, per exemple, a Alemanya va ser molt mal rebut, perquè deien que parlava d'una dona que era una col·laboracionista. És com la van prendre, aquesta senyora.
1: Sí, que no era ben bé això.
0: No era ben bé això, però clar, estem parlant de l'any dels 50, quan el tema de la Guerra Mundial a Alemanya no es parlava. És un llibre que ha tingut més edicions, que aquí a Espanya va traduir Anagrama.
1: I que després es va editar amb un altre editor que li va fer el
0: Sí, el Hans Magnus Enzensberger.
1: Enzensberger.
2: Va Són fer complicats els noms aquests, és que, mare meva.
0: Una edició dient, bueno, matisar una miqueta.
1: Sí,
0: bueno,
1: més neutral,
0: sí,
1: més neutre.
0: Potser, com diria jo, nadant i guardant la roba.
1: Una mica més neutra.
0: Però més neutra que no tant les primeres imatges, les primeres crítiques que van sortir d'aquest llibre. Doncs en Cerem, pel que sembla, va ser, diguéssim, l'impulsor de que aquest llibre es traduís primer a l'anglès i quan va arribar a l'alemany, doncs va generar molta polèmica, però també és un llibre que es va vendre moltíssim. Ell no és l'autor, però sí que és, diguéssim, l'impulsor de la traducció d'aquest llibre, Una mujer en Berlín. Però parlem de la seva gran magna obra.
1: Sí, sí, perquè és molt divertit.
0: Que és Dioses, tumbes i sàvios.
1: I el primer que us hem de dir és que el llibre està dividit en quatre parts, diguéssim. Una primera part que es dedica a l'estudi de Grècia, sobretot...
0: Sí, la Grècia abans de ser Grècia.
1: Exacte, sobretot els micènics, els minoics i Troia. Una segona part que es dedica a Egipte, que és una part deliciosa.
0: És que les dues primeres parts del llibre per mi són les millors. La primera part del llibre es titula El libro de las estatuas, que parla d'això, de món micènic, minoic i troià. La segona part, com deia l'Imma, El libro de las pirámides, que parla
1: d'Egipte. És un monogràfic sobre Egipte.
0: Des de la trobada de la troballa de la pedra Rosetta fins al descobriment de la tomba de Tutankamon.
1: Des de l'expedició de Napoleó fins a Tutankamon.
0: Les principals troballes egípcies al llarg del segle XIX.
1: I els principals arqueòlegs que n'hi ha cadascun, que és per traca
0: i
1: mocador.
0: I sobretot un tema essencial que parla en aquest llibre és el desxiframent dels jeroglífics per Champollion. Llavors, aquesta és la primera segona part. La tercera part es titula El libro de las torres.
1: I va sobre Mesopotàmia, exacte, Babilònia...
0: Assíria i Babilònia. Més o menys
1: Assíria, Babilònia.
0: I els sumeris. I és un llibre que potser desordenat perquè comença per la part més recent, que són els assiris.
1: Sí.
0: Després se'n va a Babilònia.
1: Bueno, és que, de fet, clar, té la seva lògica, perquè va seguint com van anar trobant coses. I primer van trobar Assíria... I després, amb excavacions posteriors, van trobar els vestigis de Babilònia i tal.
0: I ja en aquest, al segle passat,
1: pues als
0: anys 20, la ciutat d'Ur, amb les excavacions de Leonard Bulli, i aquí van trobar els sumeris, que van ser els primers. Però ell que fa és això, a partir de les troballes comença a parlar això. Primer, la imatge que tenim dels assiris, clar, perquè els assiris, al principi, al segle XIX, la imatge que es tenia era la imatge de la Bíblia.
1: La Bíblia, perquè no sabien res més dels assiris, més que les quatre coses que posaven a la Bíblia.
0: Els hetites, hi ha un parell, això, el hitita Urias, que el rei David le quitó la mujer.
1: Bueno, i Babilònia igual, no? Els hi sonaven dels jardins penjants de Babilònia, sí, les quatre coses de Herodoto.
0: La destrucció de Jerusalem, l'exili, el cautiverio babilònico.
1: I quatre coses que deia Herodot sobre Babilònia, però tampoc no els hi sonava gran cosa més.
0: I la quarta part, que potser és la que...
1: És la més fluixota.
0: La més fluixota. És la més fluixota també perquè l'arqueologia precolombina estava, per dir-ho en castellà, en panyales en aquells moments. Llavors, és una mica més desordenada.
1: I suposo que ell no tenia tampoc tanta informació sobre aquest.
0: Després va publicar el seu llibre al final de la seva vida sobre
1: los primeros americanos.
0: O sigui, les cultures precolombines, aquí se li notava ja tot un domini que és el que no tenia. Llavors, aquí parla sobretot, va passant dels asteques, als maies, parla una miqueta també... de les grans piràmides que hi havia a les ciutats maies, les principals ciutats maies. De fet, de Tenochtitlan, que és la capital azteca, parla menys del que semblaria. De Teotihuacán parla de passada, molt
1: sí,
0: de passada.
1: Molt.
0: Llavors sí que parla de les principals ciutats maies, Palenque, Chichen Itza, Copán, etcètera. Però d'una manera, és una sensació una mica més superficial. De fet, és la part que més ha envellit, la que més ha envellit del llibre. I també és veritat que a mi en particular les cultures precolombines no m'emocionen tant.
1: Però les dues les dues, bueno, les tres, però sobretot les dues primeres parts, i sobretot, sobretot, la part d'Egipte,
0: que és la millor,
1: és fantàstic, perquè a més és molt divertit tal com ho explica.

0: que ell el que fa és que en diu una novel·la de l'arqueologia, clar, quan parla de la novel·la és que està parlant de les vides realment novel·lesques
1: dels arqueòlegs.
0: D'aquests arqueòlegs, comentant.
1: Bueno, clar, ens explica alguns arqueòlegs que van anar a Egipte a finals del 18, principis del 19, clar, és que eren gairebé saquejadors de tumbes.
0: És que al principi del coneixement de l'egiptologia, de la naixent egiptologia, clar, la gent anava a Egipte a saquejar.
1: Sí, sí, era allò, faig una excavació, però no faig una excavació. Faig un forat, trec les peces que m'interessen, me les enduc al país i ahí jo hi quedaig.
0: No? El gran, avui en dia, perquè ja és una figura una mica més reivindicada, però fins a cert punt, Belzoni
1: era
0: un saquejador, realment. No era un senyor. De fet, no era un egiptòleg de formació. Val a dir que al segle XIX molt poca gent era egiptòloga de formació, perquè l'egiptologia com a tal...
1: Es va anar fent
0: a poc a poc. Mm-hmm. Però, per exemple, després de Belzoni ve Champollion,
1: que aquest ja té una mica més de cara i ulls.
0: Aquest va dedicar... A més, aquest era un nen precoç, perquè era un noi que...
1: Va morir molt jove, també.
0: Sí, sí. No, se va arribar als 40-42 anys. Al final de la seva vida va poder viatjar a Egipte, però quan estava als 30, ja abans va començar a investigar per intentar desxifrar...
1: La Pedra Roseta,
0: intentar desxifrar això, els jeroglífics egipcis. Mm-hmm. Que això va ser una carrera en paral·lel a molta altra gent, per exemple,
1: sí,
0: també...
1: Sí, hi havia un senyor a Anglaterra que estava fent el
0: Thomas
1: mateix.
0: Thomas Young, no? Que feia el mateix, a Suècia, a Suïssa, és a dir...
1: Era una cosa que en aquell moment estava molt en boga i era com una carrera, aviam qui ets d'escolta.
2: Sí,
1: és el
2: primer,
1: no?
0: I possiblement Champollion no va ser exactament el primer, perquè ell, sobretot, el que va tenir la sort, o va tenir, diguéssim,
2: l'encert,
0: de poder basar-se en el que havien fet els anteriors, que s'havien equivocat, però
1: ja li van donar una pista, diguéssim.
0: Com a mínim això, com que va ser uns anys d'ensayo y error, ensayo
2: sí,
0: y error.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, ell, al final, els errors va aprendre molt, i al final ell es va adonar que, bueno, és que el camí que seguien els meus antecessors, que ho feien a partir d'una llengua determinada, no és aquesta llengua determinada. Si voleu desxifrar els jeroglífics, el copte és una llengua moderna...
1: Bueno, que s'assembla molt a l'antic egipci.
0: Que més o menys tenia unes certes connotacions i unes certes concomitàncies amb els jeroglífics. I a partir d'aquí ell va començar, i a més ell que ja va fer això, va dir, bueno, a veure, anem per lo bàsic, els noms dels faraons. Cleopatra,
1: ell es va adonar que hi havia certes paraules que anaven dintre de com elipsis, no? El que diem ara un cartutx. I van dir, potser és que aquest cartutx són els noms dels reis, dels faraons. I aleshores, a partir de l'escriptament dels noms dels faraons, que tenia la Pedra Roseta que li assenyalava quins eren, doncs ell va començar a identificar els primers signes de jeroglífics.
2: Que
1: no?
2: És fantàstic.
1: I a partir d'aquí n'ha fet, doncs ell, i anar comparant el que deia el text egipci amb el que deia el text grec, que el text grec sí que el podia llegir, doncs va anar traient a partir d'aquí tots doncs,
0: clar, els significats. A poc a poc, perquè va ser una tasca que va durar molts anys, 10 anys fàcilment, i no és que sigui de sobte eureka, sí, va tenir el seu moment eureka cap al final, però van aconseguir desxifrar a partir de la Pedra Roseta els jeroglífics. A partir d'aquí doncs van començar a conèixer millor els textos que hi havia
1: impresos. Van descobrir tot un món, perquè clar, només tenien l'evidència material i aleshores van poder començar a llegir el que estava pintat a les piràmides, el que estava inscrit en els grans obeliscs. Van començar a tenir un accés de primera mà a tota aquesta cultura egípcia.
0: Que això no és poca cosa, perquè a poc a poc, amb el temps, van aconseguir conèixer una miqueta el que deien les parets, els relleus que hi havia a les parets dels temples.
1: Clar, clar, des del famós llibre dels morts fins a jo què sé, doncs aquell gran relleu que hi ha sobre la victòria del faraó Ramsès II, no?
0: Sí, i en aquest sentit, el que va fer Champollion doncs, és no només desxifrar els jeroglífics, sinó obrir la porta cap a conèixer aspectes molt concrets sobre la política, la guerra, les guerres, la vida quotidiana fins i tot, perquè mirant no només els relleus, sinó també les imatges que hi havia, ens han permès conèixer molt doncs, com funcionava la civilització egípcia. Però clar, estem parlant que Champollion va desxifrar, però bueno, la sèrie d'arqueòlegs que van continuar, tots ells que tenien una vida realment novel·lesques, perquè l'August Mariette, per exemple, Gaston Maspero, fins a arribar a Howard Carter. I la troballa de la tomba de Tutankamon.
1: Que l'explica amb tot luxe de detalls.
0: Sí. És que la veritat és que la segona part del llibre, la primera

0: primera també, perquè la primera ens parla d'un altre, gran personatge.
1: Schliemann.
0: Que és Schliemann, el que va trobar a Troia.
1: Troia, sí, sí. Que aquest senyor, tothom hagués pensat que era un volat, perquè clar, anar-te'n amb la Ilíada i anar llegint fil per randa, aviam, això m'encaixa amb el que em diu Homer o no? Pues clar, tothom en principi es pensava que era un volat,
0: però
1: comptes, en realitat va trobar Troia seguint Homer.
2: O sigui, són personatges una mica d'Indiana Jones, eh? Perfectament.
1: Molt,
0: de fet,
1: molt.
0: Indiana Jones, en part,
1: està basat en aquests personatges.
0: S'inspira bastant en Schliemann, s'inspira bastant també una mica amb John Pendlebury, que aquí no sé, no sé, perquè és una mica posterior. S'inspira també amb el que va descobrir Machu Picchu, el Hiram Bingham. Sí, hi ha una sèrie d'arqueòlegs que George Lucas es va inspirar en ells per crear Indiana Jones.
2: Està claríssim, que bo.
0: Així que en aquest sentit, la primera part parla d'això, de com es va trobar Troia. Val a dir també que, com avui en dia s'està fent també, Acera, amb el seu llibre, diu, bueno, a veure, estem parlant de les grans històries d'aquests grans arqueòlegs, però a veure, que també es van equivocar moltíssim, van fer moltes errades. És a dir, que més enllà de la gairebé vides novel·lesques que tenia, les aventures que van tenir per trobar aquesta tomba o per trobar aquest tresor, no eren arqueòlegs professionals, com avui en dia. Cap al final ja del segle XIX, a Egipte sí que comença a aparèixer Petri, per exemple, Findes Petri, ja va ser un dels, no va ser dels primers, però va ser dels que ja eren més sistemàtics en l'excavació.
1: I Mariette també.
0: Mariette també, una miqueta, Maspero, però clar, els primers, Balzoni...
1: Aquests anaven, feien un forat,
0: sí,
1: i el que
0: trobava. Wilkinson, els que anaven allà a buscar tombes, a buscar tresors que se'ls portaven als museus, també arqueòlegs alemanys, Lepsius, per exemple, que també va ajudar moltíssim a tot el tema també de partides de xiframes de Champollion a entrar una mica més en detall segons quines tombes. Els primers, clar, eren arqueòlegs, però amb un mètode que... L'arqueologia, fins i tot avui en dia, per trobar una cosa has de destruir. És a dir...
1: Clar, però la cosa és que tu has de documentar molt bé el que destrueixes també, justament perquè ho destrueixes.
0: Exactament. I no només fer una bona catalogació del que trobes i com ho trobes, sinó que també no vas avui en dia allà, vinga, va.
1: Aquí passo l'excavadora i aviam.
0: Vinga, no. Aquí, quadrante no sé què, a saco. No, no, tens que fer una bona prospecció, tens que fer un bon estudi previ, més o menys tens que veure. Tinc la sensació que aquí podem trobar alguna cosa, farem una prospecció el menys destructiu possible, encara que una excavació sempre és destructiva. Però bueno, almenys avui en dia es fan servir molts mètodes que, clar, els arqueòlegs d'avui en dia es porten les mans al cap quan llegeixen les obres clàssiques.
1: Bueno, i a més ara tens també, a part del mètode, tens també molts instruments,
2: sí,
1: que sense fer forat, diguéssim, pots ja més o menys veure que hi ha sota.
2: Menys intrusius, que dirien.
1: No? Exacte, sí. que abans no tenien, pobra gent, no? No tenien
0: mateix,
1: escàners, no tenien...
2: Sí, sí.
0: En Ceram, que escriu el llibre, això, a finals dels 40, va fer noves edicions dels 50-60, i també al final del llibre està parlant, bueno, avui en dia tenim també tècniques d'excavació que són més modernes, podem fer també prospeccions aèries, que des d'un avió pots veure, mira, aquí
1: pots
0: sembla...
1: Pots fer fotos aèries del terreny...
0: Tenim mètodes també per fer datacions que en la seva època és quan es va descobrir el carboni 14, la datació dels troncs dels arbres, la dendrocronologia... És a dir, ell també va dir, bueno, és que nosaltres tenim la sort, diu ell, que avui en dia tenim mètodes que els aquests arqueòlegs de fa 150 anys no tenien. Anaven a lo bruto. Però clar, és normal. Llavors, la primera part, que és això, no només el tema de Troia...
1: Clar, Troia, amb Schliemann, que va fer allà una rasa que es va carregar mitja...
0: Bueno, i a més que ell estava convençut que havia trobat la Troia homèrica...
1: I resulta que es va equivocar.
0: No, va
2: al final, lo d'art de Troia era quasi per el que van fer. Doncs fem una petita pausa i de seguida tornem a Nits de Ràdio, que volem saber més d'aquest llibre. Aquí de seguida tornem, un segon.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem el Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: Son las 2, la 1 en Canadá.